0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

en són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de l'AFAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous. No? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
3: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
3: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
4: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
3: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys,
1: Esports, als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
3: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts. Dimarts 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, que no li és.
0: Com portes això de matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable, i de fet, un dia fins i tot...

0: va passar per alt, però la resta pot arribar a ploure, i a més pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, sí que és una setmana...
1: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu, tornem cap a l'hivern, Eloi.
0: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment,
0: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya, i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
1: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
0: Fins ara.
1: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa, perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
1: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero, que diu: somriu-li sempre a la vida, encara que no et somrigui ella a tu.
1: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
1: Ah, sí?
2: Van ser dues hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte es van fer famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada.
1: La setlist és la llista de cançons, eh?
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
1: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
2: Pobreta. És que aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps? O sigui,
1: menys mal,
2: les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums. I van quedar molt bé.
1: Maia, el Roger, bon dia.
3: Bon dia, li puc fer una pregunta a la García?
1: Per favor.
3: En alguna cançó tu vas deixar de cantar i, per tant, vas escoltar amb atenció a la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues. Amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Allà va afinar moltíssim, i a Muñeca Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir: jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després us els ensenyo.
4: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa, i ella mateixa ho va dir diumenge.
4: Jo us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
4: I no ho fèiem gaire bé,
1: ho vam estar comentant.
2: Drama, I dissabte jo crec que va ser un drama també.
3: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
1: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no repeteix, doncs... el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem cor del matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació, i el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: L'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman, afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí. Sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà el matí, o del sol que ens donarà el matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt creient, el Xavier Pérez.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero. Depèn del dia per la Maya, no per la Sílvia Pérez Cruz,
0: no, està clar, està
2: afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir, vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: Ah, a veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic, de les persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals, amb més freqüència, semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, home, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estrès, això pot ser evident, però sí, també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la gent dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música
3: per anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara. I seguim. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs, participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit.
6: També ho ets.
0: Jo també ho soc.
6: També ho ets.
5: Clar, d'elit.
0: Sí, sí.
5: De moment ja han rebut...
0: No, d'elit.
5: D'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds. Es veu que va anar molt i molt bon ritme i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
7: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques, eh? Si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X, en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques. Passa que una gentada, també t'ho dic, al centre de Barcelona.
5: Sí, sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners! Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen, i a més, a l'estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs, escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir
5: Estic apuntat
0: a la llista.
5: Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar a 6:15, per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia...
0: Oye, ella,
5: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G. Oh.

0: es veu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, va dir, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un... Vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment, que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove. Està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar a alçar una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa de...
6: Sí, sí, no, estic veient una fotografia que m'has fet arribar.
5: Ah, sí?
6: Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, sí, va...
5: La copa no l'aixecava ningú. En aquell moment ja vaig donar senyal allà... de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava. Vaig agafar... Escolta, em fas una foto molt, molt natural, tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 6:15.

0: L'edat daurada del pop espanyol, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això, va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic, però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació, com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos, i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls, i quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra, eh?
0: Ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: Oh, no pots.
3: No, jo, que no pots. Jo el vaig treure i estic passant un fred. Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre.
1: Sí, sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre
1: obrim telèfons.
0: Qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda. Diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només el 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta. Ah, sí, si hi ha algú,
3: felicitaríem.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentrestant, Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
3: Sí, quants anys
1: farà? Gran aniversari, en fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
4: Els Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay. Mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració ahir de la Rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia. Ai,

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director, Pol Dopomés, i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al MANAC i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
0: I unes 750.000 persones van omplir ahir els carrers de Barcelona per seguir la Rua dels Campions.
1: El Barça va oferir i celebrar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts a aquestes hores del matí. Saludo Marc Jurado, molt bon dia, Marc.
6: Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica canalies a la majoria de portades. Fotografia als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça. I ens quedem amb el titular de La Vanguardia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 1.500 llocs de treball a Catalunya.
7: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos. I sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu, amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
6: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
7: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
7: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
6: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
7: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El Periódico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
6: La Vanguardia hi afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
7: I el Periódico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres, ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
6: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
7: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
6: El rotatiu considera que el que uneixi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
7: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
6: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts de 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
8: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
8: Sí, saps les caixes d'aquell 4...
0: Sí,
8: 99.
0: Sí, sí, sí.
8: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
8: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
8: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs l'Ego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
8: ara no hi ha límit.
0: Bé. Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja, no pots jugar.
8: Home, t'he de dir que depèn quines peces. Ni amb 100 ni amb 44.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
8: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes i fumar una cigarreta. És cosa que admet, això sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat. Ho recull el Nació.
0: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
8: Home, abans ella, no, ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100...
8: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó.
8: Ara ja, sense límit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
8: Sí, el barri de Llefià. Ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
9: Sí, sí, sí. Si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la 1 del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començaran a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, amb tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Catalunya, però les més violentes segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot, en alguns casos. I tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus. I després, a partir de demà, ja comença a baixar perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores...
9: Sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant...
9: No tant al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquesta pot remuntar una mica la temperatura o no?
9: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
9: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
9: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
10: Ai, mira, això fa una mica de mandreta.
0: Va, escolta, t'abraces el coixí i ja està.
10: Sí, clar, quin remei.
0: Ja tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les xancles...
10: Jo, a més, ahir vaig pensar... Quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens haurem d'esperar.
10: Perquè sempre estic pendent de...
0: D'aquell dia.
10: Quan vegi algú que les porti... I el dia següent les agafo jo.
0: Doncs de moment hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3CAT en viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per la trapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz o Col·lapse amb Jordi González, que, atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
10: no?
0: Sí.
10: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa, del 3CAT. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pauguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariane Oltra, Gerard Romero... Vull dir, passarà moltíssimes cares.
0: Molt bé, estarà molt bé.
10: Per allà, pel plató de Col·lapse. Jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Turra, amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat i per això, doncs, si ens esteu escoltant a aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3CAT.
0: Mare meva, aquest 3CAT en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3CAT, amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3CAT en viu. Què més tenim? Vam!
10: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món, i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes i a prop d'una quinzena de títols en participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Red. Altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
10: Una festa solidària que es va celebrar ahir al MNAC. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sidosa, i recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH, i per tant també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que, per cert, he de dir-te que ahir la tarda vaig estar mirant Sidosa, el documental de Eduardo Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
10: Sí?
0: Molt interessant, sí.
10: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo i el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça, per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que a aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la Rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana. com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster, des del balcó del Palau de la Generalitat, en guanyar la Lliga del 85.
12: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí has ganado la mitad de esta Liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
11: Aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
13: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca! Visca!
11: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant amb un català perfecte: sou collonuts!
14: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
3: Va, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar del Madrid, que va acabar al Madrid, doncs ja ho parlarem.
0: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i el Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
3: Doncs ja el pots oblidar.
0: On falten pràcticament... 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela, falten... També 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges. I per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes flors. Ai.

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu. Que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
2: Sí, és el segon, també.
1: Home, tant,
2: i
1: també.
2: Amb nosaltres, i el fins als cafès que vulguin, i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui, per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors, que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona, sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues, o dues de les grans parts del conflicte, a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem a l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Mallol. Tornem a la rutina. Lara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també als oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Mallol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, vaya tres, li estàs preguntant ara sobre la Lliga. Ja no tenim ni idea de futbol, jo no sé el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Com us dic, quants quilos pesa la Copa? Jo diria... tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, escolta,
3: molt bé,
1: ens ets malament.
2: Molt bé.
3: Ens hem de felicitar.
1: Nosaltres,
3: i molt.
1: Nosaltres, el que sigui plata...
2: Sí, i... 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid, que és on es fabriquen tots els títols, i només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí,
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·le...
3: Sí? Com Eurovision.
1: Exacte, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat, el trofeu original, si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat, te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només,
3: clar.
2: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga, i crec
1: Madrid,
2: que tenir-lo, el tenen Barça, Atlético de Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té, perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No veig clar jo el de la Champions aquest any.
2: Carles, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, ens podeu seguir trucant.
2: Jo soc de mantenir nòrdic amb peu fora.
1: Molt bé, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 932017474, repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat. Catalunya.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
6: El que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
9: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
9: Rufiti. Rufiti. Rufiti. Rufiti. Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
16: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
17: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que, bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important. El divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura. I us hem preguntat, als que ens esteu escoltant a aquestes hores, si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta intensa, aquestes hores del matí.
3: Important.
1: Doncs mira, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
18: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
18: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Tu,
1: però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
18: Mira, me'n vaig amb una colla, ens anem cap a Olesa de Montserrat, i després, a partir d'allà, ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porten, tu.
1: Com us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
18: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
18: No, és que mentre m'estava afaitant ja l'estava buscant, eh? Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta'm, endavant, tu!
1: Escolta'm, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
18: Oh, no creguis, soc fredeluc, durant l'hivern.
1: Sí.
18: Tinc tots els teus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol. Ningú me'ls escalfa, els teus, tu. És una merda, això, tu. Bon,
1: escolta, però hem de fer una crida des d'aquí. T'hem de trobar nòvia, un rotllet, alguna cosa així, Martí.
18: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat us vindré a fer un petonet.
1: Veus? I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
18: Mira, que sigui sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i la vull, jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
1: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
3: No ens subestimis, no ens subestimis.
1: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa, i en 3, 2, 1 et trobo nòvia, i què?
18: No, et convido a esmorzar.
1: Ah, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb una bona llagosta a la brasa.
18: Uns bons, i tant, te la pago.
1: Un bon vi.
18: No, a tu i al teu equip, eh?
1: Home, i tant, només faltaria.
3: Vindrem.
1: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
18: I tant.
1: Martí, una abraçada ben forta.
18: Bon,
1: gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
3: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
18: Vinga.
1: Una abraçada.
18: Bon dia.
1: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Com estàs, David?
19: pues aquesta reintento de que entra al gimnàs.
1: Et sento una mica malament, David.
19: Em sents malament? Cal que tregui la ràdio?
1: Sí,
3: sí,
1: et sento com...
3: Que
1: com...
3: treu la ràdio.
1: A veure, ho provarem.
19: A veure... Em sentiu una millor?
1: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
19: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
1: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
19: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el del d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
1: Aquell
19: primavera,
1: una mica més primet,
19: ja tot, eh? Sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta calor, fa molta calor.
1: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera a aquestes hores del matí, tu?
19: Doncs jo em desperto sempre cap allà a 4:45, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplat, que si una assecadora, que si esmorzo bé, perquè m'agrada molt esmorzar, veient la tele tranquil·lament, doncs després vaig al gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horeta, però després m'he de ballar una altra vegada.
1: Un parell d'hores al gimnàs, eh? Cada matí ho fas, això?
19: Intento cada matí, perquè vulguis o no, tinc molt de colesterol, i llavors per mirar de baixar-ho i no medicar-me, perquè no crec en les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí m'assecant mal que puc.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
19: No aconsegueixo, però bueno...
1: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
19: No, això sí, això no falta.
1: És important, David.
19: Moltíssim.
1: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
19: Gràcies, guapo.
1: Una abraçada.
19: Gràcies, molt bé, i felicitats pel programa.
1: Gràcies, David, gràcies.
19: Adéu, guapos.
1: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
3: Un referent.
1: Exactament.
3: Sí. Un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
1: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
3: Fins demà.
1: Demà hi tornem.
3: Demà dimecres.
1: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
3: I després divendres.
1: I després divendres. Tinc per aquí el cordomí.
20: Bon dia.
1: Noi, de veritat, és que les reflexions...
20: Aquestes converses productives, eh?
1: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
20: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força. Però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya. Les comarques del nord-est, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo.
1: Deixeu-lo al nòrdic, per si de cas. Exactament. Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
20: Apa, fins
1: que vagi
20: ara,
1: bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
21: Què tal, bon dia?
1: L'has tret el nòrdic o no?
21: No, encara està al lloc.
1: No el treguis, eh?
21: No, ho faré.
1: Els andorrans
21: no
1: sempre aneu tard a treure els nòrdics.
21: Sí, exacte. Ja us hi veia.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
22: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Me voy a infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso es que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
1: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo. La sèrie Se nos ha ido de las manos i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard. Ja has vist aquest primer. Crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat. Si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar. D'obligat visionat. El trobo increïble i que, a més, això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
1: I a més divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que, encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seiem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Però... Sí, però per això d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i a mi em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
1: Si només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu Televisió Espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, veus, la Televisió Espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat algun ull de poll.
1: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... No sé que diguessin des d'entrada ja s'havia pactat que això seria només una prova i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és
2: no...
3: això, però encara que hagi estat per l'audiència, jo trobo com a programadors, o sigui... Fatal que ho hagin fet després del primer capítol. Perquè vull dir, dona-li una mica més de temps, sí, i en una televisió pública encara més.
1: No, no és només el 2, és a partir d'ara, que ja no...
2: Exacte, és no... a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra el capítol, el de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana, no, 9,2...
1: A la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions al contracte que té. Una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment... força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular. I és xulíssim com... Sabeu què em va recordar? Em va recordar l'Évole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo en aquest primer capítol, per mi, és de treure's el barret i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí.
3: No? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast,
2: mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que ell,
3: molta gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia,
3: exacte,
2: en aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis... Exacte. Si no és per Televisió Espanyola, de manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I, per tant, per això és tan important que
3: la
2: ho
3: gent gran,
2: així.
3: Bàsicament.
2: Sí, sí, exacte. Bueno, en tot cas,
1: el dijous sortirem de dubtes, eh? Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no,
1: no,
2: no hi
1: està previst
2: serà,
1: que estigui, eh?
2: No, no està previst.
1: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està força
2: guapo. Sí, me'ls miraré tots, no en tinguis cap dubte.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Thank you.

0: l'hora del compte. Avui, a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador, veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
1: Sí, perquè no... és com per aprendre llatí.
0: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com una llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
1: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies massa llocs on accedia a material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diuen Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec. No? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica, trobo agressiu, l'estètica de les xarxes, i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deien Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan, senzillament, és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que
0: city,
1: són més parlades.
0: City, city.
1: Per exemple, amicus omnibus... Amicus Nemini.
0: Un bon amic és per sempre.
1: No.
0: Què és?
1: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
0: Ah, ostres,
1: està bé aquesta, bona, també és xula, eh?
0: Next. I una
1: Next,
0: gran veritat.
1: Per exemple, aviam. Aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: Ah, ara pot tornar.
2: Sí, sí, allò, aliena vitia en el ojo.
1: Ah, exacte. Ah, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: O sigui, no veiem la pica a l'ull aliè, però no la nostra.
1: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere,
0: que
1: com bona, veiem, els veiem.
0: Ràpid, eh?
1: I a vegades tenen traducció en anglès, en castellà, en llatí, ai, en italià, perdoneu, etc. No? A veure, te'n busco alguna altra?
0: Sí.
1: Mira, felicem diem natalem romae, urbi a eternae exoptamus.
0: Tan feliç va ser el dia que vaig néixer que per celebrar l'aniversari vaig fer un viatjat a Roma.
1: Espera que busco la traducció. Ah. Aquesta no la tenia. Mama, és que no sé què em volies tantes. Un segon.
2: Sí, jo crec que sí, que és això.
1: No, espera't, home, que ja m'he preparat perquè sabia que en Roger me'n demanaria una que sí. No tindria... Mira, ja està. Et desitgem un feliç aniversari, Roma, la ciutat eterna. Bueno, t'ho torno a dir.
2: Sí,
1: Felix en diem natalem sí. Romae, t'he sí. Sentit. Sí. Urbi a eternae exoptamus.
0: Sí, he confós el Romae amb el Romanorum. Però més clar. O menys no anava molt...
1: Sí, les sí, no, és que és xulo, es pot anar endevinant i també hi és a Instagram, com us deia.
0: A més, si vas a Roma mai passes encaminats.
2: Exacte.
1: Ah, això és veritat. Mira, ben vist. Mm-hmm. Escola Latina, de veritat, estareu ben distrets. A mi m'agrada molt.
0: Insta també,
2: Em pensava que era de Valls de Latiner o Escola Latina.
1: No. Escola Latina amb H, i poseu un H, recordeu que escola amb llatí és amb una H intercalada. Okay.

0: y Kat.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, re, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els hi he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és un grup de música, sinó una gent que fa enregistra actuacions bastant guapes.
3: Tenen bon karma?
2: Espero que tinguin bon karma, perquè, bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, però que jo, quan veig que hi ha certes coses que les organitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocata, el famós Bar Bocata, que està aquí a Via Augusta, i on va com tot el món
3: de
2: creixer
3: contingut. Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
4: Vaig passar el dia per davant i aparentment des de fora tampoc es veu gaire res.
2: No, és un bar normal i corrent, és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 8 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, si a la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta. Passa que potser no cal que passi tot allà. Potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit. Aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
3: sí,
2: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé. Però un cop estàs sonant en directe, en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocata, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.
5: Brindant per tothom. Anem a cantar tots junts, vinga.

0: clar, a diferència del Tiny Desk...
1: Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no, no s'hi pot entrar, d'acord? Vale? Vull dir, jo no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que... Bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells d'històries, sí, però que està molt mesurat perquè és que no sé cap. Vull dir, el Barbocato no sé si hi heu estat, però tampoc és un espai molt
2: gran. No, no és gran, no.
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tiny Desk, que crec que és xula, és que hi ha públic. Em sembla que el Tiny Desk no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no
0: com a... Sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbocato a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també cotrejaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això... En un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé. Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: Sembla un disco aquí, en Gabina MP3.
1: Sí,
2: totalment.
1: Sí.
2: Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no pas a ser seguit en directe, justament per això que...
1: Sí, com el Tiny Desk, també, no? Al final.
2: És tan petit que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i, sobretot, està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però, no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
1: Ja. Però... Ara, si us dius Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes. Per tant, és important que la qualitat tant visual com auditiva sigui fantàstica, molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que serà, què, 15 o 20 persones?
0: Sí, no, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, és simplement, doncs, 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, d'anar-ho a veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les al·lèrgiques al pol·len van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

0: Això no està penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos veritat. Que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho hem perdut. Ja ens posem només les plataformes de streaming i que soni i tal, i no ens parem a escoltar els directes atentament un cop ja han passat. I crec que és una bona manera de recuperar-ho. Llavors, estarem pendents, aviam, de quins grups més van al Club Social Carme. Ahir van a la Ludwig Band, encara no hi ha repenjat, però perquè va ser ahir mateix.
1: Doncs quines ganes de seguir a veure què van fer, no?
2: Tots els tops, doncs? Sí. Vull dir que realment no s'han de...
0: Sí, d'aquí 15 dies em sembla que hi vagin a estar. I a mi m'agradaria que, si ens està sentint algú de l'organització, aviam si porten a grups més petits, que ens descobreixin en directe a persones que estan començant i que potser tenen projectes interessants i sobretot que són molt bons músics, perquè tinc la sensació que en aquest país, a vegades, bueno, en aquest país hi ha tots, en realitat, premiem més a la viralitat i a la gent que està al mainstream i que fa coses com sorprenents i que a nivell de xarxes socials és molt potent, però que potser no són tan bons músics, i que, en canvi, la gent que surt dels tallers de músics, de l'ESMUC, que són penya, que tenen unes nocions molt fortes de com s'ha de fer la música, no els hi donem cap oportunitat per exposar-se, i crec que és un molt, molt bon lloc.

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Posem crítics i tornem a parlar de la IA. I en aquest cas, com afecta a la democràcia, la intel·ligència artificial? Laia, hi ha possibilitats de manipular la població o directament els processos electorals en si, que tampoc hem dit mai que siguin molt útils, però vaja, que no es pot fer trampes amb això, i la IA ho podria facilitar una mica, sembla que comencen a haver-hi estudis al respecte.
2: Doncs mira, segons l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. I et posaré un parell d'exemples que assenyala l'estudi. Mira, quan apareixen vídeos deepfakes de candidats, és el cas que va passar a Buenos Aires, l'any passat va córrer un vídeo com superrealista, però fals, d'un candidat que se suposava que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Això va generar moltíssima confusió i, per tant, doncs, va aconseguir manipular moltíssim el resultat electoral. Però no només això, sinó, per exemple, l'any 2024, als Estats Units, el chatbot Grok, el de la xarxa social X, que tots coneixem, doncs va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats i que, per tant, no es podia presentar. I això va ser una informació que va arribar a moltíssims usuaris justament a través, doncs, això, de Twitter i, en aquest cas, doncs, de Grok. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que fem referència, que destaca especialment justament fa 2 anys, l'any 2024, perquè va ser un any en què es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països està demostrat que es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per justament influir-hi. Ho explica el seu director, l'Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: És que estem davant d'una tecnologia que és molt nova, que ha arribat molt ràpid, d'una manera molt generalitzada, i que, per tant, pot contribuir a la viralització d'aquest ús maliciós per part d'una part de la població, sense que una mica la majoria en siguem conscients de les conseqüències, per tant, tampoc no tinguem l'avís, no estiguem en alerta, en estat d'alerta per poder controlar o per poder detectar aquest ús maliciós. Explica aquest expert que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Què passa ara? Que estem a punt de començar un nou cicle electoral que arrencarà d'aquí un any ja amb les municipals, i en aquest sentit Sabater considera que també s'intentarà a manipular aquestes properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Per mirar d'editar-ho, és important que la ciutadania estiguem al cas, ens informem, sapiguem detectar aquest tipus, doncs, de continguts, però també els experts proposen una actualització de la normativa dels processos electorals i, sobretot, una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: No ens allis perquè no et surti nova.

0: demostren avui, Laura, per què esclatam.
1: Aviam, comencem a escalfar temporada de rebre multes per veure el carrer. Jo ja sé que això és polèmic, que això que diré avui no tothom hi estarà d'acord, no passa res, no ens hem de posar d'acord amb tot.
0: No es pot, no es pot.
1: Ja ho sé que és il·legal.
2: En una terrassa sí que es pot.
1: En una terrassa sí que es pot. Pagant 5 pavos la cervesa i a més a més estàs obligat a quedar-te a sopar perquè si no no et donen taula.
3: I per què no fem que el que no es pogués o fer xivarri
1: ara,
3: o no recollir la brutícia?
1: Això és el que jo volia dir. Això és el que jo volia dir, perquè és que, a més, és una llei com molt flexible, no?, de cop i volta, perquè jo, ara que això, vaig a dir una cosa, que no és per prohibir-ho tot, al revés, és per permetre-ho tot. Però hi ha com moltes excepcions, no? Amb l'ansia és festa major, evidentment, ningú et vindrà multa perquè t'estiguis fotent un quinto al carrer. Si el Barça guanya la Lliga, de cop i volta, un diumenge a Plaça Catalunya, a les 2 de la matinada, dubto molt que es fotessin a multar.
2: Perdona, estaven tothom prenent cacaolat, eh?
1: Sí, clar que sí, aigua amb gas.
2: Jo m'hi vaig fixar i tothom prenia cacaolat, aigua amb gas i poca cosa més.
1: I jo no estic a favor que els multin, eh? Vull dir, no se'm malinterpreti, jo em sembla molt bé. Ara, per què aquests dies sí i després un dijous que pel que sigui, tu que treballes a l'hostaleria i treballes tots els caps de setmana, és el dia que tens festa perquè lliures aquell dia, i llavors tu no tens dret a fotre't una cervesa en un banc del carrer. Bueno, nois, jo crec que això fa aigües per tot arreu.
3: Té raó, la Laura.
1: Bueno, jo entenc que hi hagi com una mena de regulació, però és el que deia la Laia, de si fas molt soroll, no pots estar a les 4 del matí fotent un soroll de Déu.
3: Clar, és que paguen justos per pecadors, després.
1: Si pixes al carrer, o sigui, clar, totes aquestes coses que estan
3: si associades... Deixes la brossa, si deixes brossa, però hi ha molta gent que deixa brossa i veu cacaulat i deixa brossa igual.
1: I gent que pixa al carrer a les 2 del migdia sense haver begut cap cervesa. Vull dir, que es condemnin aquestes actituds incíviques que fan que la convivència sigui tensa i que els carrers estiguin bruts. Però què té a veure això amb que jo em pugui fotre una llauna de cervesa al carrer un divendres després de sortir de treballar? Tio, és que al final no estàs defensant la salut i la convivència, no dissimuleu. Estàs defensant el capital, doncs que la gent hagi d'estar obligatòriament asseguda en una terrassa, que a més, en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una gincama, poder ser en una terrassa segons quins barris, o que no existeix la cadira en una terrassa, s'entra a dintre. Perquè
2: està
1: és que
2: molt ocupada.
3: No n'hi ha, i a més, si vas a prendre un cafè, et diuen que no, perquè volen que sopi els
1: fills. Clar, sobre això, sobre
2: això. De fet, ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que jugava allà en un parc, i en un moment donat, doncs, una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc. I diu, clar, és que ara si demano un quinto no puc anar allà al banc a fotre'm el
1: parc. Ah, no, és que no pots estar ni dret,
2: clar,
1: segons
2: clar.
1: És il·legal.
2: És aquesta absurditat, eh? Vull dir que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
1: I en canvi, jo tampoc dic que jo estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot enmig del carrer. Saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar
2: sí,
1: així.
2: Ben vist.
1: Sí, si ho vols mirar des de la perspectiva de salut...
3: I cremar motos, això que dèiem avui. Si tu puges veure un carrer cremant motos.
1: Exacte.
3: Trucades i mil coses.
1: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que, bueno, que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
2: Als pobles no passa.
4: Experts i cats.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Per entendre el perquè de la World Sonever d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti. Exacte, però no, no. Ara, quan parlem del Coti, ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Exacte, em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa. Més
1: així,
0: conegut
1: Coti.
0: Com a Coti. Sí.
1: Ai, caram, bueno,
0: molt millor Coti, no?
1: Sí,
0: no
1: sí. Home, és una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tomant de segle ens va deixar cançons que van petar-ho, com la que sentim Antes que ver el sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Worst on Ever d'avui.
2: Tengo una mala noticia. No fue de casualidad.
0: Nada fue un error. La recordeu, oi? Doncs bé, quedeu-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Rine. Els Rine són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó. No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge, perquè no m'ha molestat.
0: Ja comencem amb els homenatges.
1: No, aviam, no m'ha molestat, podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh? I a més, he buscat a veure si parlaven en un moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de no m'ha molestat. Jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
1: El
0: wo i la repetició. És el wo, la repetició i el mateix to amb la que la fas. És que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Worst on Ever d'avui, de Riner, no m'ha molestat.

0: Parlem de llibres. La mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa, és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no surten.
1: Haurien de sortir.
0: D'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquesta protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir, Emma, unes preguntes, pericat. I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir, interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
1: Molt per aprendre.
0: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa pel banc, va acabar estafant mig poble.
1: Hòstia.
0: Allí en tothom es coneix, mig poble i tota la família amb la coneguda trama de les preferents.
1: Hòstia.
0: Segur que ho recordeu, allò.
1: Sí, sí, sí.
0: És un home que, citant el llibre, diu, empaqueta i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
1: Sí,
0: val.
1: Jo crec que sí.
0: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el Bala Perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge.
1: Ah, sí?
0: Sentim l'autora.
2: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar a la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge preferit, com si fos el xiquet dels meus ulls o el meu consentit. I en aquest cas el que he volgut retratar és la realitat dels nois de la meva generació, correles, de gent treballadora que va abandonar els estudis perquè les faenes manuals se pagaven molt bé en les zones com Castelló, que havien centrat part de l'economia en la construcció. I ara és un poc això, que es troba a les portes dels 40 anys, veu que pues, és un burro de càrrega en el mercat laboral i que, a més, no ha tingut sort a l'hora de trobar una xica que és el que ell volia. Jo no m'atreviria a dir-lo tant, que és que no estigui a l'altura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un xic molt atent, és molt honest. A nivell de puresa, d'esperit, és el més pur de tots els personatges i, d'alguna manera, pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferideta d'estar sol. I ho sent, i ho pateix bastant. Crec que és que és molt bonic, l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, ser una figura robusta i forta, i sobretot no saber detectar que necessita ajuda i molt menys en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones, i que això a la vegada va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les seves pròpies idees. Quan tu expliques, doncs em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
0: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris, també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura m'he adonat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
2: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual, d'una banda, tinc la societat doncs, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i hi vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. A l'hora d'explicar determinats fenòmens, com per exemple la intenció de vot o el clima d'opinió d'una societat, clar, sovint sent explicacions o estudis o llegeixes articles superelaborats de per què puja l'extrema dreta o per què passa X fenomen. Tot com molt recargolat i després te trobes que l'explicació a peu de barra de bar és bastant més senzilla. Ah, no dic que no sigui preocupant. No sé com explicar-te. Crec que n'hi ha una infanteria obrera a tot arreu dels pobles i de les ciutats dels països catalans que no estan en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
0: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Zafón, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
1: Home, què menys.
0: És que és el títol.
1: És que no siguin les protagonistes.
0: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
1: No.
0: És un passatge del llibre que és un dilema, no?
1: Ah, d'acord.
0: Diu la protagonista...
1: Això és un passatge dilema i no un dilema.
0: No em quedava tan poètic. Ah. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà anant cada regada tot, em calle i m'ho engolisc tot i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es fa en aquesta situació?
1: Veritat. Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia o fem la revolució?
2: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas, veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa.
3: Experts i cap.

0: arrenquem amb un concert en què Estrella Damm se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho facin amb música i amb canyes.
1: El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la primera en saltar a l'escenari Estrella Damm. Ho farà a 4:15 de la tarda, tot seguit, i actuarà la Muixca.
2: Yo te recuerdo entre humo y las copas. Aquesta nit et faig un pop per Barcelona.
1: És un dels pocs concerts que farà l'Irma Farelo aquest 2026. La Muixca actuarà quan faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrella Damm culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses.
2: I on estàs?
1: A l'altre escenari, al Mediterràniament, la festa començarà amb Ginestà. Els germans Serrasolses actuaran a 3:15 i acabarà cap a les 5, doncs, que serà quan comencin el seu espectacle Els Catarres. A 6:45, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, 31 fam.
3: Però

0: de Barcelona per celebrar els 150 anys d'Estrelladam. Pel que fa a les entrades, doncs encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estrelladam. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop, Twice, actuarà al Palau Sant Jordi. Els grups del moment pel que fa al K-pop i dimarts passaran per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is For. Sobre l'escenari s'esperen coreografies milimètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxit. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista, ho farà a Badalona. Continua celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits.
1: Paraules d'amor senzilles i tendres.
0: Fa els concerts de dimecres, destaquem el de Jofre Bardagí a Barcelona. El músic, doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de dos àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres, doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidoní, Guillem Roma, Labet, Glaux, Litus i el productor del disc, Juan de la Torre, de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar Vicaina i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 2:15 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcángel i Bad Bunny.

Ja sabeu que Bad Bunny actuarà la setmana que ve a Barcelona, però abans ho farà Arcángel per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Aquest dimecres portarà el seu tour, l'Octava Meravella, al Sant Jordi Club, en un concert en el que encara hi queden entrades disponibles. I ara passem per Manresa, perquè recordem que l'Anònima continua en marxa al FABA, el Festival Artístic del Barri Antic. Va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres. Dijous, per exemple, hi actuarà Germans Ortega i el dia fort serà dissabte. El dia que et vaig conèixer, ja vaig fer les maletes, vam anar a una illa deserta, em vas desfer la trena. Dissabte hi actuarà la Uineta, la Blacky, Gavino MP3 i Cavira, que és el projecte d'Eva Valero.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer, on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia, doncs, efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor, ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant-se molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte, a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protecció

0: acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació i Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que en les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de dos agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera, especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'USTEC Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
2: Bueno, avui les mobilitzacions que hi hauran, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació doncs és per diferents raons, a part de no reivindicar doncs totes les demandes que tenim a sobre la taula que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs se sumen doncs tota la resta de propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és doncs aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
2: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de el conflicte, continuarà perpetuant doncs la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita.

0: necessita d'unes millores significatives per poder doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'vostè, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
0: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap doncs, obrir una operació policial i, a més, de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que no eren docents. No s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria de haver produït un fet així i, per tant, nosaltres, evidentment, que ho denunciarem, perquè, a més, és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. Aquestes dues persones es van passar la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, doncs, prenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? Persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
1: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous a la mesa sectorial?
0: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400-500 euros no? i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
1: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormoà i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
2: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent talla a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen, doncs, per seguir reivindicant peticions que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs, han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant, doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica, Rodrigo, bon dia.
3: Bon dia.
2: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
3: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten. O sigui, no ens escolten. La Niu va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc. Diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així. I, per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
2: Moltes gràcies. Bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint, doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
1: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
5: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. I hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip. I el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada. Unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de mena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar. El vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern. Però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol. I aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
4: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 2:15 del matí i obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com vèiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país, amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda, quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
4: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
4: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
7: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, un acte de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen en redit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a dos dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí dos dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
8: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos que es reobri la negociació perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que es reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció o quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que sense concreció.
7: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical entre el col·lectiu docent?
8: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat, i no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
7: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a dos dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
4: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 7:45 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns els últims detalls d'aquesta protesta on esteu vosaltres, aquí a Mataró.
9: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de 200 tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. A aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat amb aquesta vaga indefinida.
10: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però ja prou tocar que està la nostra salut mental, que a sobre fer això, però és que uns ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
9: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
10: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència. Els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en vagues. Ells ens han respectat i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent. I llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure de que com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
9: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
4: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Ester Minguell.
11: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
11: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
13: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
14: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
11: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
15: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
4: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
16: És una molt bona notícia en el sentit que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma en el cada ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
4: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
17: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
18: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
17: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
4: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
19: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
20: El viernes pasado estuvimos, el jueves, perdón, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
19: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
4: I més conflictes laborals encara perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
21: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
4: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
22: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. I hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
4: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
23: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
4: Sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
0: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
1: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
0: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
4: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Sí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
7: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, doncs, vinga, 400-500 euros, no? I fer una proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
6: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
8: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C30 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona, a la 2 i retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona i a la Ronda del Litoral de Barcelona, a la B10 i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
9: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant, al Bages, al Mollanès, també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho explicàvem suara en portada. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
6: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa Iolanda Segura, portaveu d'Usted Castés.

0: actius a les carreteres i vies catalanes, al Maresme. Les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, ara hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
1: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
1: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
3: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
4: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
1: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que suara hi havia moments de tensió. Aquí entereu vosaltres, no?
5: Molt bon dia de nou. Ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals per demanar-los, en alguns casos de no masses bones maneres, que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Hi ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista, que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant a tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
6: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
7: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país.

0: és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
1: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla doncs que a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
2: Anys de TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. De 9 del matí, canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
3: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
4: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
5: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Y nosotros no vamos a permitir, vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
2: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
6: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
2: En 10 minuts arribarem a 9:15 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
7: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
8: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
2: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a la Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
9: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
2: A Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
10: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
2: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
11: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
2: Les obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés, en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
12: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
13: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
12: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
2: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2022. Consentiment. Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
1: Sandra Cuadrado.
4: L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del Només sí és sí, vam publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí i és important perquè posa nom a les violències contra les dones. Un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
7: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. La mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30 retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere, a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. a la C32 hi ha retencions de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona, a la Pota Nord, a la B20, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Àlia, retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
7: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
7: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
7: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: Cinc minuts, els que ens separen ara mateix de 8:45 del matí, un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
12: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
7: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
13: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una mica ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
7: L'activista catalano-palestí Saïf Aboukashek, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Keshek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
14: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, que nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra querella en el Corte Europeo.
7: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
15: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
16: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
7: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
17: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
7: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
18: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
19: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
7: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
20: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic, amb l'objectiu prioritari d'assegurar el servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
7: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
21: Bon dia.
7: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
21: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arribada al Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no per dir en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
22: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
21: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
23: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
21: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
2: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
21: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga ACB, amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau, en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Ocampo del Bàsquet Manresa.
3: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, molta velocitat, amb molta qualitat.
23: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
21: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontajau.
7: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
21: Molt bé.
7: Gràcies, Marta.
21: Adéu.
7: Que vagi molt bé.
21: Bon dia.
7: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
4: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
7: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
0: La xarxa de comunicació local.

0: de 65 anys mantenint-les en el seu entorn personal i familiar. I avui al Territori 17 tenim amb nosaltres per telèfon en Pere Martí, regidor de Serveis a la Ciutadania i Comunicació de l'Ajuntament d'Olost, perquè ens expliqui com funcionarà aquest servei. Bon dia, Pere.
1: Bon dia a tothom.
0: Pere, hem conegut una miqueta més que aquest servei d'atenció integral a les persones en l'àmbit rural d'Olost, també és conegut com a centre de dia, però explica'ns exactament quin tipus de recurs és aquest.
1: Doncs mira, és una evolució, els CEIARs, que tenen aquest nom, que és veritat que és una mica estrany, però és una evolució del que seria un centre de dia situat al mig d'una ciutat com Vic, per exemple. Doncs és una adaptació d'aquest equipament amb un àmbit rural, val? I per tant s'organitza amb un format més de plataforma de serveis. Evidentment, com tothom coneix, té un horari d'obertura i un horari de tancament, però és bastant més adaptable. La gent pot venir una mitja jornada, pot venir només a dinar, pot venir mitja jornada i dinar, pot fer una jornada completa, i la veritat és que molt contents, perquè a més hem aconseguit, ara mateix tenim una capacitat en el centre de 20 places, de les quals 12 comencen com a públiques, i això vol dir que tenen un finançament i que, per tant, tenen uns preus molt, molt competitius. Molt contents, la veritat. Mm. És un servei, ja et dic, de centre de dia, però adaptat en un àmbit més rural. Per tant, amb unes dimensions més petites.
0: Mm. Perquè abans a Olost teníeu algun tipus de recurs o espai per oferir aquest tipus de servei? És la primera vegada que en aquest municipi es pot oferir aquest tipus de servei?
1: No, Olost precisament, i ho podem dir molt clarament, si pot obrir aquest CEIAR aquest divendres és perquè porta 20 anys literalment picant pedra. Fa 20 anys es va fer un primer encàrrec amb una taula, un ordinador, per muntar un servei diurn d'atenció a la gent gran. Ho vam fer d'una forma, deixa-m'ho dir així, potser il·legal. Tampoc era il·legal ni molt menys, era tot formal i tot estava en contracte, però és veritat que no existia el format. Vam començar a desenvolupar el que era el programa Activa't en aquell moment. Quan el programa Activa't per gent gran ja va tenir un local fixe, vam passar-ne a dir Centre Activa't. Després ens vam acollir a el que és la xarxa Activa't, que ja estava padrinada pel Consorci d'Osona de Serveis Socials, i això ens ha permès ara que estiguéssim a primera fila quan el govern ha repartit places públiques en diferents municipis de Catalunya. Vull dir que la veritat és que sí, va, això, tot això va començar, estem al 2026, doncs et puc dir que això va començar el 2005. Ostres. Ha sigut un camí llarg, però evidentment molt contents, perquè hi ha altres pobles del tamany nostre que evidentment no tenen centre de dia, i estem molt contents que el puguem tenir. Evidentment no serà només exclusivament pels veïns i veïnes d'Olost i Santa Creu, però home, principalment, clar, és un gran avantatge per ells.
0: Mm-hmm. Per tant, Pere, quin tipus de col·lectiu ha dirigit aquests serveis i també a partir de quina edat es poden beneficiar aquestes persones usuàries?
1: Mira, hi ha un... Això l'altre dia precisament ho vam preguntar, perquè el titular és clar, és per majors de 65 anys, i si tens intenció d'ocupar una plaça pública, a més has de tenir reconegut algun grau de dependència, el que sigui, des de l'1 fins al 3. Si tens més de 65 anys i no tens encara el grau de dependència reconegut, que ja sabeu que és un procés que no és ràpid, a vegades el que fem, ara mateix aquest divendres, hi ha 4 persones que començaran ocupant una plaça privada, que els hi costa una mica més, perquè encara no tenen el grau. Però són la nostra futura cantera, són gent que quan tinguin el grau passaran a ocupar una de les places públiques del centre. Per tant, insisteixo, majors de 65 i si és pública, amb grau de dependència reconegut. I llavors hi ha un certificat que en diuen d'excepcionalitat, que en alguna situació una persona menor de 65 anys podria arribar a ocupar una plaça. Però és bastant més complicat. És evident que principalment està pensat per gent major de 65.
0: Perquè, clar, és a dir, a Olost i Santa Creu, com consideres tu que està... Clar, entenc que teniu hi ha una població envellida, no només al vostre municipi, sinó a la comarca d'Osona, a Catalunya i a tot el territori, no?
1: Sí.
0: Per tant, clar, és aquest recurs, aquest servei, era molt més que necessari perquè, clar, totes aquestes persones que tenen aquest grau de dependència, clar, és a dir, necessitaven aquest recurs, vull dir, és que era una cosa que s'havia de fer sí o sí.
1: Sí, ara teníem, mira, fins i tot en àmbit o en territori lluçanès, fins ara teníem només un centre semblant a Prats de Lluçanès, que acollia, evidentment, veïns i veïnes de la seva localitat i alguns d'Olost que també hi anaven i encara hi van, i, evidentment, el tenir un aquí ens era molt necessari. Estem parlant d'un 25% d'envelliment a Olost, que és un percentatge bastant superior al de Catalunya. I, per tant, sí, per nosaltres... O sigui, hi ha moments amb legislatures que ja saps que hi ha molts projectes urbanístics i moltes obres, però en aquest cas la veritat és que estem davant de l'obertura d'un servei que, a més, ja tenia local, ja tenia l'equipament, I, per tant, ha sigut, ho va dir l'alcalde l'altre dia en una xerrada informativa, és de les decisions alegres que podem prendre en una legislatura, perquè realment no. Tampoc ens arruïnarà, a veure si m'entens. Finalment, i amb justícia, és un projecte molt ben finançat, en aquest cas des de la Generalitat, i, per tant, estem doblement contents, molt necessari per l'Os Santa Creu, per descomptat. I, evidentment, el que et dic per extensió, és probable que se n'acabin beneficiant veïns de localitats com Perafita, com Sant Bartomeu, com Oristà. Estem segurs. De fet, ara ja venien alguns usuaris d'aquests pobles i és probable que algunes places les tinguem ocupades amb persones d'aquests pobles, perquè també és veritat que són pobles petits i pot ser que Olors i Santa Creu, així a curt termini, potser no omplim de seguida, encara que pugui semblar mentida, però tenim masses crítiques molt petitones i si hem de poder beneficiar doncs algun altre municipi estarem encantats, evidentment.
0: Però ens has explicat de breument una miqueta doncs quins serveis, quins recursos s'oferirà a aquestes persones usuàries. Parlem una miqueta més extensament, quins tipus d'àpats podran tenir i també entenc que també hi haurà activitats paral·leles, potser per a persones que no estan dins del servei però que també són gratuïtes, no sé si m'equivoco.
1: Sí, sí, no, dius més que correctament. O sigui, per una banda tenim el que és el servei de centre de dia, que és que s'obrirà doncs, entre les 8 i les 9, depenent de quan vingui la gent, s'hi podrà dinar i s'estaran fins a la tarda a les 5 o les 6, també depenent de la demanda. I això és un servei on es faran tot tipus d'activitats, sobretot amb una cosa que hem insistit molt amb l'empresa que ho agafa, que és Sumar, i els hi hem pràcticament exigit, perquè amb això jo hi tinc una obsessió quasi personal, que és que facin molt el que se'n diu l'atenció centrada en la persona. Val? A intentar evitar activitats estandarditzades iguals per tothom, sinó que si ve la papeta i el que li agrada és el brodat, doncs que ella, en una part, potser no tot el dia, però en una part important de la seva jornada, pugui desenvolupar aquesta activitat. Si a algú li agrada doncs, fer maquetació, pugui fer maquetació. O sigui, la qüestió és, o si a algú li agrada molt escoltar música, que pugui haver-hi un racó per escoltar música tal com li agrada a aquella persona. O sigui, intentar realment que sigui una extensió de casa seva. I com tu molt bé has dit, a més d'això, el mateix paquet, i també està finançat per la Generalitat, pel Departament, en aquest cas és obrir dos tallers, els grans clàssics, no? El d'exercici físic i el de memòria, que no els obrirem ara immediatament, perquè estem a les portes de l'estiu i potser no és el millor moment, però ja hem quedat amb Sumar, que possiblement ho faríem al setembre, i mentrestant anirem fent inscripcions. I és tota aquella persona, en aquest cas de forma gratuïta, que vulgui fer alguna activitat que ara mateix no està fent, especialment en temes de memòria, que està bé, no requereix un grau de dependència, no requereix absolutament res, senzillament que es pugui inscriure en un grup d'aquests, i això, vulguis que no, va fent grup, i pot ser que aquesta gent, doncs, a mig o llarg termini, acabin sent usuaris també del centre de dia. Per tant, és un pas previ que existeix a tots els pobles que tenen un Sallar, i tot això està molt ben descrit per llei, i que ens permet fer aquesta prèvia amb tots aquests ciutadans.
0: Potser és a dir, la diferència entre un centre de dia genèric amb aquest Sallar, crec que és això que has mencionat, no? aquesta atenció individual a la persona, adequar-se a aquestes necessitats específiques, potser és aquesta la gran diferència?
1: Sí, et diria, per coneixement que en tinc previ, que això hauria de passar tot arreu. O sigui, jo crec que cap persona gran hauria d'entrar en un centre per fer alguna cosa que no li agradi. Et soc així de clar, eh? Per tant, jo crec que aquesta diferència no hauria de ser-hi. Jo crec que també està més amb el tamany, no? Amb un horari molt fixat. Els centres de dia, més a nivell de ciutat, obren ja directament tot el dia, a vegades fins i tot 12 hores. Hi ha unes masses d'assistència doncs, bastant més importants. En aquest cas, si potser podem fer més l'atenció centrada en la persona és perquè aquí a Olors, quan estigui molt ple, com a màxim hi haurà 20 persones en el centre, les quals estaran cobertes entre dos i tres professionals, que són els ràtios que es donen ara. Per tant, el tracte... Les ràtios sempre ens semblen baixes, però aquesta trobo que no està malament. Per tant, a l'àmbit rural aquí té l'avantatge de que la personalització possiblement és superior i serà superior, sí. Seria una gran diferència.
0: I, Pere, per anar acabant, parlem una miqueta de l'espai aquest del Sallar. On estarà ubicat? Perquè tu mencionaves que, per sort, per exemple, vosaltres, aquest municipi d'Olors, però també altres municipis que també començaran a partir d'aquest mes amb el Sallar, ja tenien un espai per poder-ho fer. Parla'ns del vostre, d'Olost.
1: Mira, el nostre, la mateixa història que t'he explicat abans, el nostre és l'antic casal de joves, que ara està ubicat en un altre lloc. L'antic casal de joves d'Olost estava ubicat a la planta superior de l'edifici del casal d'avis, per tant, hi havia casal d'avis a la planta baixa, casal de joves a la planta superior. Aquesta planta superior ja fa molts anys, quasi d'aquests 20... Això deu fer uns 15 anys que es va fer una reforma d'aquest local de joves per convertir-lo en futur centre de dia. Es va fer no perquè fossin visionaris, sinó perquè realment des de la Generalitat se'ns va dir que el finançament estava a punt d'arribar i després ens vam quedar amb la reforma feta, però vam seguir amb aquest sistema una mica més precari, no? Per tant, és un local reformat que està a punt des de fa molts anys i que, de fet, s'està fent servir. O sigui, avui mateix, no demà, perdona, que és dimecres, al matí de 9 a 1, hi ha usuaris de lo que està sent el projecte fins aquesta setmana, que és un projecte, digue-li, de pseudo-sellar, amb moltes menys hores, amb un horari molt més restringit, amb molts pocs usuaris perquè no tenim finançament des de la Generalitat, però s'està fent en el mateix local. Per tant, l'únic que passarà entre el dijous al vespre i el divendres al matí és que canviarà la forma de gestió, però el local, l'escenari, serà exactament el mateix. És que no hem hagut de posar ni una cadira. Perquè ja et dic, és... la gran diferència és el finançament que ens entra i, per tant, el que ens permet donar una estructura ja absolutament oficial en el centre i en l'oferta de serveis. Però el projecte, de nou, no en té res. I des d'aquest punt de vista, clar, hem hagut de fer poc esforç, diguem-ho així, en aquest sentit. Hem hagut de fer compres, hem hagut de renovar algunes coses, però la dimensió de la inversió que s'ha hagut de fer comparat amb el que tindrem a partir de divendres és meravellós, és molt... ja et dic, és aquests projectes gratificants, perquè ens hi hem esforçat durant molts anys i, per tant, ara no ha calgut fer una inversió milionària.
0: Doncs avui al Territori 17 hem parlat amb Pere Martí, regidor de Serveis de la Ciutadania i Comunicació de l'Ajuntament Olost. Pere, moltes gràcies per explicar-nos doncs aquesta obertura del Sallar d'Olost. Enhorabona també per al projecte i també doncs que totes aquestes persones que ho necessitin, que tenen aquesta sort de poder aquest divendres poder estrenar aquest nou servei. Moltes gràcies, Pere.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis molt bon dia.
1: Igualment.
2: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

Stumbling Dice dels Rolling Stones, perquè aquesta cançó forma part del disc Exile on Main Street que la banda de rock va publicar el 12 de maig del 1972. Va ser el desè àlbum dels Rolling. Malgrat el seu poc èxit als inicis, és considerat un dels més importants de la carrera del grup. Sembla qualificat de fosc i estrany, però a mesura que han anat passant els anys, el disc s'ha convertit en un dels més ben valorats per la crítica.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. L'usuari dic Josep Álvarez diu aquest matí que el problema dels retards de Rodalies, que de moment ja superaven els 25 minuts i anaven a pas de tortuga, s'hi havia d'afegir l'incivisme constant de la gent, i adjuntava una fotografia on es veia una persona, sense enfocar-li la cara, que posava els peus al seient de davant, com si estigués al sofà de casa. Rodalies li contestava que si els indicava el tren en què havia viatjat, podien localitzar-lo i donar l'avís. Com no hagi fet una fotografia de la cara, serà difícil de localitzar, i segurament aquesta persona ja farà estona que estarà lluny d'allà. A més, Renfe crec que s'ha de preocupar de problemes més seriosos. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns com està ara mateix la línia R3.
3: Hola, bon dia. Una, la línia R3, la circulació pel que fa al tren, doncs no hi ha retencions. Ara bé, a causa de la jornada de vaga general pels mestres que avui s'han produït talls de carretera a diversos punts de Catalunya, entre els quals d'aquí a la comarca d'Osona, on els professors han tallat a l'alçada de malla, en els dos sentits de la calçada, la carretera al voltant de 7:45 del matí. Com més saps, tu has estat una de les que ho ha patit, no?
2: Sí, sí, exacte. Jo he pogut viure aquest tall en primera persona i, clar, totes les entrades i sortides per la zona de malla doncs, estaven col·lapsades i és veritat que ben entrades a les 9 aquest tall s'ha començat a desfer i, per tant, la circulació a poc
3: s'ha anat recuperant,
2: exacte, amb tranquil·litat, però s'ha anat recuperant i jo crec que ara a partir d'ara, una hora més tard, jo crec que la circulació ja ha de ser bastant fluida.
3: Sí, la circulació ja és fluida pel que ens diuen des del trànsit, per tant, ara ja sí, normalitat a les carreteres del territori 17.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix a l'R3 i a la C-17. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo i en concret avui repassarem dades sobre morositat que protagonitzen principalment grans empreses i administracions que acaben afectant a les petites empreses. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. El Casal Popular La Metxera ha acollit la xerrada des de Cardedeu Construïm el País, amb la participació del portaveu de la CUP, Su Moreno, i del membre de Secretaria Nacional, Blai Tabaner, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
1: Així és, Ona, i és que durant l'acte els ponents han abordat els principals reptes socials i polítics que afronta el país en un context que han definit com a complexa, marcat pel creixement del reaccionarisme i de les idees d'extrema dreta. Escoltem Su Moreno, portaveu de la CUP Nacional.
2: La qüestió de l'habitatge és una prioritat imprescindible. Poder regular d'una vegada i acabar amb l'especulació immobiliària, perquè avui dia vivim un context d'una desigualtat brutal i d'acumulació, no?, d'habitatges amb poques mans i de persones que no poden poder avançar amb la seva vida, no? I un altre repte molt clar és la qüestió de la llengua catalana, no?
1: Durant la trobada, els representants de la CUP han assegurat que el país viu un moment de recomposició política i social, però també de mobilitzacions i de recuperació de les lluites col·lectives. En aquest sentit, han defensat la necessitat de generar espais de debat, reflexió, als pobles i ciutats per continuar articulant alternatives polítiques i socials. Escoltem a Blai Tabarner, regidor de la CUP Cardedeu.
3: Portar aquests debats al municipi és absolutament important. Per què? Perquè qui ha de traçar aquest pla? Qui ha de definir aquestes lluites? Qui ha de transformar el model econòmic del país? Ho ha de fer els veïns i les veïnes, en aquest cas de Cardedeu. Nosaltres avui hem portat una xerrada que es diu Construïm el país des de Cardedeu, perquè creiem que a Cardedeu tots i totes tenim molta feina a fer.

0: cap a l'esquerra.
1: L'acte ha reunit a gairebé mig centenar de persones al Casal Popular La Matxera en una jornada marcada pel debat polític i la reflexió col·lectiva sobre el futur del país. La trobada ha servit també per compartir inquietuds i posar sobre la taula la necessitat de continuar reforçant l'organització popular i els espais de participació política als municipis.
2: I com us explicàvem feia una hora, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual es van manifestar ahir al matí a les portes de la fàbrica en contra de la venda a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Andreu Jiménez.
3: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual es va concentrar aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió de la producció de mozzarella. Sentim un treballador de la planta, Andrés Rodríguez.
4: Lo importante es manifestarnos. Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. El viernes pasado estuvimos, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, pero en sí no es lo que queremos. No queremos es negociar ya el mesa y ya está.
3: A través d'un correu electrònic, l'empresa va anunciar als treballadors la setmana passada l'acord de mantenir els salaris i les antiguitats, amb ofertes individuals per a cadascun dels empleats. Aquests, però, assessorats pel col·lectiu Ronda, no han acceptat la proposta. Demanen un procés de negociació col·lectiva i que cadascú pugui escollir el seu futur professional.
4: La qüestió és que te asseguren que tus condiciones, no solo la qüestió de una antigüedad o el salario esté cubierto, sino que sepa sinceramente a qué posición vas a ir a trabajar. Hay gente que pues se lo ha currado aquí durante muchos años para que a lo mejor solo en el cambio vayan y lo pongan en un sitio donde ni se sienta cómodo ni vaya a estar en condiciones y resulte yéndose a la semana y se vea perjudicado después de 20 años aquí.
3: La cinquantena de treballadors van tallar la rotonda de davant de la planta que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. A la planta ahir l'activitat es va aturar i no va haver ni entrades ni sortides de camions. Progressivament s'aniran tancant les línies de producció fins al 31 de juliol, quan està prevista la finalització dels contractes amb Leche Pascual. L'empresa assegura que la seva intenció no és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I l'ADF als Cingles ha estat una de les grans protagonistes de la 29a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. L'entitat del Moianès s'ha emportat el Premi Rosent Montaner, dotat d'amb 11.000 euros gràcies al seu projecte d'expansió de l'ús de drons de la gestió forestal i la prevenció de focs. Laia de Déu, una codinenca.
5: Aquest guardó suposa la consolidació d'una iniciativa que va néixer el 2022 com un projecte pilot al BCN Drone Center de Mollà, el que va començar amb la formació de 25 voluntaris per aprendre les nocions bàsiques de pilotatge, s'ha convertit avui en una eina tecnològica clau per a la comarca. Actualment, l'ADF ja disposa de 6 pilots certificats i ha aconseguit documentar més de 188 punts d'aigua mitjançant l'ús d'aquestes aeronaus. Miquel Buixó és el president de l'entitat i explicava quins han estat els primers passos que han fet.
6: La idea és formar unes 25 persones amb coneixements bàsics i llavors unes 5 persones que puguin ser pilots i que puguin ser capaços de fer el tractament de les dades un cop s'han pres fotografies, s'han enregistrat vídeos, doncs poder fer el tractament de totes les dades. No?
5: El projecte guardonat a l'Auditori Tecnocampus de Mataró posa l'accent en la innovació. La intenció de l'ADF als Cingles és ampliar l'equip de pilots, descentralitzar la presència dels drons pels 6 municipis de l'agrupació i incorporar noves capacitats tecnològiques, com l'ús de càmeres termogràfiques per detectar punts calents al bosc que l'ull humà no pot percebre a simple vista.
2: I Josep Besols i el Jazz premiats pels guardons Emma atorgats per la secció local d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
7: Josep Besols en la categoria individual i el jovent actiu Sant Joaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital, en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, el Bric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor al consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també

0: per altres coses. Sentim-lo.
1: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també, des d'un punt de vista altruista, doncs, va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant personal, en la vessant professional de gestor, doncs, també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan, doncs, poguessin disposar, doncs, una pensió que els pogués permetre, doncs, de tenir una vida òptima un cop assolida de la jubilació.
0: Pel que fa al jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
1: L'entitat, doncs, de jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs, en defensa de la llengua catalana, o també de la cultura catalana, doncs, organitzant també altres activitats com les calçotades.
0: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.
2: I ara és moment de parlar sobre economia. Doncs avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 a parlar amb en Joan Carles Arredondo i avui parlarem i repassarem dades sobre morositat que protagonitzen principalment grans empreses i administracions i aquestes que acaben afectant a les petites empreses. Com hem dit, tot això sempre de la mà de Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles.
3: Bon dia.
2: Doncs endavant.
3: Doncs, com deies, tenim la problemàtica sobre els terminis de pagament als proveïdors, que és una problemàtica que és sobre la taula des de fa molt de temps i, de moment, les solucions plantejades no s'apunta que estiguin arribant a concretar-se en millores. Ens referim a les dades que... Utilitzarem dues fonts de dades per explicar tot plegat. La primera és que va fer públiques la plataforma multisectorial contra la morositat. Aquesta és una entitat estatal, però que té fort vincles amb catalans, i així ho certifica que el seu president sigui també, el que també és president de Pimec, Antoni Canyete. I també parlarem de dades d'una altra organització empresarial, que és CEPIME, que vindria a ser la branca de la COE, de la Confederació Empresarial Espanyola, de la branca de petites i mitjanes empreses. Les anirem barrejant i ja direm en cada moment d'on apareixen les dades. També tenim les dades que ho certifiquen, també provenen d'una entitat europea que té una plataforma de pagament de la Unió Europea. Tot això ho barregem, però per arribar a aquesta conclusió, que les solucions que s'estan plantejant contra això, que sigués un problema, doncs no s'estan concretant amb avenços positius. Com dèiem, fa unes setmanes la plataforma multisectorial contra la morositat alertava de l'enèsim deteriorament en els terminis de pagament. Ells per fer aquest informe, fan enquestes internes dins de l'organització i apuntaven que el període de pagament arribava l'any passat, el 2025, a 67 dies de mitjana, quan es fan transaccions entre empreses, quan per normativa no haurien de superar els 60 dies. I, a més, no només se superaven els terminis, sinó que aquests terminis van ser superiors en 3 dies als que hi havia un any abans. És a dir, que la situació no és que millori, sinó que més aviat empitjora. Dèiem això, que a banda dels informes de la Plataforma contra la Morositat, l'Organització Estatal de Petites i Mitjanes Empreses, que és PIME, encara eleva fins a 79 els dies de pagament en un informe que és referit al segon semestre de 2020, segon trimestre, perdó, del 2025. Aquests càlculs, els de CEPIME, estan més en la línia del que indiquen alguns informes comparatius amb la situació que es produeix a Europa. Hi ha un estudi de l'empresa d'anàlisi Informa que situa l'estat espanyol en posicions avançades en dies de retard en els pagaments. Segons les dades d'aquest portal, d'aquesta empresa, d'aquesta consultora, són més de 15 dies per damunt del que indicaria la normativa. Si són 60 dies, doncs estaríem parlant que s'està pagant a 75 dies. Només Portugal, França i Itàlia superen aquestes demores i clarament l'estat espanyol queda per sobre dels Països Baixos, que són 3 dies de demora, o Alemanya, que en són 5. En l'informe de PPIME, Catalunya queda per sota de la mitjana estatal en pagaments a 73 dies, que serien 13 més del que preveu la norma. És poc consol perquè encara queda per sobre dels 12 dies de mitjana europea. El pagament al dia dels productes i serveis hauria de ser una de les primeres responsabilitats socials de les empreses, però lluny d'avançar en aquest àmbit concret, es fan passos enrere. La gravetat del fet en l'àmbit privat encara és superior quan entra en l'equació el sector públic. Encara paguen més retard, 70 dies segons les dades de la plataforma contra la morositat, quan la normativa exigiria el pagament a 30 dies, o sigui que més del doble del que tocaria pagar. Difícilment les administracions podran posar-se exigents amb el compliment de la llei quan són les primeres a saltar-se-la, no? El paper exemplificador que es podria esperar de les administracions salta pels aires a les primeres de canvi. I la situació encara és més paradoxal si es té en compte que l'estat espanyol ha arribat a recaptacions rècord en els últims anys, això ho hem comentat algunes vegades ja en aquest espai, i, per tant, difícilment es pot parlar d'un problema de liquiditat de les administracions. Com que el problema no és de liquiditat, ha de venir d'una altra banda, i concloure que no s'està donant el problema de la morositat la importància que mereix, diguem-ne que a l'hora d'arribar a conclusions, la temptació d'arribar a la conclusió que no es dona la morositat la importància que mereix, diguem-ne que és temptador, no? Dins del sector privat, a més, hi ha clares diferències de comportament entre les grans empreses i les petites. La mateixa entitat presenta dades de l'Observatori de Pagaments de la Unió Europea per remarcar que un 85% de les empreses paguen fora dels terminis establerts, un 85% de les grans empreses. En canvi, més de la meitat de les microempreses compleixen amb la normativa. L'estat espanyol és un dels països amb més diferència de comportament en els pagaments segons la mida de les empreses. El problema és que les pràctiques de les administracions i de les grans empreses, amb aquesta distracció del que determina la normativa, provoca un efecte cascada. Com que no cobren a temps, moltes empreses es veuen empeses a retardar els pagaments i la bola, diguem-ne, es va fent. Les paraules del president de la plataforma multisectorial contra la morositat, Antoni Cañete, apunten que pagar tard s'ha institucionalitzat i per algunes empreses és una forma encoberta de finançar-se a costa dels seus proveïdors. Cobrar amb retard empeny moltes petites empreses amb menys múscul financer per resistir als problemes de liquiditat a acudir a finançament bancari. Això suposa, diguem-ne, que unes dificultats afegides, no? Diguem que tenen, han de pagar interessos per aquest finançament i aquests recursos, amb aquests recursos les empreses no poden destinar altres recursos a afrontar inversions per guanyar productivitat i competitivitat. PPIME arriba a quantificar aquest esforç financer per les empreses fins a 5.500 milions d'euros l'any. Amb aquests recursos realment es podrien afrontar una fila d'inversions que finalment no es poden fer perquè s'estan distraient per pagar interessos perquè hi ha demora en els pagaments. En el recorregut, diguem-ne, dels últims anys, aquesta estadística de la morositat ha tingut alts i baixos, sempre per sobre, per això, dels períodes de pagament. Però, sigui amb alts i baixos, el que sí que s'expressa és que la morositat ha estat persistent i que el marc legal existent a l'estat espanyol des de fa més de 10 anys, o de 20, perquè hi ha lleis des de 2004, es mostra clarament insuficient per fer complir els terminis de pagament, sobretot per les empreses més grans, que tripliquen els incompliments respecte de les més petites, i sobretot també de les administracions, incapaces de complir el que hauria de ser un paper exemplificador. Hi ha dues qüestions en les quals confien les entitats que estan participant en la cursa de fons que s'està corrent contra la morositat. El primer és el reglament general que s'està treballant a la Unió Europea, en el qual manifesten sentir-se implicades totes les institucions continentals. I el segon és que s'escolti el seu clam perquè entri en vigor un règim sancionador contra els incompliments. Doncs bé, en un cas i l'altre hauria de regnar l'escepticisme, perquè en el cas de la Unió Europea porta anys anunciant que farà aquest reglament, però no es veuen grans avenços que permetin albirar el pas de la promesa a la realitat. I respecte al règim sancionador que s'espera a l'Estat, qui ha d'impulsar-ho és jutge i part. les administracions difícilment avançaran a posar multes quan al mateix temps és un dels principals causants dels incompliments de la norma. Seria com posar la guineu a cuidar les gallines, no? Tot plegat, sense deixar de ser cert que posar normes sense sancions pels incompliments és una invitació a que qualsevol faci i desfaci com vulgui, no? Els anys passen i els perjudicis de la morositat no es corregeixen. Sense un criteri general i sense un règim sancionador per donar els efectes contra un comportament equiparable entre grans empreses i petites. I, per tant, es persisteix i sap-s'hi interessadament en aquesta desigualtat entre grans i petites empreses. A més, els recursos per fomentar la productivitat, que és aquest objectiu tan insistent de les administracions, doncs es veuen retallats. La lluita contra aquests incompliments hauria de deixar de ser una cursa d'obstacles, però qui ha de retirar aquests obstacles, l'administració tampoc s'ha mostrat cap interès a ser exemple. Per tant, estem veient una actitud que desatén la responsabilitat de vetllar per l'interès general per part d'aquestes administracions.
2: Doncs, Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, moltes gràcies una setmana més per explicar-nos, en aquest cas avui, aquestes dades que hem repassat sobre la morositat. Joan Carles, moltes gràcies i ens veiem, com sempre, la setmana que ve.
3: Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
4: Territori 17.

Doncs nosaltres ara que després de parlar de en Joan Carles Arredondo tindrem amb l'Andreu Jiménez, parlarem i comentarem els tuits d'aquests dies i després, com sempre, acabarem el Territori 17 amb la tertúlia del Traster, la tertúlia d'Estar per Casa amb els companys del territori, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez. Però ja sabeu que tot això ho farem després de publicitat, on repassarem diversos temes. Per exemple, parlarem sobre aquesta vaga dels docents que s'ha estat realitzant aquest matí i també comentarem altres temes, com per exemple la marxa enrere de Vic perquè torni i deixi circular patinets elèctrics als carrers. Però ja sabeu que tot això ho farem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Va, fins ara.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Avui un dia de bojos, perquè dia és veritat que ha sigut un dia una miqueta complicat, però al final ens hem acabat en sortint. Tot i això, en Guillem Sánchez ja ens va avisar ahir que avui no podria estar perquè tenia una reunió, per tant, ens ha deixat preparats uns tuits que sempre fa la feina feta, per tant, un 10. I doncs, Andreu, explica'm, vinga, va.
2: Va, doncs mira, comencem a llegir la feina que ens ha deixat en Sánchez. Va, bon dimarts, som-hi, que el pitjor de la setmana ja ha passat, eh? Perquè va ser el dilluns. Estàs d'acord o no?
1: Això és ben cert,
2: sí. I mira, comencem el dia amb aquest missatge. A veure si a tu et passa. A mi sovint sí. Jo cada matí lamentant perquè no me'n vaig anar a dormir més d'hora la nit anterior.
1: Mira, literalment m'ha passat aquest matí.
2: Sí?
1: M'he llevat i dic, per què te'n vas anar a dormir tan tard? I el motiu és perquè vaig veure una sèrie. I vaig voler veure una miqueta més del segon episodi. Vaig veure més de la meitat del 3.
2: Però ja te l'acabes, no el deixes a mitges.
1: Doncs vaig deixar 12 minuts perquè vaig dir... aquests 12 minuts de fer-me skincare i tot això...
2: És veritat, sí, clar.
1: S'hagués allargat una miqueta més, per tant, vaig ser bastant previsora.
2: Bé, un altre tuit, va, que, amb aquesta advertència que ens fa la Marta, eh? Aquesta tarda aniré a comprar paper de vàter. Repeteixo, paper de vàter. Crec que és una notícia força rellevant que havíeu de saber. Mantingueu la calma. No mantens la calma tu, Marta, anant ja a buscar paper de vàter.
1: Exacte. Vull dir, en principi, hem d'estar tranquils per aquest antivirus. En principi, està més o menys tot controlat, per tant, donem un vot de confiança que tot vagi bé.
2: I ara ja passem, entrem ahir a dilluns. Malauradament, darrer capítol de Grimms d'aquesta temporada, el vas mirar i ona?
1: No, és que em sap greu, però fa 3 setmanes que no miro Grimms.
2: Mira, va, comencem amb el que diu el Yannick, eh? Em sembla el cas més surrealista de la història de Grimms.
1: Recomanes? Que
2: el... Sí, està bé, perquè és molt surrealista. O sigui, al principi no lligues caps i després tot t'acaba encaixant com un puzzle.
1: Aquests m'agraden, eh, aquests episodis.
2: Al principi així no té gaire sentit tot. Seguim amb en Marc, que ens confés això. La cita del Tinder no va anar gaire bé.
1: Val, ja veig que és algo relacionat amb una
2: bé,
1: cita, no?
2: No Tinder, perquè aquella època no hi havia Tinder. Va succeir el 2007, per tant encara el
1: no,
2: Tinder
1: no existia.
2: Però sí que...
1: Aquestes
2: històries ciber, del ciberespai.
1: Uf,
2: podríem deixar-ho aquí.
1: Val.
2: I molt de l'equip de la Neus, sincerament. Doncs jo si tinc un enamorat i de regal em porta una bombona de butà, l'engego a dida. Perquè es veu que l'home que acaba sent assassinat els subministrava la bombona de butà.
1: A veure, realment és una cosa que sempre, si utilitzes gas butà, doncs,
2: és necessari,
1: però realment però... gaire romàntic no és.
2: No,
1: gaire romàntic
2: no
1: és.
2: I en Jaume ens destaca el següent, eh? El riuet fet amb paper de plata. Fins i tot va posar tendre l'advocada. Que tingués un trabucó al costat no tenia cap importància. Perquè és que un dels dos sospitosos, la casa la tenia molt desendreçada, però, això sí, el pessebre estava impolut. Era, o sigui, sí, es veu que estava impecable. Crec que la majoria de cases no el posem tan bé al pessebre.
1: Menys rares.
2: Sí, no, o sigui, ja veiem que bastant estrany. I la Montse afegeix, s'ho han gastat tot en molsa. Perquè era una família doncs, que anava necessitada de diners. I vigileu si algú us proposa això, com diu en Marc.
1: A veure.
2: Planasso, anar a muntar trampes per caçar porcs senglars de la nit.
1: També era part de Grimms?
2: Això era part d'ahir de l'escenari del crim.
1: Però sí que és surrealista, sí, són conceptes que... Clar, o sigui, si no l'he vist...
2: T'estic tirant.
1: Exacte.
2: T'estic tirant conceptes i tu no saps de què t'estic,
1: no,
2: perquè
1: no,
2: t'he dit
1: no.
2: Hem comptat
1: el pessebre,
2: una bombona de butà,
1: sí,
2: el xat, el Tinder del 2007,
1: caçar senglars,
2: és a dir, què té a veure tot això?
1: No,
2: doncs,
1: no entenc res. Llavors hi ha...
2: I també falta un cotxe trobat en un del... no en un pantà, sinó el troben al cotxe, uh-huh. Ara no em sortirà on... Oh, quina ràbia.
1: A un camí abandonat?
2: No em sortirà.
1: A un pas subterrani?
2: No, és un canal, això.
1: Un canal.
2: El cotxe el troben en un canal un any després, és a dir, tot molt surrealista.
1: Val, doncs crec que
2: sí,
1: aquest migdia
2: està bé.
1: Faré una
2: I
1: ullada.
2: Ahir hi havia la rua del Barça, i en Sánchez ens ha deixat tuits al Barça, com a bon culer que és ell.
1: Òbviament.
2: en Marc, en Gerard i en Pau brenant-se un fuet a queixalades. Catalunya en estat pur.
1: M'encanta.
2: No sé si has vist la imatge.
1: No he vist la imatge.
2: També està Cancelo al costat i li ofereixen el fuet i es queda. I posa una cara de jo no vull saber-ne res d'això. Com dient, què estan cardant aquests tres?
1: M'encanten. A mi també em va fer molta gràcia, no sé si potser en Sánchez ho menciona, en Chesnik, literalment amb en Lewandowski just a davant del bus.
2: Comandant, amb el vàper.
1: Fumant-se un vàper, que sí, vaig pensar, no toca. I li enfocava la càmera i tirava tot el fum, de veritat.
2: Wojtek Chesnik, deixem-ho aquí. I seguim amb en Lewandowski, precisament. A part de ser una llegenda de per si, un dia ens presentarà el seu col·lega jubilat i la resta és història. L'Àlex també ens destaca un parell, eh? Eric i Gerard Martín demostrant que sí que podem anar pel món amb jugadors sense cognoms llargs, sense tatuatges, piercings i nascuts a Catalunya.
1: Molt bé.
2: Com m'agraden aquests futbolistes a mi també, eh?
1: De la terra, eh? Exacte.
2: I de deixar-se de mitjetes trencades, que si no sé què, no, no. Jugadors de tota la vida, sense tatuatges, pentinats més o menys normals. Com ha de ser?
1: Els models de Lamine Yamal.
2: Per exemple. I va, seguim amb aquesta, eh? Acabo de llegir que Gerard Martín i Olivia Rodrigo han marxat junts amb el cotxe. Com sigui això real, li han de donar el braçalet de capità a Gerard Martín.
1: Creus?
2: Va, va haver-hi el rumor aquest de que van marxar junts el diumenge. Clar, és que com seria rebut en un vestuari Gerard Martín?
1: Clar. No, no, vull dir, la Olivia Rodrigo ara mateix és una superestrella de pop-rock del món.
2: I Gerard Martín, que fa 2 anys no el coneixia...
1: Ni el Tato.
2: El coneixia la seva família i els seus 4 amics, perquè jugava al Cornellà Primera Federació.
1: No, no, mira, això són uns rumors que podem comentar demà, a veure si investiguem més.
2: I va, acabem amb aquest missatge d'en Jaume, que té una habilitat especial, eh? Diuen que les mares poden reconèixer el plor del seu fill entre centenars de diferents. Però jo puc recitar tota la gramàtica llatina de memòria i això és més útil si ma mare m'està buscant.
1: Gramàtica llatina, a què et refereix?
2: Gramàtica llatina.
1: Perquè jo vaig fer llatí...
2: Nominatiu, vocatiu...
1: Aiaia, orum, is.
2: Això era la primera declinació.
1: Sí, tu també vas fer llatí? Sí.
2: Rosa, rosae.
1: Rosa, rosae. Beatus ile.
2: Beatus ile. Llatinismes, eh?
1: Llatinismes. Com era el que has dit abans, la primera declinació, però llavors hi havia la
2: segona.
1: Sí,
2: os, era la d'os o no?
1: Pot ser.
2: No me'n recordo.
1: Mare meva, quin record has bloquejat, sí, eh? Quin record. I
2: nominatiu, vocatiu, genitiu?
1: Genitiu, indicatiu.
2: No, ablatiu,
1: ablatiu
2: havia, vocatiu.
1: Uau.
2: Ah, no, ja l'he dit, eren 6.
1: Jo el que em sé és el Orum, sí. Is, això m'ho sabia perquè vam fer una cançó, per tant m'ho sabia.
2: Te'n recordes.
1: Però bueno, record desbloquejat, Andreu.
2: Doncs acabem amb llatí les piulades d'avui.
1: Exacte, que vagi molt bé.
2: Igualment.
1: Beatus ile.
2: Beatus ile. Quid pro quo.
1: Quid pro quo. Passen 8 minuts de 2:15 del matí i és moment de la tertúlia d'estar per casa.
0: El traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
1: I, com sempre, un dimarts més acabarem el Territori 17 amb la tertúlia del traster, la tertúlia d'estar per casa, i avui ho farem amb els companys del Territori 17, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez. Bon dia, què tal?
3: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Vosaltres sabíeu alguna cosa de llatí?
4: Sí, jo vaig fer llatí amb una professora que ens posava a quart d'ESO exàmens de la universitat.
1: Que bé, tu!
4: Duríssim, així que... En fi, vaig fer llatí grec, jo.
3: Se'n recorda de la professora, jo grec, no de l'idioma.
1: Jo grec, no.
4: De l'idioma d'algunes coses, però o sigui, també he tingut un record desbloquejat, eh? En plan, rosa, rosa, les declinacions, ai, quin drama.
1: Jo això de les declinacions sí. És com els verbs en anglès, o sigui, és aquell Actuï. Record que tenia superenterrat en el cervell Actuï. I de cop ha sigut com, uau, tinc bona memòria, sí, encara.
4: El verb
1: to be. Que això és una cosa que sempre se'ns quedarà al cor.
4: Sí.
1: Bé, sí. Si voleu podem començar a parlar. Si voleu començar a parlar sobre... És un tema, òbviament, que és molt recurrent i que ja hem parlat diversos dies aquí al traster, però avui ha sigut una altra jornada de mobilitzacions i protestes per part dels docents, perquè, òbviament, doncs, totes aquestes negociacions que s'han dut a terme, aquestes taules per poder com arribar a un acord, doncs, sembla que no arriben mai i, per tant, doncs, els docents segueixen amb aquestes protestes. En aquest cas, doncs, jo avui he patit un tall de carreteres. Bé, això no sé com ho veieu vosaltres, perquè també, doncs, com en l'Enric deia, pel grup, i també s'han comentat avui al matí, tot el tema dels policies infiltrats.
4: Mm. Jo... És que no vull que em censurin.
3: Sí, és un... És que no... Crec que serà un impàs, és un impàs, el fet de les mobilitzacions a partir d'ara, després d'haver trobat aquests dos policies infiltrats, no? I més venint de tota aquesta temàtica de que ja havien hagut totes les problemàtiques dels policies infiltrats a l'esquerra independentista, no? Que sí. Sí, va omplir titulars fa un any, de que inclús havien... tingut parelles, tot fals. Vaja, que en aquell cas era, per mi era una violació. Quan tu ets un policia infiltrat i te'n vas, coneix una persona i te'n vas amb ella al llit i tot, això no et pot tenir altre nom. I a veure fins on hauria arribat aquí si no s'haguessin destapat, saps? És a dir, és molt greu, amb això ja es veu, però que no hi ha cap tipus de límit. Si abans eren les clavegueres de l'Estat d'alguna manera, no? Que anaven cap a l'esquerra independentista, hi havia molta gent que deia, ostres... és només en aquest sector, i altres no es revoltaven. Jo crec que el problema és estructural, com sempre estem denunciant, no? Des d'aquí, d'alguna manera, no estem parlant de que sigui una pixada fora de test, sinó que és un tema estructural i uns hàbits i una manera de fer que és estàndard arreu de totes les lluites socials, d'alguna manera.
2: Qui governa, Enric, a Catalunya?
3: Sí, però qui governava també. És a dir, a veure, sí. No, penseu que tots els governs que han hagut, els consellers de...
4: D'educació mai han estat educació.
3: Exacte.
4: O sigui,
3: i els d'interior han acumulat denúncies com la copa d'un pi. Per tant, en aquest cas és independent qui governi.
4: Sí, jo crec que sí. I seguint amb això dels policies infiltrats, no dic que tingui sentit infiltrar policies a l'esquerra INDP, ojo, estic totalment en contra, però encara té menys sentit infiltrar policies en una assemblea, en un consell escolar. Vull dir, és que a part, perquè sé, els van pillar, però al moment, perquè van dir que eren mestres d'una escola i estava el director d'aquella escola allà, saps, que va dir amor.
1: Són
4: no.
1: Tan burro, o sigui,
4: que és com...
2: Prepara't una mica
4: millor.
1: Prepara't millor, o sigui, tingues una bona quartada, dir, almenys, no? Sí. No sé.
4: No, o sigui, no puc... Bueno, és que, en fi, és que la diria molt gran i no...
3: El vincle amb l'educació l'haurien d'haver tingut abans d'opositar, no com a infiltrat,
4: sí,
3: saps?
4: Sí, bueno, i aquí també hi ha el tema de la senyora Niubó, la senyora que està en el rànquing número 1 de persones que cobra més... i està dient, o sigui, literalment ha fet unes declaracions dient que les vagues que s'han preparat són desproporcionades. Desproporcionat és el seu sou. Desproporcionat és que vostè no sigui mestre i estigui fent, i sigui ministre d'Educació des d'un despatx. Això és el que és desproporcionat, no les vagues. Les vagues són totalment lícites, totalment legítimes, i és un dret que tenim com a treballadors. Vull dir, és que no hi ha més. No és que siguin desproporcionades, és que si no estàs complint amb el que s'ha de fer ni estàs fent cas als 90.000 mestres que tens manifestant-se per una educació pública de qualitat, que només t'estan demanant reducció de ràtios, inversió en més professorat, pedagogs, psicopedagogs, educadors, etc, un llarg etc, sempre dic el mateix, sempre em repeteixo, però és que és necessari. Seguirà igual. Vull dir, les jornades de vaga són totalment legítimes. Per mi, que ho tallin tot. Literalment,
2: doncs,
4: que ho tallin tot.
2: A veure, jo crec que sí, però crec que la gent, en la societat en general, l'impacte, jo crec que també el que s'està veient, és que estan perdent una mica de credibilitat els mestres. Perquè, per exemple, vas a la portada avui del diari Ara i llegeixes la portaveu nacional del sindicat USTEC, el principal sindicat d'educació, amb 400 euros mensuals podrien parlar d'aixecar la protesta. Clar, quan en teoria... realment, o sigui, la protesta, a banda, també hi ha el sou també és important, però és el que deies tu, en principi es queixaven per això. Si ara reclamen que amb 400 euros al mes se soluciona, jo crec que aquí els mestres perden bastanta credibilitat.
3: Bueno, en tot cas és una portaveu.
2: Sí, és la portaveu d'un sindicat, del principal sindicat.
4: I jo crec que aquí, en aquest titular, hi ha un problema, que és anar només a lo que a crear, pues una mica com el clickbait,
3: controvèrsia.
4: Vull dir, exacte, sí, sí, sí, literalment és crear controvèrsia.
1: Clar, però és que és crear controvèrsia.
4: Perdó.
1: O sigui,
2: sí.
1: És crear controvèrsia, però o sigui, aquestes declaracions s'han dit, vull dir, ha sortit de la boca d'una persona.
2: És que jo crec que és el problema, és un dels problemes aquests.
4: També segurament haurà dit moltes més coses, no estic
1: pensant. No, segurament.
3: El mitjà ha escollit quina frase posar per als seus propis interessos. A quin mitjà has dit que era?
1: El Diari Ara.
4: Vull dir, aquí també s'ha de veure una mica, anar una mica més enllà del titular i més enllà del que ha dit. Vull dir, a mi no em semblaria just que ara de cop acceptessis un acord que només fos un augment de 400 euros. No em semblaria just perquè no estàs cobrint tota la resta, que és, crec, el més necessari. Òbviament se'ls ha de pujar el sou, que no se'ls hi puja des del 2010. Vull dir, una cosa. Vull dir, aquí
2: però si
4: també
2: parlem
4: ha,
2: de sous, dir, crec que això és que tothom hauria de sortir a manifestar-se.
4: Crec que
3: no,
4: és
3: no tothom.
4: No tothom.
3: No, però penseu que els servidors públics, treballadors públics, porten, no... porten el sou congelat que... alguns des de fa dècades.
4: Clar,
3: a mi cada any em pugen la part proporcional, no sé vosaltres, però en canvi tu veus en altres sectors on 2010, etc. Estem parlant que ha hagut un augment en productes, de, per exemple, d'alimentació del 200 i del 300%,
4: sí.
3: I els sous s'han quedat congelats. L'habitatge ha augmentat un percentatge espectacular i allò està congelat. Llavors, correcte, que no s'hauria aixecat només per aquests 400 euros, però aquests 400 euros segurament són absolutament no lícits, sinó que és el que toca, de fet.
4: Clar, és que estem parlant de que els mestres d'aquí, de Catalunya, tenen el sou més baix de tot l'estat, un dels sous més... Sí.
1: I els que tenen més feina, també. I els que sempre se'ls afegeix més feina.
4: Vull dir,
3: i de 0 a 3 anys. L'entrevista que vam fer ahir, que vam poder veure amb la Míriam Oliva, d'aquí a l'escoleta de Pit Roig de Sant Pere Vilamajor, que han privatitzat. Clar, estem parlant 0 a 3 anys. No sé si teniu germans o l'entorn... Imagineu-vos ràtios absolutament desproporcionats. I amb un sou, deixem-ho dir, de merda, perquè és un sou de merda el que tenen de 0 a 3 anys. I és que, a més... No només això, sinó tenen molt menys sou, tenen moltes més hores i uns ràtios que ja no podríem assumir en gent de primer d'ESO i el tenen moltes vegades de 0 a 3 anys. Estem parlant d'uns ràtios que és impossible poder fer una gestió així. Ja no parlem de conductes, de diferents problemàtiques que podem trobar en una aula, com diem normalment, sinó la pròpia edat d'aquests infants de 0 a 3 anys. És a dir, tots els que tenim amics que han estat pares o mares amb un sol nano estan desbordats. Penseu una aula plena i com està tot. És a dir, és que crec que el problema de país és un problema de valors, al cap i a fi, donar valor al que realment, a les coses que realment entenen, no? D'alguna manera, estem dient que totes les problemàtiques que tenim actualment és per una falta d'ensenyament, d'educació, que no hi ha una inversió, però clar, després hi tenim cura dels nostres fills amb tot, què mengen, què fan, com s'eduquen, no pantalles, però en canvi el professional que els està criant més que els propis pares a nivell d'horaris al dia, no dic ja de més o menys d'instrucció, però més hores al dia moltíssimes vegades, perquè quan surten van amb els avis, etc. i els pares moltes vegades ho veuen al vespre i caps de setmana i les nits, estan completament explotats. Llavors, inclús a nivell pràctic, encara que la gent que no estigui a favor, interessa que la persona que està creant els teus fills, està creant l'educació dels teus fills, estigui explotada? És que és una cosa que cau pel seu propi pes.
4: O sigui, i a part, més enllà d'això, jo no crec que els docents estiguin perdent credibilitat, ni molt menys. De fet, és que crec que totalment tot el contrari. No. Perquè, vull dir, ara mateix, amb tot el que hem plantejat de totes les jornades de vaga descentralitzades, amb diferents manis unitàries, vull dir, jo crec que per primera vegada, de fet, ara fa poc ho parlava amb un mestre, per primera vegada han dit fins aquí, vull dir, és que és ara o mai, és que no hi ha volta enrere. Vull dir, és que de fet, sense anar més lluny, al País Valencià han començat una vaga indefinida de docents.
3: I és com hauria de ser, a tot arreu.
4: I és com hauria de fer. Què passa? Que aquí, i és totalment lògic, hi ha un pànic. Vull dir, jo he vist, arrel de les vagues del mes passat, molts mestres van penjar el que van comprar i el que els hi van treure per les jornades de vagues. És demencial.
3: Sí.
4: És demencial haver d'escollir entre si pagues el lloguer i el menjar o fas vaga perquè t'estan explotant i perquè els teus drets se'ls estan passant pel forro. Vull dir, això també és lamentable.
3: Clar. I no oblidem això, la vaga no és només per ells.
4: Clar.
3: La vaga, o sigui totes les persones que tenen... Bueno, tothom hauria d'estar d'acord, però com a mínim les persones que tenen infants on han tingut, clar, és una vaga per ells. Perquè és per l'educació de les seves famílies. Llavors, no és només pels drets laborals d'un...
2: Però tu mires a curt termini i si ets pare d'una família, clar, veus que, ostres, el meu fill potser estarà dues setmanes o tres, no sé quan,
4: no.
2: Com acabarà. No, no, no, que estic,
4: no, perquè...
2: però estic posant en hipotètic cas, eh? No, que clar, ostres, el meu fill ara no podrà no anar a l'escola per aquestes jornades de vaga. També penses...
3: I els serveis mínims.
2: Sí, amb qui els deixo? Clar, hi ha serveis mínims, però és que depèn com, potser hi ha molts que es troben en aquesta situació i és que els serveis mínims tampoc acaben poder estar a l'abast de tothom.
3: No, les escoles estan obertes ara mateix.
2: Sí, ja ho sé que estan obertes, però clar, que jo m'estic posant també en el paper dels pares i que crec que la truita als mestres se'ls hi pot girar molt amb el titular aquest que us he comentat i que jo crec que la gent al final... també els principals perjudicats acaben sent els nens, perquè els nens no poden anar a l'escola. Que evidentment que si tu mires en projecció, evidentment que els perjudicats seran els nens perquè amb les condicions actuals que hi ha a les escoles no són sostenibles i només falta veure els resultats de les proves PISA i de les competències bàsiques, que els nivells són els que són. Però també considero que a veure que tu, el teu fill, no el puguis portar a l'escola perquè els professors t'estan manifestant que tenen tot el seu dret i tenen part de la raó amb moltes de les coses que demanen, doncs clar, aquí al final també acabes perjudicant més els teus fills.
3: No, perquè això és a llarg termini. Les vagues precisament són per canviar tot. Si no hagués hagut la vaga de la canadenca, no s'haguessin cremat tramvies, si no s'hagués aturat mig Barcelona, ara tots estarien treballant 7 dies encara. I això és com els metges, no? Sanitat està feta una merda, absolutament. I que siguem una dels millors sanitats que hi ha arreu del món no vol dir que estigui com ha d'estar. Perquè el món, val? Molts llocs se n'entenen. Llavors, és com el que diuen, els metges no es poden manifestar perquè si aquest cirurgià s'està manifestant, es pot perdre una vida. Bueno, obrim el calaix, obrim el meló. S'estan perdent vides cada dia? S'estan perdent vides cada dia per com està ara mateix sanitat. Llavors, evidentment, seria molt dur una parada. Però, precisament... les vagues aquestes, en aquests serveis fonamentals com sanitat, educació, la gent, a càrrec dels seus propis sous, està fent el que no està fent els polítics. És a dir, a càrrec de no cobrar i de la pressió social que tenen, en aquest cas. I de que la gent no s'atreveix a sortir i manifestar-se al carrer.
2: Però el problema...
3: Perquè recordem que són vagues per uns serveis essencials, per uns drets que tenim tots... que ens afecten a tots i a totes.
4: Sí.
3: No només per aquests treballadors. Saps? És que és... totes les feines són respectables, però és que aquesta precisament ens afecta a tots aquestes vagues que tenim
4: ara
3: mateix.
4: Jo, de fet, penso, i ara seré molt bèstia i molt radical, però jo, o sigui, totes aquelles famílies que diguin és que el meu fill no pot anar a classe, no pot no sé què, no sé quantos... El seu fill pot anar a classe, això per començar, perquè hi ha serveis mínims. Tant de bo ja que és una vaga indefinida. T'ho juro, tant de bo, perquè és que és molt necessari que passi. És molt necessari perquè la gent es comenci a adonar de lo important que és l'educació. Perquè ara mateix, i això ho hem dit molts cops, hi ha gent que no sap ni qui és Franco i que diu que vol que torni la dictadura. Això ho diuen nens de l'ESO. Vull dir, aquí tenim un problema. Això és un problema greu. No que els mestres facin vaga. Fer vaga és un dret fonamental recollit a l'Estatut dels Treballadors des de fa molt de temps, per sort. Però, i et diré més, jo, per exemple, quan treballava a la residència i hi havia vagues del sector social, nosaltres, ningú dels treballadors, podíem fer vaga. Per què? Perquè érem serveis mínims. Això és una putada.
3: Sí.
4: Això sí que és una putada, no poder fer vaga, encara que vulguis.
3: Sí. I quan es col·lapsa tot...
4: Ara mateix, i ho sento molt, o sigui, totes les famílies que no estiguin d'acord amb aquesta vaga...
3: Que es manifestin també a favor dels...
4: Que pensin, si us plau, en els professors que els hi han marcat. Que li donin voltes. A veure com eren les seves classes en aquell temps. A veure què passava en aquell temps. Que reflexionin una mica, que pensin com està el sector educatiu i que pensin que, oh no, és que el meu fill no aprendrà. Sí, el seu fill aprendrà a que com a persona, quan sigui adulta, tindrà dret a fer vaga i tindrà una educació de qualitat perquè els mestres d'ara s'ho estan currant.
3: I al cap i a la fi, les vagues no funcionen per anar a la plaça tots i ajuntar-nos, que evidentment està molt bé quan
4: s'agresta
3: la flotilla i anem, i això és necessari per veure el suport social que té una causa i tot. Exacte. Però les vagues funcionen quan es tallen les principals artèries del país i quan les empreses dels principals lobbies del país comencen a tenir merma. Aquí és quan les vagues són efectives, perquè les empreses com, digue-li, Amazon, digue-li, Inditex, totes aquestes comencen a tenir problemes de repartiment. Aquí és quan aquestes empreses, aquests lobbies, piquen al crostó als polítics. Fins llavors, no hi ha canvis efectius. Sí. Perquè una manifestació en una plaça, exacte, no s'ha... Va bé pel suport social, s'ha de fer per empatitzar amb la gent i perquè es sumi més gent a la causa. Però quan hi ha canvis efectius és quan s'atura el país. Mm.
4: I que tallar carreteres momentàniament, fer talls intermitents, que és el que estaven fent, no implica una gran commoció al país. Vull dir, perquè la carretera seguirà oberta, la P7 seguirà oberta, la P2 seguirà oberta, totes les carreteres han seguit obertes. Amb talls, sí, òbviament, però és que és la manera de tenir visibilitat, de poder organitzar-se, de poder cridar els quatre vents que l'educació ara mateix està en la merda, parlant clar. Vull dir, que no poden seguir així, és que és inviable. Vull dir, és que no hi ha més, és que és fonamental.
3: Perquè, al cap i al fi, les persones que es queixen, si no, després és per dir... clar, quan... Què es vota a les eleccions després?
4: Sí, clar, és que... Clar,
3: bé, no ens manifestem, però seguim votant als partits que estan enquistant sí. aquestes situacions. No? Llavors, aquí hi ha un problema de criteri important.
2: Quins ho solucionaran?
3: No, però com a mínim vot de càstig. No estic dient que hi hagi aquest partit que ho solucioni, però vot de càstig hi ha de ser.
2: Hi haurà el vot de càstig.
3: No hi ha vot de càstig, Andreu, perquè portem més de 30 anys amb un bipartidisme enquistat. O sigui...
2: Exacte, el vot de càstig serà quan surti...
4: El vot de càstig serà l'any que ve, quan les eleccions, ja t'ho dic.
2: Exacte, sí, sí.
3: Sí, però es pujarà Convergència, i que és el mateix que va estar abans d'ells. Per tant, estem en un país sí. que tenim un bipartidisme, encara que haguem tingut moments que sí, que tenim algú que és una crossa o no, i que aquesta crossa no deixa de formar part d'una ascensió del partit mare. Llavors, estem en un país que hi ha un bipartidisme extrem. Fins que això no canvi, tot això no... Penseu que els lobbies que ocasionen tot això formen part d'aquests dos grans partits de país. I diguem Espanya, diguem Catalunya, on vulgueu.
4: També crec que fins que no hi hagi... O sigui, que està molt bé tenir consellers i conselleres i tothom, ministres d'educació...
3: Càrrecs de confiança...
4: Però tenir algú fent de ministre o estant al capdavant del Departament d'Educació que en la seva vida ha treballat en el sector...
3: És una vergonya.
4: No pot prendre cap decisió perquè no sap el que està passant. Vull dir, ja es pot reunir amb els sindicats, amb qui vulgui... però que no ha viscut ella en pròpia, vull dir, no ha viscut en pròpia pell el que passa i el que és el dia a dia a les aules.
1: I Laia, si ho fessin, no aguantarien.
4: Ah, sí, exactament. No aguantarien. Vull dir, és com si ara vingués un matemàtic a la recció on currava jo de trastorns de conducta. Va, no aguanta ni 2 hores. Vull dir, és així, no passa res. Cadascú té...
3: S'hauria d'exigir, i amb una experiència, no només amb un sí, títol, amb una experiència exacte. Mínima d'X
1: anys. Nosaltres ens demanen, a nosaltres ens demanen 5 anys d'experiència, doncs ells també,
3: exacte.
1: No? Vull dir, sempre,
3: bueno,
1: no t'agafo perquè necessito 3 anys d'experiència mínima en el sector.
4: Però que siguis jove. Aquí però que siguis jove.
3: Mira, molt ràpidament, perquè ja estem acabant, per petita escala. Aquí a Cardedeu hem tingut alguns problemes perquè, bé, nosaltres fem un infopodcast i sempre som molt punyents, podríem dir d'alguna manera, no? Antifeixistes, ecologistes, etc. I alguns tècnics de Medi Ambient ens han dit, ostres, és que, clar, ens esteu atacant per coses que hem fet de Medi Ambient i nosaltres recolzem el que som els tècnics, sí, però tu ets el polític, tu ets d'estar format en aquesta àrea, perquè la responsabilitat és política, més enllà dels tècnics, sigui on sigui, Generalitat, etc. Llavors, com a polític, si tu ets capaç de posar la firma en un lloc, amb el que sigui, tu has de poder recolzar perquè has de tenir coneixements amb això.
4: Totalment.
3: I això és el que falta en aquest país, que a la Generalitat sí. i a tots els estaments, en aquest cas, hi hagi persones formades en les matèries.
4: Sí, però... que tinguin experiència com a treballador. O sigui, ja no que tinguin la titulitis, perquè no. La meritocràcia és l'altre tema, no?
3: Un mínim d'X anys, sí.
4: Però sí, que tinguin alguna cosa d'experiència. Mm. Vull dir, si us plau, és que no es demana tant. Vull dir, si nosaltres ens demanen el que deies tu, Ona, no? 5 anys d'experiència a un perfil júnior, saps? Que no tens mai, bueno, doncs pues a ells també. Mm. No és tan difícil.
3: Absolutament.
1: Doncs em sap greu, però sempre ens agradaria tenir més temps per poder explicar més coses, però bé, això ho podem fer la setmana que ve a la Tertúlia del Traster. I amb això acabem el Territori 17 d'avui. Que us vagi molt bé i tornem demà a les 9 del matí.
4: Ciao.
3: A reveure.
1: Adéu, bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Bona tarda, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són les 9 i 4 minuts de la nit d'aquest 11 de maig de 2026. Comença una nova emissió del programa més muntanyenc d'Ona Codinenca. Els amics del Tu Jugues acaben de marxar, van acabant la temporada també, i comencem el programa d'avui, que el cel encara és clar. Això vol dir que es va acostant l'estiu i també es va acostant el final de temporada d'Ona Codinenca. De moment encara no, encara estem aquí a l'estudi 1. Tenim 55 minuts per endavant del nostre programa, de l'Anem a la Muntanya. Com sempre, la muntanya, el fil conductor, durant aquests pròxims minuts. No desconnecteu, escolteu-vos en directe si podeu, i si no podeu, ja sabeu que hi ha les següents reposicions durant uns quants dies, i també en el podcast ens podeu escoltar sempre que vulgueu, a les hores que vulgueu. Per tant, poques excuses hi ha per no escoltar-nos en algun moment o altre. Ja tenim aquí a tots els protagonistes del programa d'avui, que estan davant dels micros verds de la nostra emissora, i també tenim a l'estudi 1 la persona que entrevistarem cap als vols de 9:15. Sempre ens fa una mica més d'il·lusió que la persona que entrevistem estigui en directe. Per tant, moltíssimes gràcies ja per avançat. D'aquí una estona l'escoltarem. Però primer de tot, escoltarem a tota la persona que fa possible el programa. Què tal, com esteu? Bona nit.
1: Bé, bé. Hola, bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
3: Tots aquí preparats pel que faci falta.
0: Preparats pel que faci falta. També tenim a Raúl Jiménez, que ha entrat avui ara a l'estudi. Pau Ibarz, a dins de la peixera. Alineació de luxepès, avui ens has portat aquí. La jefa ens has portat a l'inici de luxe.
1: Jo no he fet res.
0: Bueno, però...
1: Què?
0: Sí, la jefa és la que mou el tinglado i hi ha bueno, alineació de luxe a l'estudi.
1: No, la movem entre tots, el tinglado.
0: A més,
1: entre tots.
0: Pau Ibarz, amb la sabata del Barça, que els col·legis estem...
3: Sí, sembla que vagi guanyar, no? Ahir el Barça.
0: Sí. L'alegria va ser important. Estem molt contents. Avui ho deien a RAC1 al matí. Quan guanya el Barça, un títol així important. Això vas diferent, treballar amb el dilluns. Vas una mica diferent i jo he anat.
3: I si he perdut l'Espanyol, a més, encara no ho veig.
0: Ui, bueno, això és un afegitó. Però més guanyar la Lliga, el Madrid, a la cara del Madrid, això...
1: I el Camp Nou.
0: Vaig baixar ahir, perquè havia anat a Barcelona i vaig baixar. I dic, mira, ja m'acosto al Camp del Barça. Comença a fer goig, quan el Barça comença a fer... Jo ara feia uns quants mesos que m'hi he anat i, ostres, comença... Des de fora ja comença a fer una impressió, eh? Quan estigui acabat, allò serà... Serà un reclam turístic de primera categoria.
3: T'hi posaran 100.000 persones i fotran, ja?
0: Sí.
3: O algú així?
0: Em sembla que m'estigui acabat 105.000.
3: 105.
4: 105.000 i dels 105, poder 80.000 turistes.
0: Bueno, que va... Ara el Barça ha de treure calés d'on sigui, perquè està en una situació bastant xunga, però allò serà una mina d'or, eh? I faran molts calés allà, però molts calés. Bueno, deixem el Barça, que estem molt contents pel títol d'ahir, i també estem contents per estar aquí, com cada dilluns, a l'estudi d'Ona Codinenca. I es va acabar la temporada, jefa? Es va ja no queda... Jo sempre que quan entro a l'estudi veig que encara és mica clar i això ja dic...
1: Ja s'acaba.
5: Sí, però aquesta temporada acabarem tard perquè la jefa ha programat 5 entrevistes per aquest mes. Que poder no sap que per Sant Joan s'acaba la temporada, però...
0: Fica els cascos que...
1: Repeteix, aviam.
5: Jefa, que no sé què has fet amb la programació d'entrevistes aquest mes, que n'has programat 4 o 5...
1: Oh, no, el que toca.
5: El que toca. Bueno, doncs oi, el 29 de juny farem programa. Tu.
1: És perquè no us queixeu.
5: Vale.
0: Ah, sí? Fins al 29? Doncs... És que no vaig veure el missatge.
5: En principi, per Sant Joan acabem cada any. Cada any tenim la tradició d'acabar per Sant Joan. Però la
1: que
5: jefa,
1: em vaig equivocar.
5: La jefa ha dit que el 29 fem programa. Doncs aquí, tots el 29 aquí com un clau.
1: No sé, ara no me'n recordo.
0: Bueno...
1: Ah, sí, el Feliu Isard.
4: Jo us he de dir que si voleu fer programa aquest dia, l'entrevista us ho deixo
1: fer
4: vosaltres.
1: Em devia equivocar de data.
0: Bueno, cap problema. Bueno, ja veurem.
1: Bueno, no passa res,
0: No, jo estic aquí, el 29 jo estaré aquí.
1: No passa res, vale, perfecte.
2: El Joan, si no, Joan, fas l'entrevista tu. No. Sí. O Raül, que el faria molt bé, eh?
3: Sí, i també. Ja, exacte, això no ho ha fet mai el Raül, probablement. Ha vingut molt que l'entrevistem, però fent l'entrevista no.
2: Bueno, ja pensarem alguna cosa, no, jefa? Ja farem alguna cosa. I si no...
1: Sí, no em devia equivocar, però no passa res.
2: Bueno... Podem obrir, no?
5: Sí, es pot obrir, no passa res.
2: No hi ha problema.
1: No, tranquil, el convidat segur que no té el 29. Ho devia posar-ho jo, devia posar 29, no sé per què.
2: Ah, i ell no el té, ell no està...
1: Ell no el té.
2: Bueno, ja parlem.
1: Vale,
2: començarem el programa d'avui, l'editorial, com sempre. Joan, que d'aquests parts d'avui...
3: Doncs parlarem del camí de Viladrau a Arbúcies. És un article de la revista Vèrtex, que en llegiré una part només, perquè és bastant llarguet, i només en llegiré una part.
2: Mira, fa un moment estàvem parlant de Viladrau, perquè el nostre amic l'Aleix Serrats es casa a Viladrau, el dia 22 de maig, que m'ha dit, si us plau, m'has de dir exactament la previsió del temps aquell dia. I dic, bueno, digui.

Doncs sí, diu, el camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigó per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant 1000 anys va unir els pobladors del nord del massís. Els vells camins i les modernes carreteres. Fins a l'època moderna, els camins entre poblacions buscaven sempre la línia més recta possible. Evitaven creuar rieres i procuraven passar per les masies on es podia demanar el pa i trago. Eren camins senzills per anar-hi a peu, per portar-hi càrrega amb matxos o inclús perquè hi passés alguna tartana. Però l'arribada dels automòbils va canviar el concepte de les distàncies. A l'inici del segle XX, els cotxes van començar a arribar als pobles del Montseny i els vells camins ja no servien per a aquestes noves màquines, que necessitaven més amplada, menys pendents, revolts més amples i ferms més planers. Un dels vells camins que va quedar marginat va ser el camí ral que durant 1000 anys havia unit Viladrau amb Arbúcies. A la segona dècada del segle XX es va construir la carretera GI-543 que enllaça Viladrau amb Arbúcies passant pels colls de Gomara i del Rabell i baixant pel marge esquerre de la riera d'Arbúcies fins a la població salvatana que aleshores estava en plena modernització. Aquesta carretera uneix els dos pobles en 19,2 quilòmetres en comptes del vell camí que era més recte i curt, però la carretera permetia reduir les 4 hores del camí a peu a només mitja hora amb els nous vehicles. Ben mirat, vam tenir sort que fessin la carretera per un altre lloc i que no destrossessin l'antic sender, de manera que avui en dia encara podem resseguir aquest camí mil·lenari. En aquest article explicarem l'aventura del trascat pel vell camí de Viladrau a Arbúcies. Actualment hi ha un sender de petit recorregut, el PRC 202, senyalitzat de 14,6 quilòmetres i 765 metres de desnivell negatiu que segueix part del vell camí. Resseguirem el sender del PR en alguns trams, però en d'altres abandonarem per passar per les basses, fonts, per un mas que va ser molt poderós en èpoques medievals i per terrenys de la vella parròquia de Santa Maria de Llors, aproximant-nos tot tant com sigui possible al camí que durant 1000 anys va servir per unir i relacionar viladrauencs i arbuciencs. Les característiques del camí són de longitud 18 quilòmetres, desnivell positiu 130 metres, desnivell negatiu 750 metres i durada aproximada del recorregut unes 4 hores i 30 minuts. La dificultat i l'exigència és baixa. I bueno, parla l'article, continua parlant de Viladrau, de Gomara i Cerdans, el Pla d'Ufol i les basses de les Eugues, el veïnat de Llors, la riera d'Arbúcies i la Corbadora. I fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré uns quants dites que m'han passat. I la primera diu: m'haig arribat un jardí a cada prat. Un altre que diu: la primavera de sang altera i el cafè l'accelera. I un altre que diu: una xocolata de bon matí els ànims fa sortir.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La... Perdó, perdó, digues-hi.
1: Estava buscant abans el qui havia escrit l'article i no l'he trobat, i ara sí que el veig. És un text de l'Òscar Ferrarons.
0: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per aquesta editorial, aquest camí de Viladrau, un poble preciós, a la Falda de Montseny, molt bonic.
1: Sí, sí, és una zona molt ferma, molt ferma, i des d'aquí es veu les Agudes de la forma més empinada que hi ha.

0: els castellets allà que queden de front.
1: Moltíssimes gràcies. La setmana vinent una nova editorial. I passem a la colla del dimecres. Pep Sans, com estàs?
2: Molt bé.
1: Fiquem la sintonia i ens dius on tenim avui. Si us plau, la sintonia.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
2: Doncs avui ens mourem pel massís de Cadiretes, per el Puig de les Cols i la Roca de Verdera, una circular pels voltants de Sant Feliu de Guíxols. Sortim del Pla de Pedralta, on hem deixat els cotxes en una zona molt bonica, amb pins pinyers, pinastres i soreres. Passem l'ermita de Pedralta i ens dirigim cap al cim del Mirador. Un cop allà, ja tenim les primeres visuals sobre la costa de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Del massís de les Gavarres, amb Santa Cristina d'Aro, sota nostra, i de les Planes Gironines i Salvatanes. Després de romandre vora l'ermita i de gaudir de la singularitat del bloc de Pedralta, abans, amb la pedra cavallera basculant, marxem sense perdre alçada en direcció sud-oest cap al Puig de les Cols. Abans, però, pujarem i baixarem per corriols costeruts, envoltats d'alzines petites, amb l'escorça cremada pel foc. Els brucs arboris, els cirerers d'Arbós i el cadec són els arbustos dominants que ens van barrant el camí als corriols més estrets. Anem seguint amb les marques del GR 92, que deixem al cap d'uns 600 metres, i agafem un corriol a mà esquerra que ens indica la drecera per pujar a Roca Verdera. Al mateix peu de Roca Verdera veiem que es tracta d'un gran bloc de pedra granític amb similitud amb la Pedralta. Després de contemplar aquesta curiosa roca, tornem al camí i acabem de pujar al cim del Puig de les Cols de 416 metres. El camí de pujada al cim és bonica i divertida. Cal ajudar-se de les mans per superar alguns graons de pedra. Un cop a dalt, les vistes són de 360 graus espectaculars. Les serralades prelitorals del Montseny i les Guilleries, el sistema transversal amb el Coll Sacabra i les serres de Finestres i Roca Corba. El Montnegre, les Gavarres, el Pirineu Oriental amb el Canigó, com a símbol destacat. Tot plegat una lliçó de geografia a l'aire lliure. Cara avall, per un fort pendent, entre blocs anem trobant punts de color blau i fites de terme. Cal parar atenció per no perdre la traça i per on no ens apagar. Arribem al coll de l'Escorpí, on val la pena acostar-se al menhir del terme gros. Seguint recte, lleuger descens, passem pel costat de la creu d'en Barraquer. Ara anem baixant, sempre encarant-nos a l'aflorament de roques molt interessants. La pista que ara agafem, ja tornem a veure la imatge de la Pedralta i pujant i baixant tornem a trobar la petita plana de pins on tenim el cotxe. Ha sigut un recorregut de 6 km 500 metres amb un temps efectiu de 2 hores 19 minuts i un temps total de 4 hores i 35 minuts i un ascens acumulat de 388 metres. Jo aquesta zona he de dir que l'he feta, aquest cim no, però aquesta zona de les Gavarres és molt, molt maca.
0: I a partir de la vora hi ha una zona que hi ha una mica de via ferrada, diguéssim, no?
2: Sí, la via ferrada és més és la costa, Sant Feliu de Guíxols, que és l'única via ferrada que hi ha.
0: No, però no parlo de aquella que està sobre el mar, sinó d'una, per aquesta zona, més o menys.
2: Aquesta la desconec, no l'he feta.
0: Sí, no, que no és gaire complicada, però t'has d'agafar amb alguns ferrots i tal.
2: Molt bé.
1: Jo no he anat.
2: Doncs recomanem aquesta excursió, per qui vulgui. I per les vistes que et dona, perquè realment des d'allà ja veus el Canigó, que sembla que el tinguis a tocar.
1: És curta.
2: Sí, és curta.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Pep. Se m'enviarà una nova excursió. I posem sintonia i de seguida ens parlarà el press.

0: I ara ja passem a la secció del Cine Solsonista. Quines activitats tenim aquest darrers dies d'aquest mes de maig? Sí. Bueno, aquesta segona quinzena del mes de maig. Què tenim?
1: Està bastant plena. Ja hem començat el mes el divendres amb un audiovisual que va venir en Jordi Camins, que ja és conegut d'aquí del centre, que ens va parlar de les glaceres, diu, del gel món, on i fins quan, perquè ja no queda res. Ens va fer unes fotos que, bueno, allò és desarmant.
0: Com va anar? Què va dir?
1: Bueno, va dir que no es pot vindre, que s'està tot fonent i que no queda res, perquè va comparar unes fotos de potser de 10 anys enrere, visors que hi ha ara, i és que no queda res. Ho vam veure, oi, Joan?
0: Però va ser al Pirineu o va ser...
1: No, sí.
2: El que va, una mica la conclusió que va sortir és que el Pirineu i els Alps, i fins i tot l'Himàlaia, ho tenen no massa bé. L'Himàlaia potser no tant, el que passa que l'Himàlaia preocupa pel fet de que tots els entorns de l'Himàlaia, cap a l'Índia i el Pakistan i tot això, viuen molt de regar amb l'aigua que baixa dels rius que venen de l'Himàlaia. Clar, si les geleres van desapareixent, l'aigua aquesta minvarà i, per tant, d'aquí una colla d'anys pot la cosa ser fotuda de cara a l'agricultura de tots aquells països. No? I després va donar una cosa no tan negativa en quant al gel de l'Antàrtida, que diu que, bueno, hi ha llocs que sí que disminueix, però que d'altres es manté força bé, i que sembla ser que a l'Antàrtida doncs li costarà més de... I, en canvi, al Pol Nord, doncs, la banquisa que hi ha, doncs, la cosa està...
0: També està en tant perill.
2: Està fotuda, i vull dir que d'aquí uns anys es navegarà per allà tranquil·lament, no? I la part de Groenlàndia, doncs, bueno, també disminuirà bastant.
0: Tu li vas preguntar aquella pregunta? Que...
2: Sí, va parlar de... Jo li vaig preguntar, per el que vam parlar aquí quan el vam entrevistar, que va comentar que hi havia un parell de llacs que no eren d'origen de glacera, sinó que eren naturals, i no va donar els noms dels llacs, però va dir que hi ha unes zones a l'Aragó que són d'origen volcànic, i llavors hi ha algun llac que són...
3: Anaiet, no? Deu ser.
1: Anaiet, sí, Anaiet. Sí, molt bé. Que no se'n recordava del nom, diu, ostres, aquest, com es diu?
3: El Midi-Dusó, aquell que...
1: Sí, Midi-Dusó, sí, doncs aquell.
2: Doncs va dir això, que hi ha un parell de llacs que no són d'origen de glaceres.
1: Doncs bé, continuant l'assumpte, el dissabte es va anar a Montserrat a peu, hi havia només 10 participants, però bueno, com que és d'aquella manera que tot s'ha de dur i no hi ha cap avituallament de res i t'has d'espavilar la vida com sempre, doncs bueno, la gent sembla que no d'allò, però bueno, si un vol ser, són els durs que d'allò que hi van.
0: Hi ha aigua, aigua.
1: I aigua, aigua pujant de Monistrol a dalt de Montserrat, aigua d'Ojo, sí, va ser algo excepcional. De vores hi ha la nostra coral el dia 16 i 17, que fan una cantada perquè es veu que hi ha la inauguració de l'il·luminació del campanar el dia 16 i el dia 17 hi ha la Fira del Rellotge. Així és important la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu perquè hi ha un Museu del Rellotge de Catalunya.
0: Fa 30 anys, és aquest any. És el 30...
1: Sí,
0: és el 30,
1: sí, senyor, sí. De vores, el dia 19 hi ha la marxa infantil de regularitat de l'escola, que això ja només intervenen, aquest cop serà el FEDAC, que és el centre organitzarà amb ells. I ja passem al dia 24, que els de l'Oncodines fan xifra final Oncodines Trail. L'últim desvetllarà a veure aquesta vegada fins a quina quantitat s'ha recollit. És una petita sortida de 6 quilòmetres, diu, es desvetllarà la xifra al final. Serà obligatori els que venen dur la samarreta de l'Oncodines i arribant es veu que cada portador portarà una part d'aquest donatiu i suposo que llavors s'ajuntarà i diran o què tal, saps?
0: És dissabte o diumenge?
1: És el dia 24, que és diumenge.
0: Diumenge.
1: I per acabar el mes, el dia 30 es fa el camí de ronda que es va de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I de moment, Pep, això és el que hi ha programat.
0: Perfecte, aquest cap de setmana fets destacables aquest, sí, la Fira de Llotja. Sí, Fira de Llotja. M'han dit que el campanar ha quedat molt guapo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, diu que sí.
0: Diu que
1: sí.
0: Una persona que estava ja a les obres diu que s'hi ha anat, que ha quedat molt bé. Ha quedat molt bé. Ja hi anirem, hi anirem.
3: Sí, ja ho he vist. I aquest dia ho inauguren, diguéssim.
1: Explica'm-ho.
0: Sí. Crec que sí, crec.
3: El campanar,
1: sí, diuen que sí.
2: Es pot visitar qualsevol dia, qualsevol hora?
1: No, perquè hi haurà una visita guiada, no sé com ho... Això no. Aquests dos de la fira ja...
4: Sí. Ja podrà visitar condicions, fins on hi ha les campanes. O sigui, no podràs pujar a dalt. Al balcó.
3: Val.
1: Ah, no.
3: Val, ja estarem al cas, doncs.
0: Però això a la Fira de Llotja o sempre?
4: Això sempre amb dates.
1: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs, dit això, la programació del centre. Moltes gràcies, Josep. La setmana venent hi tornem. I posem ja la sintonia de l'entrevista i de seguida tornarem a escoltar a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, doncs, bona nit a tothom. Comencem l'entrevista central del programa. Avui també ens fa il·lusió perquè tenim el convidat aquí amb nosaltres i això doncs, no és habitual i, per tant, això ho agraïm molt, encara que sempre ens fa il·lusió que els tinguem tant si és per telèfon com si és presencial. Avui ens acompanya Miquel Àngel Ramos i ja l'hem tingut altres vegades aquí al programa.
1: Sí, ja sóc una mica assidu tant a la ràdio com al centre excursionista, també.
0: Bona nit, Miquel Àngel.
1: Bona nit a tothom, a vosaltres.
0: Has vingut per diversos motius. Recordo una, em sembla que l'anterior va ser del Camí Ignasià, pot ser?
1: Sí, vaig acabar traient un llibre, bueno, una guia, sí. Després va sortir en castellà i en anglès, doncs vaig parlar de, bueno, del Camí Ignasià i de la guia. Concretament.
0: I avui doncs, parlarem una mica d'aquestes últimes travesses que has fet i que tens pendent i també d'un llibre que estàs a punt de treure.
1: Sí.
0: Que és de la ruta del Cap de Creus fins a Finisterre fent el GR11 i el Camí de Santiago.
1: Sí, després vaig allargar fins a Oporto. Vaig acabar, sí, vaig acabar fent la travessa de 2.000 quilòmetres caminant.
0: Déu-n'hi-do, tot això caminant.
1: Sí, fa 15 anys farà ara. Sí, sí. Llavors, una mica és del llibre, bueno, això, d'aquesta experiència. La vaig guardar, bueno, vaig anotar el diari, durant la pandèmia vaig passar tot a ordinador, i s'ha anat coent, i amb l'editor, amb el que vaig treure el llibre del Camí Ignasià, i després vaig treure un altre llibre d'una travessa que vaig fer de tota la península en bicicleta, doncs em va dir, home, si vols continuar publicant alguna cosa, ja ho tinc, i estic pendent de retocs i tal, i a veure si per Nadal ja ho tenim.
0: Molt bé. I m'agradaria parlar primer d'aquestes últimes travesses que has fet, perquè sobretot has fet molt la bicicleta de
1: sí,
0: gravel. Bicicleta.
1: En gravel, sí.
0: En gravel, que per si algú no ho sap, què és exactament això?
1: A veure, el gravel és com tot, al final el mercat el que vol és que la gent compri, gasti i canviï del que tingui encara que li funcioni. Doncs, bueno, però en funció, el gravel, la història del gravel va ser en les bicicletes que van sortir a la zona d'Holanda, que tot era molt planer. Doncs són bicicletes com de carretera, però tenen l'ample de la roda més àmplia. I el dibuix de la roda doncs, és per anar per camins. És una mica les primeres BTTs que van sortir. Sí. És una mica aquest estil de bicicleta. No tenen suspensió normalment. I serveixen, doncs... Jo la tinc per fer grans rutes, però sempre per pistes que estiguin mitjanament bé, perquè no són per trialeres i tal.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes que et proposes, abans te la... No totes estan marcades, allò, te les acabes fent tu amb un recorregut que vegis que pots anar amb aquesta bicicleta? O...
1: Bueno, a vegades una mica veus articles, hi ha una web com és conalforjas.com que parla molt, escriu molta gent i està molt bé perquè surten diferents articles de rutes en bici, en gravel, en BTT... rutes d'un dia, de diferents dies, i d'allà vas agafant idees, i a vegades, potser com ara Setmana Santa, que és una petita ruta que vaig estar per la zona del Quijote, Ciudad Real, entre les províncies de Toledo i Ciudad Real, i una mica ho fas pues, des de casa, mires, puc anar per aquí, puc anar per allà, jo soc, no tinc moltes aplicacions, tiro amb el Google Maps, que t'indica recorreguts en bici, llavors vaig adaptant una mica conforme a la marxa.
0: Molt bé.
1: I les planifico una mica així.
0: I aquesta ruta que comentaves del Quijote, per què vas decidir fer-la? I...
1: Doncs simplement és això, sabia que hi havia una sèrie de recorreguts per aquella zona, no la coneixia, la vaig provar de fer fa 2 anys, però va venir molt mal temps, va ser una Setmana Santa que venia molt mal temps, pluja, vent, neu, i no vaig ni començar-la. I aquesta vaig dir, doncs crec que és bona època, va sortir bastant bé, va ser molt interessant.
0: Què és el que et va agradar més, o què et va sorprendre d'aquesta travessa?
1: Doncs sobretot la riquesa bueno, de monuments, la riquesa natural, perquè vaig creuar la zona de les lagunes de Ruidera, que són neix al Guadiana, que posteriorment torna a aparèixer el que són els ojos del Guadiana, i després vaig passar pel Parc Nacional de Tables de Daimiel, amb tot el que comporta de fauna, i després també doncs, de molts castells, sobretot els molinos, de Viento a Consuegra i a Torres de Campos de Criptana, que són les típiques que surten a les fotos, però, bueno, doncs vaig estar allà i no ho coneixia, simplement.
0: I vas notar que fos una zona molt trepitjada o Massificada, potser no.
1: No, massificada no, només als pobles, però la resta és bastant... Hi havia dies, algun dia dels dies que vaig fer de ruta, que no em vaig trobar... Entre pobles no trobaves ningú. Uh-huh. Tot és molt rural, són pistes, és una zona molt planera, uh-huh. però tens llocs bastant... A mi em va agradar, no coneixia la zona aquesta i em va agradar.
0: Has dit que va ser de 5 dies, aquesta?
1: Sí, aquesta va ser de 5 dies, curteta.
0: Més o menys, acostumes a fer les travesses, les etapes dels mateixos quilòmetres, o depèn?
1: Depèn de la logística. Jo tampoc soc, no considero ni no molt aventurer, perquè normalment amb la bici sempre surto per la península.
0: Però Déu-n'hi-do.
1: Sí, però bueno, és que sempre he pensat que a la península tenim una sort de tenir una biodiversitat, una varietat impressionant, i no m'he mogut molt amb la bicicleta fora de la península. Uh-huh. Llavors, m'agrada per això, que doncs, pots gaudir de tot, i també amb el que em condiciona una mica és la logística, on quedar-me a dormir o com fer-ho.
0: Perquè a l'hora de fer aquestes rutes amb la bicicleta, entenc que la bici la portes amb una estructura per portar-hi...
1: Sí, la paella i porto les alforges.
0: I com t'organitzes aquestes etapes? Com, on dorms?
1: Bueno, normalment tiro una miqueta, busco hostals, albergs, depèn de la ruta, i porto l'indispensable, les alforges, però bueno, clar, al final pots estar tots els dies... Normalment les travesses a l'hivern, algunes en faig, però bueno, pots portar, però tampoc portes molta roba.
2: Clar. Vas aprofitar. Tenda no en portes?
1: No, encara sóc... En tinc una tenda petita, però tiro... Sóc una mica còmode, no, això. Però amb la bici no. Quan vaig de rutes i això sí, de caminar, sí que tiro més de tenda.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ara, per Setmana Santa, vas fer aquesta del Quijote. I a l'estiu vols fer des de Tarragona...
1: Sí, de Tarragona a Fisterra vull fer.
0: A Fisterra, passant... Bueno, anant a buscar... abans has comentat... cap a Pamplona i buscar el camí
1: francès. Sí, el camí francès. A veure, al final el camí de Sant Jaume surt de casa teva. No? Mm-hmm. Jo vaig a Tarragona perquè meus pares viuen allà, jo sóc de Tarragona, i vull sortir des d'allà i vull enganxar amb el camí català, empalmar cap a la zona de Montblanc, Balaguer, Binèfar, Monzón, passar Huesca, Riglos, i d'allà Puente la Reina i agafes el camí francès, sí. Que és el típic que comença a Sant Jean-Pierre-de-Port i va fins a Santiago. I allargar-ho fins a Fisterra.
0: I per què aquesta part? L'has fet 50 vegades, potser? Aquest...
1: No, normalment he fet moltes vegades amb el tema del Camí Ignasi, he fet la part de Monegros, uh-huh. cap a Saragossa, per pujar cap a... En un sentit o en l'altre, he anat per la part de Monegros. Sí. El que passa és que aquesta vegada no volia passar per allà i volia, és el que dic, creuar cap a direcció, cap a Osca, i baixar cap a Puente la Reina de Pamplona, que uh-huh. aquella zona no la conec. I després empalmo el camí de Sant Jaume una miqueta, com que estic el que hem comentat del llibre, sí. estic acabant de retocar, doncs, tornar a passar, encara que sigui amb la bicicleta, no caminant, per llocs on vaig creuar fa 15 anys.
0: De fer una mica de repassada.
1: Fer una mica, bueno, repassada i, bueno, doncs, recordar una mica i potser millorar algunes cosetes.
3: I sol, tot això?
1: Sí.
3: Sol?
1: Sí. És... Parlava amb un company de l'institut que al final depèn... Aquestes travesses està bé fer amb gent, però t'has d'adaptar, perquè mai trobar amb algú que porti el mateix ritme és... Yeah. A mi és una mica complicat. Llavors dius, bueno, pues si vas amb algú, si va més fort, o ell s'adapta o t'adaptes... Bueno, és una miqueta. Si vas sol, doncs no clar. Depens de ningú. I...
0: Pots parar on vulguis, no?
1: Com vulguis, el ritme que vulguis, sí. I bueno, no m'agafa de nou, d'anar sol.
0: Perquè si ara fas de Tarragona a Fisterra potser, i vols repassar una mica això del llibre, potser acabes a Porto, no? Una mica.
1: No, la idea no. La idea... Tinc altres plans per després i la idea, bueno, és fer aquesta travessa. El tema és que tornar a la tornada, no sé, encara no sé com tornaré. Uh-huh. Però, bueno, d'alguna manera. Pedalant no tornaré, però ja intentaré buscar d'alguna manera transport.
0: I ara comentaves, ho fas en solitari... Mm. Al final és una cosa que t'adaptes, i perquè és més fàcil per compagiar, pel tema de logística, pel tema de ritmes, pel tema de moltes coses, potser si estàs acostumat a fer-ho sol, però en quin moment comences o decideixes fer aquesta travessa sol i comences a agafar una mica el gust d'anar sol?
1: Doncs concretament va ser amb aquesta travessa, això fa 15 anys que em va agafar, doncs vaig marxar sol, que al final sol, sempre trobaves algú, sobretot al camí de Sant Jaume, acabes, vas conèixer gent, vas fer alguna amistat. Però va ser llavors aquella travessa, clar, van ser 3 mesos i mig, és la travessa més llarga que he fet, en solitari, bueno, caminant. I a partir de llavors, doncs, això va ser el 2012, el 15 vaig fer de Tarifa a Gijón caminant, el 16 vaig fer el Gerrevín de Còrsega caminant també, i de mica en mica vaig, sobretot quan vaig fer la travessa de la Ruta a la Plata, de Tarifa a Gijón, vaig sí. veure que eren pistes molt llargues, molts quilòmetres, llavors veia la gent en bicicleta i deia, ostres, jo com a molt faré 30 quilòmetres i un en bici pot fer 90.
0: Sí, sí.
1: I des de llavors vaig començar i a partir bueno, doncs de l'any 2020, del 19 amb el Camí Ignasià, després de fer-lo caminant el 2018, uh-huh. el 20, 21 i 22 l'he fet en bicicleta, també en sentit contrari, i a part de totes les travesses que he fet. Li he trobat una forma a la bicicleta, doncs un altre ritme, però pots avançar més quilòmetres que caminant,
0: sí.
1: i, però clar, has de tenir el terreny que puguis pedalar.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I el bueno, al final és el que dius, eh? Et permet planificar-te rutes més llargues amb el mateix temps, no? Fer-ho a peu, al final necessites molts més dies per fer el mateix recorregut.
1: Quan vaig creuar el 23 vaig creuar la península de Cap de Creus fins a Cabo San Vicente, uh-huh. vaig com una diagonal. Recordo el tram que vaig anar quan vaig arribar a Càceres, vaig baixar fins a Zafra, i allò és comú amb la Ruta a la Plata, que el 2015 la vaig fer caminant. Clar, vaig estar gairebé 5 etapes d'anar de Zafra a Càceres, i en bici eren 2 dies. Llavors la proporció, clar, notes... Ah, bueno, és més descansat, bueno, depèn... Sí que a l'estiu, clar, has de matinar, però és un ritme diferent. La bici m'agrada bastant.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I, clar, ara et faré una pregunta que potser és difícil de contestar, però totes aquestes travesses que has anat fent al llarg dels anys de la península Ibèrica, els Pirineus, recordes alguns llocs que diguis, ostres, és que aquí això era completament desconegut i aquí tornaria perquè... o recomano a qualsevol persona que hi vagi perquè a mi em va sorprendre i no ho coneixia.
1: A mi, per exemple, de la península, però, per exemple, quan vaig estar a Còrsega...
0: A Portugal.
1: Sí, sí, no, de les sigui, travesses
0: final,
1: que he fet...
0: Còrsega.
1: A Còrsega, per exemple, em quedo amb el GR20, és impressionant. O sigui, en una illa tan petita tens muntanyes de 2.700 metres, mm-hmm. vaig fer la travessa i és impressionant. O sigui, és una... també quan la vaig fer tampoc estava tan de moda, tan massificada, i encara vaig anar... Bueno, no reservava els refugis, anava i trobava lloc. Ara... sé que és més, com tot s'ha massificat bastant i clar. S'ha ficat de moda. Això ho recomanaria. Després, quan he estat les travesses a Canàries, també he fet, doncs, vaig fer la Gomera, vaig fer la Palma, caminant. Uh-huh. És impressionant, clar, un altre ecosistema, altra vegetació... És diferent i ho tens aquí. I de la part dels Pirineus, quan vaig fer tot el GR, hi ha llocs, per exemple, que ja les coneixia, però no ho havia fet, per exemple, la pujada em quedo amb la pujada des de Pineta al balcó de Pineta, uh-huh. per creuar Góriz, l'etapa aquella, impressionant. Molt dura, però impressionant. I després ja, bueno, tota la part del País Baix, bueno, tot. Però d'aquella etapa és la que me'n recordo més.
0: Uh-huh. Jo aquest estiu he fet el GR11, jo.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. En quin sentit? De Cap de Creus a...
0: De Caudíger cap aquí.
1: Ah, al revés.
0: I aquesta etapa...
1: Uf, té baixada.
0: Baixada.
1: Que dura. Molt dura, eh?
0: Va ser dur. Bueno... Clar, com que anava mica en mica i jo vaig dormir a Fuentblanca, a sota...
1: Ah, vaig baixar a Fuentblanca. Jo és que vaig creuar per dalt, no vaig baixar a Fuentblanca.
0: Sí, perquè venia de Bujaruelo i vaig passar per la bretxa.
1: Ah, vas fer per dalt la travessa. Ostres, que guapo.
0: Sí, també va ser molt xulo. I després, quan vaig passar a Góriz, que vaig dinar, tenia dues opcions, no? Passar per dalt, però allò volia dir que havia de baixar, a més, tot el dia fins a baix a Pineta... I ja vaig dir, mira, sembla que millor és baixar a Fuentblanca, que també déu-n'hi-do la baixada, no?
1: Home, sí, és déu-n'hi-do.
0: Però la veritat és que em va aquesta part, per mi, és de la més espectacular dels Pirineus, tot i que aquí també a Catalunya també tenim coses molt maques.
1: Sí, sí, clar. És...
0: I em va agradar molt. I coincideixo amb tu.
1: Ja, és això.
0: Més aquella zona va ser, vaig veure, de la part de la Fuentblanca fins a...
1: Edelweiss.
0: A Góriz hi havia la...
1: Edelweiss. És que fa molts anys vaig estar... Van pujar el Perdido des de Sant Urbet, des de tot el Canyon d'Enyisclo, vam fer des de baix fins dalt 2 dies amb un company. I està tot ple de Edelweiss sí. allà, en aquells prats, és impressionant.
0: Sí, perquè a més he estat vegades... Ah, perdoneu, que ens hem marxat. I he estat vegades per allà i no l'havia vista mai, i quan vaig passar per allà i la veig, dic, ostres, pensava, hòstia, sembla una flor, dic, per fi la trobo, i després començo a mirar i
1: està ple,
0: ple de
1: i si aquesta. Estàs a Suïssa i això n'hi ha molt. El tema és, de la del Baix és molt bonica, però el fet és, com que només neix en terreny calcari, el Pirineu és granític, la majoria menys a la zona d'Ordesa, el Turbón i el Cotiella, que són calcaris, és on apareix.
0: Clar.
1: La del Baix, a la resta del Pirineu no n'hi ha, per això és tan rara.
0: Sí, sí, sí.
1: Però en altres llocs és més comuna.
0: I tant, no? em va fer molta gràcia.
1: Sí, sí.
0: Bé, i a part de... Per exemple, aquesta travessa del Pirineu i empalmant-la amb el Camí de Santiago, aquesta, com te la vas planejar al principi?
1: Doncs va ser...
0: Tenies pensat fer tot això o va ser sobre la marxa?
1: Va ser la situació que em vaig trobar, vaig dir, disposo de temps, i vaig dir, podria fer el GR11, era la meva idea, però vaig dir, i per què no empalmo després amb el Camí de Sant Jaume? I a mig camí vaig, o sigui, ja quan vaig fer el GR11 i estava allà a la zona de passat Burgos cap a León, vaig dir, ostres, vaig haver de calendari, perquè no baixo a Lisboa? No vaig arribar a Lisboa, perquè, clar, vaig començar el 3 de setembre a la travessa i vaig acabar el 16 de desembre a Oporto. Però la idea és això, arribar a Fisterra. La meva idea al final era arribar a Fisterra, però vaig anar empalmant fins baix a Oporto, on vaig quedar.
0: Carai.
1: Sí, sí, va ser una experiència interessant.
0: I en el cas del GR, vas fer fins al Cabo d'Iguer o quan arribes a... No. No sé si és a Elizondo, que ja agafes...
1: Va ser a Burguete, que és el següent poble després de Roncesvalles.
0: Ara m'he equivocat.
1: Vaig passar, els vaig travessar i vaig continuar a acabar el GR11. Perquè, bueno, era fer el GR11 i de pas... I quan vaig arribar a Irún, bueno, on arribi, vaig dir, i ara com empalmaré... I allò que vas parlant, doncs hi ha un camí, el Camino Interior Vasco, que passa per Cegama, l'Aizcorri, el túnel de Sant Adrián, la Llanura a la Besa, Aro, i en Palma, a Santo Domingo de la Calzada.
0: Carai.
1: Llavors, ostres, existeix, no? No n'hi havia... Quan ho vaig fer el 2012 no hi havia... El WhatsApp existia, però jo no en tenia. I anava amb SMS, ni Google Maps, ni històries. Llavors era tota la informació que anava recollint... Per sort tinc orientació, però anaves empalmant així les coses i van a sortir molt bé.
0: I duies algun mapa físic? O...
1: El GR11 portava els de l'editorial Prames, 40.000 em sembla que eren, i anàvem allò, a part de les marques que estaven mig marcades. I després això, el Camí Interior Basc o el Camí de Sant Jaume, ja no té pèrdua. I després de Fisterra a baix vaig anar empalmant trossos de carretera perquè no està del tot marcat... Vaig arribar a Padrón i vaig baixar el Camino Interior Portuguès, però em vaig desviar cap a la costa, a Vigo, a Guarda. Vaig creuar amb un ferris cap a Portugal, a Caminha, i d'allà tota la costa es Esposende, de Vila do Conde i fins a Oporto.
0: Clar, ara el camí de Santiago Portuguès ja està més marcat, potser quan el vas fer tu no...
1: I a més anava al revés. Perquè sortint de... Clar, baixava cap al sud, no trobes les marques. Les havies d'anar a buscar enrere.
0: Estan al revés.
1: Clar, perquè totes les fletxes dels camins de Sant Jaume són les marques grogues,
0: sí, sí, sí.
1: Direcció a Santiago. I jo anava en sentit contrari, llavors anava una mica amb intuïció. Recordo que portava un mapa de carreteres de 200.000, d'escala super poc detallada, i anava tirant d'allà.
0: És curiós perquè tampoc... Bueno, o sigui, no estem parlant de fa 20 anys, tampoc.
1: No, bueno. No, el 12 farà 15, eh? Farà 15, que l'any que ve.
0: Passa molt ràpid el temps, oi?
1: Sí.
0: Bueno, però vull dir...
1: Sí, sí, bueno.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I llavors, en aquell moment, potser el Pirineu, perquè ara està bastant massificat la cosa, que ja, si vols fer refugis, has de reservar amb antelació, en aquell moment podies trobar lloc en refugis guardats?
1: Jo els refugis... També és cert que vaig marxar al setembre, vaig fer tota la tardor, no era l'època grossa... I vaig dormir en refugis lliures, vaig fer alguna variant, com per exemple la zona del... Vaig pujar al Mulleres, vaig estar allà, no vaig seguir per Angliós, o sigui, vaig estar allà, hi havia el refugi de Llauna, el de refugi de Ballau, els refugis lliures, però també vaig dormir en algun refugi guardat com el de Raspomoso, en pobles,
0: maquet,
1: el de Raspomoso també. Bueno, però és això que... L'època és que no hi hagués molta gent.
0: Hi havia gent allà, Nayet? Com vas passar?
1: A Nayet plovia. El dia que vaig creuar vaig dormir a Sallent i de Sallent l'etapa era de Sallent fins a Can d'Anxú, que creues els lagos de Nayet i baixes cap a l'altra banda, cap a Guast... Tuertas.
0: Aguas Tuertas és després.
1: No, és després Levon de Celestanes, sí. d'Astanes, després de la Levon d'Astanes.
0: Sí.
1: Però aquell dia va ploure una mica.
0: I... Canal Fonda, passes.
1: Canal Roya.
0: Canal Roya, això. Ostres, tu, quina barreja.
1: I...
0: El Canal Fonda és el Poset, em sembla.
1: Poca gent vaig trobar allà. Més que res perquè això era allà octubre.
0: Ja.
1: Quan vaig creuar passat el Pont del Pilar, doncs ja era octubre. I,
0: sí.
1: I va estar fent el temps així, xip, xip.
0: Sí, sí, jo quan vaig passar per allà estava, bueno, ple de tendes.
1: De gent, no?
0: Sí, sí. Em sembla que un o dos dies després va sortir per les notícies i tot que havien multat no sé quanta gent. Perquè...
1: A Nayet, no? A Nayet.
0: Sí. I jo acabava de passar per allà. Però jo havia dormit just a sota el Canal Roya, que hi havia com un refugi lliure. Vaig dormir fora perquè a dins hi havia vaques. I vaig dir, bueno, doncs intento posar la tenda així com pugui i així em llevo i ja passo per la Nayet. I ja estava ple de tendes.
1: Ha arribat a una massificació als estius, sobretot. Però també és cert que la gent va tothom als 3.000, als llocs on va tothom, i a vegades pots trobar llocs que no hi ha ningú. Sí.
3: Però Pirineu, que hi hagi això a l'estiu, ja fa anys, ja fa...
0: Sí, clar, i també, al final, les xarxes socials també fan molt mal.
1: Sobretot les xarxes fan bé i mal.
0: Sí.
1: Sí, perquè pots descobrir llocs que no hi van, surten a algun lloc i ja està tothom a aquell lloc.
0: Sí. És el bo i el dolent de les xarxes, en aquest cas.
1: Correcte, sí.
0: Què més? Ara m'he dit... Tu volies preguntar alguna cosa?
3: No.
0: Què t'anava a dir? Sobre, ja per acabar el tema aquest de la ruta que estàs preparant el llibre del Pirineu i el Camí a Santiago, en aquell moment, fa 15 anys, o farà 15 anys, i has comentat que anaves amb mapa, no era l'Alpina?
1: De la Prames, era.
0: La Prames,
1: sí.
0: I una mica guiant-te per intuïció i per preguntar a la gent... Però va ser fàcil guiar-te de tot això, eh?
1: Sempre he tingut, jo personalment, he tingut facilitat d'orientar-me. Llavors, també era cert que el Pirineu no era la primera vegada que estava. Havia fet ja... Clar, això va ser el 2012. El 2007 vaig acabar tots els 3.000. Si fas tants pics, en el fons coneixes les valls...
0: I tant.
1: T'hi saps moure, havia fet rutes de diferents dies. Llavors, era terreny conegut bon tros. La part que menys coneixia era la primera part de Cap de Creus fins a Vallter. I la següent part era la part després de Can d'Anxú cap a la banda del al Pirineu Navarro. Era el que menys coneixia, la part més central, doncs la coneixia bastant.
0: I no sé si tot va passar també, almenys aquesta part més... de Vallter cap aquí, hi havia zones que...
1: Va ser molt seca, va ser de les zones menys per mi menys... També era a principis de setembre, feia molta calor, poca aigua, segons quins lloc. Tramuntana vaig pillar els 3-4 primers dies fins passada la Jonquera. A més, aquell estiu, el 2012, va haver-hi l'incendi de la Jonquera, que es va cremar tot allò. Això va ser el juliol i jo vaig passar el setembre, llavors estava tot recremat.
0: Sí.
1: I va ser una mica, bueno, molt sec, molta tramuntana, llavors. La menys agraïda, però bueno, la que ja va ser creuar a Setcases, Núria, el Puigmal, vaig pujar també. Vaig fer algunes petites variants de lo que era el GR, i bé.
0: Molt bé. I res, de totes aquestes rutes que tens, que has fet i que has de fer, tu tens un canal
1: de YouTube
0: on vas penjant.
1: Penjo molta cosa, sí. Molta cosa, sobretot, últimament, d'escalada. A Montserrat, sobretot. Perquè, bueno, visc a Manresa, ho tinc al costat. I penjo molta cosa, però també tinc de rutes en bici, de caminates. Bueno, des que vaig començar a editar vídeos al 2018, a 18-19, doncs vaig totes les travesses, rutes que crec que poden ser d'interès, doncs les penjo allà, les intento fer una mica didàctiques.
0: És una manera, no?, que la gent també pugui veure i apuntar-s'hi, no?
1: Sí que em trobo, sobretot, perquè, bueno, això dels algoritmes, el que li surt a la gent, sobretot me trobo molta gent, com que tinc molts vídeos de Montserrat d'escalada, doncs molta gent busca, no sé, via tal, i apareix al canal, no? I és cert que me trobo aquest diumenge, vaig estar escalant a Montserrat i em van saludar dos o tres persones. Tu ets el Miquel Àngel, dic, sí, coneixes del canal, sí. Però tothom coincideix, la majoria de gent diu, ostres, tens un canal perquè expliques com aproximar la via, com és la via, intento fer una miqueta amb això. I dic, bueno, pues, m'agrada una mica que sigui didàctic.
0: Clar, al final, bueno, molta gent també entra als canals per aprendre i per...
1: Sí, sí, doncs és una mica la intenció, a part dels d'altres vídeos que tinc de muntanya, de bicicleta, també tinc la part del canal, també tinc una miqueta, com que sóc profe, doncs també tinc alguns tutorials de matemàtiques que faig, o enigmes matemàtics, sí que ho tinc una miqueta més deixat de mà aquesta part, però també hi ha contingut d'aquest tipus.
0: Molt bé. Com es diu el teu canal?
1: El canal és el meu nom, Miquel Àngel Ramos Pinto. Miquel Àngel Ramos Pinto. Molt fàcil de trobar-ho.
0: Doncs si algú té interès per veure... el seu canal i descobrir Montserrat i les rutes en bicicleta.
1: En bicicleta, caminant i d'això, cap problema. Allà està tot.
0: Molt bé.
2: Les poses al Wikiloc o algun altre lloc?
1: No, les poso enlloc. No? No tinc, ja dic, només tinc el YouTube, no tinc aplicacions de res, ni Strava, ni Wikiloc, ni... No porto, a la bici no porto ni compte quilòmetres. Bueno, és el concepte aquest una mica, doncs faig ruta, camino, viatjo i no miro ni el temps ni... Mm-hmm. És una mica el concepte que intento...
2: No, però i tampoc utilitzes el Wikiloc per
1: el seguir... Wikiloc, a veure, el Wikiloc l'utilitzo, això ho vaig descobrir, hi ha una aplicació que és de l'IGN, Institut Geogràfic Nacional, que els tracks del Wikiloc te'ls descarregues i te'ls obre allà. I no gasta tanta bateria com el Wikiloc i estan bastant... Mm. Bueno, és molt detallat. I quan, segons quines trave, rutes tant de caminar com en bici, doncs ho descarregues el track del Wikiloc i t'apareix a l'IGN, que està molt bé, també.
0: Molt bé. I ja per anar acabant, sí. Ara ens has comentat aquesta propera ruta que tens a l'estiu, i tens en ment alguna d'aquestes que encara no hagis pogut fer, però algun dia la vulguis fer?
1: Tinc una que potser havia de caure potser aquest estiu, però al final ha canviat això. Hi ha una que em van comentar que és el riu Drova. Això ja és fora de... Això és comença a Àustria, passa per Itàlia i acaba... I creu Eslovènia, tot. I va seguint, doncs, és una d'aquestes rutes dels grans rius d'Europa. A més, tot bastant planet, tot superindicat. I aquesta me la va comentar un company. L'estiu passat va estar amb la família per Eslovènia. I tenia pendent això, però em va... Bueno, el juliol vaig dir, pues faig aquesta travessa, em feia més gràcia, i s'ha quedat allà.
0: Bé, ha estat a Eslovènia i pla, tampoc és...
1: No, home, hi ha el Triglav, hi ha sí, muntanyes, i no he estat. Potser, segurament, bueno, aquest estiu hi marxo després.
0: És molt maco, és molt maco.
1: Però marxem en plan de caminar, i si hi ha algú per escalada esportiva o així. Però
0: molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs res, Miquel Àngel, moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres, jo encantat, és un plaer.
0: Moltíssima sort en tot el que facis i et seguirem.
1: Gràcies, igualment. Moltes gràcies a tots.
0: I tant, bona nit.
1: Bona nit.
2: Adéu, bona nit.

0: Falten 3 minuts i mig per acabar el programa d'avui. Els dediquem a l'espai del temps. A començar la setmana més tranquil·la que el cap de setmana. Dissabte, déu-n'hi-do, ho deia el Parés pujant a Montserrat, déu-n'hi-do que va ploure, bastantes hores que Sant Feliu, ben bé de les 3 de la tarda fins les 9 o 10 de vespre, pluja molt beneficiosa, molt ben caiguda, i que va deixar uns 20 litres, aquí va ploure uns 20 litres, no sé què allí fa, Joan...
1: I 4.
0: Sí. Ah, doncs pues mira, va ploure més, a Gallifa que...
1: Sí, cosa estranya. Estranya. No passa quasi bé mai, però bueno.
0: Sí, sí, va ploure més a Gallifa que a Sant Feliu. I va ser una puja molt ben caiguda, molt beneficiosa, i que aquesta ja va bé de cara a l'estiu, eh? Ja el bosc, almenys, es va empapant una mica, els arbres també. Sens dubte, molt, molt ben caiguda aquesta puja del dissabte. I com deia, començar la setmana més tranquil·la, bastant de sol, alguna nuvolada de tarda poc important i unes temperatures molt a ratlla, eh? Força fresques, moltes màximes al voltant dels 20-22 graus. La gent que no li agrada la calor, de moment està força, força de sort. I és com si els mesos s'haguessin intercanviat. Està fent temps d'abril, temperatures d'abril, i a l'abril va fer temperatures de maig. Sembla que han intercanviat els papers de moment aquests dos mesos. També és veritat que portem molts pocs dies del mes de maig. Però aquesta setmana continua així, eh? Amb un ambient molt fresc, humit, i sembla que una mica de puja. Però anem a pams. Demà la inestabilitat anirà a més. Atenció, perquè a última hora he vist que hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, però puges importants, sobretot cap al Vallès, també cap a la Selva, cap a Osona. Precaució en aquesta zona, que sembla que hi haurà puges importants a partir del migdia. Són tempestes, no serà una puja tan continuada com dissabte, i per tant difícils de predir. Pot ser que aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya sigui efectiu o que no, perquè n'hi ha de molts pocs quilòmetres, la tempesta sigui més forta o menys forta. Però sí que hi haurà aquesta possibilitat, eh? Força inestabilitat demà. Les temperatures bastant estables, entre els 20 graus de màxima i els 10 de mínima. Dimecres afluixa la inestabilitat, només plourà cap a la zona del Pirineu, que per cert, fa molts dies, en moltes zones del Pirineu, que fa molts, molts dies que va plovent, que van fent aquests ruixats de tarda, sobretot cap a la zona de Baiter, cap a Mollà,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues.

0: No fa gaires dies escoltava un programa de ràdio que criticava de manera severa el tema del pas del Tour de França per les carreteres catalanes. Ho feien des del punt de vista que és molt car per les ciutats d'acollir-ho, que hi ha molt caler públic destinat per poder-hi optar, que bloquejarà Catalunya durant 4 dies, que és un impacte econòmic difícil de mesurar i que, al final, tot va parar a les mateixes butxaques. Fins i tot, hi ha qui s'atreveix a comparar-ho amb la Copa Amèrica de vela. I aquí, amics, parafrasejaré a Luis Enrique. No en teniu ni punyetera idea. Us pot agradar més o us pot agradar menys el ciclisme? Això, d'acord. Escolta, n'hi ha uns quants que es guanyen molt bé la vida. Però també hi ha molta gent que, per arribar a ser professionals, fa autèntiques animalades d'entrenament. Sempre a la carretera. Sempre exposadíssims a la insolidaritat dels conductors que ocupem les carreteres. I no estic parlant dels cicloturistes. Estic parlant d'esportistes preprofessionals com els que podrien ser qualsevol dels que parlem cada setmana aquí. Gent que està a dos passos i a un bon cop de sort de poder-s'hi guanyar la vida. I ho fan totalment exposats. Ni tothom es dopa, ni tothom s'hi fa ric. Deixant de banda els practicants, en aquest programa de ràdio que us comentava també feien molta mofa dels pobles que es volquen amb el tour, d'aquests friquis que decoren les cases, que fan figures amb bales de palla o que es passen dues nits a 2.000 metres amb una tenda de campanya per poder veure passar els participants durant 10 segons. I tot això, per què us ho explico avui? Doncs perquè estic molt orgullós, molt content de veure com Codines i Catalunya s'estan volcant amb el pas del Tour. Una pila d'actes que envoltaran aquest ja mític 6 de juliol del 2026. Una pila de malanomenats friquis a mans de l'esport i de la cultura que faran que visquem un pas que serà històric. Potser sí, potser només seran 10 o 15 segons, però seran els nostres 10 o 15 segons d'història esportiva compartida. I si tot va com ha d'anar, serà molt, molt gran. Bona nit i benvinguts a Autojugues. Bona nit a tothom, és dilluns 11 de maig de 2026 i ens hi posem amb el 30è, diria ja, sí, 30è Autojugues de la temporada, déu-n'hi-do. Això vol dir que ens en queden molt pocs per acabar ja la 21ena, 22ena temporada d'Autojugues en antena, ja ni ho recordo. I avui, doncs, he volgut dedicar l'editorial al ciclisme, perquè com que el cap de setmana esportivament tampoc ha sigut per tirar coets a Sant Feliu, he decidit agafar-ho per aquí, perquè doncs, em ve molt de gust que avui coneguem què està preparant Sant Feliu per aquest pas del Tour de França per Sant Feliu. Llavors, avui tindrem a primera hora dues persones que se n'estan cuidant, el regidor d'Esports, el Miquel Palau, i també el Néstor Viussà, que és un d'aquests mal anomenats friquis del ciclisme, una persona amb coneixement de causa i amb una col·lecció d'elements del Tour i de les competicions d'aquestes de les dues rodes, de les bicicletes, que fa fredat. Per tant, ens acompanyaran al principi del programa per poder doncs, explicar què passarà al voltant d'aquells dies a Sant Feliu. I avui sí, avui tenem la gent de l'hoquei. Ens acompanyarà el Josep Pineda i el Jordi Guardeño per valorar doncs, la situació que s'ha donat amb aquest descens del primer equip i també doncs, bueno, valorarem una mica la temporada de tot plegat i també saber com ho veuen i saber com s'encara el futur i quines previsions hi ha ara que s'ha acabat ja la temporada del primer equip d'hoquei masculí. I, evidentment, repassarem altres coses. Tenim una pila de llista de breus avui per anar tocant així abans d'acabar el programa. I avui ho farem, de moment, a l'estudi amb l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Don.
0: I ben tornat.
1: Gràcies.
0: Una veueta, filla.
2: Estic
0: Esteu
2: bé,
0: tots
2: bé.
0: Dos perjudicats, eh?
1: Aviam, totes les grans... Bueno, les grans efemèrides i els moments importants porten les seves conseqüències i les seves ressaques. Llavors, al final, no tot són ressaques alcohòliques, però ressaques emocionals, ressaques de veu i ressaques de tot tipus. I els que vam tenir la sort en el Camp Nou ahir, doncs, imagina't.
0: Pau Ibars, com estàs?
3: Molt bé, perfecte.
0: Ja veig que estàs en mòdul jarana, eh?
3: Mòdul jarana avui, jarana radiofònica, i tant. Sí, sí. Endavant, amb tot.
0: Molt bé. Bueno, doncs, evidentment, estem parlant de la... Suposo que no queda cap extraterrestre, no? Que no sàpiga que el Barça va guanyar la Lliga ahir, almenys de la gent que segueix l'esport, ni que sigui per osmosi, hauràs de parlar Encara que sigui Marc Tudela, que això del Barça no li agrada gaire, per exemple...
3: Bueno, val a dir que jo vaig rebre un missatge ahir a les 11:15 de la nit d'una familiar meva que em preguntava què eren aquests trets. Què eren aquests trets? Hi ha gent que viu un altre
1: el
3: món.
1: Tejero.
3: No passa res. Passa el tejero. Res, passa res. Li perdonem no. Perquè té canalla i aquestes coses. I
0: té canalla.
3: Li perdonem, però és, hi ha gent que viu una altra òrbita, tu.
0: Bueno, doncs endavant. Escolta'm, endavant amb tot. No, aquí.

0: I no, només escoltem, no jutgem, eh? Com és allò?
1: Exacte, exacte.
0: una cosa així. Bé, Anna, cap de setmana per oblidar a nivell esportiu. Bastant complicat a nivell esportiu, tret del bàsquet i de... i del futbol sala, que no havia, el que no havia de guanyar sí o sí, doncs, és l'únic que ha guanyat.
2: I el gran Villar de Sant Feliu, que va guanyar claríssimament per incompareixença del rival.
0: Ah, molt bé. Hòstia santa.
1: Però, com que no teníem la notícia d'aquesta victòria a les 8 menys 20, jo he eliminat el partit. O sigui que... encara que la federació l'ha puntuat, però nosaltres, jo m'he carregat el partit, perquè
2: ara en parlarem.
1: L'Aleix m'ha dit, no tenim notícies, dic, pues a fora, eliminado. Ja està. O sigui, ara, ja ho dic ara perquè d'aquí 5 minuts, o sigui, perquè la gent es prepari els punyals, saps? O sigui, els estimats oients tu jugaires tinguin 5 minuts per preparar-se els punyals i disparar-los d'aquí una estona.
0: Doncs escolteu, fem un repàs dels resultats de la jornada en un moment.
2: Va, som-hi. Comencem parlant del futbol. Tercera catalana masculí.
3: Llerona, 4, Sant Feliu, 1.
2: Quarta catalana masculí.
3: Tona, 5, Sant Feliu, 0.
2: Anem al futbol sala. Futbol sala, tercera catalana, grup 3.
3: Sant Feliu, 0, Centelles, 1.
2: I el tercera catalana, grup 4.
3: Lliçà de Vall, 1, Sant Feliu, 2.
2: En tenim una d'hoquei. El nacional catalana masculí.
3: Ripoll, 4, Sant Feliu, 2.
2: Parlem d'aquesta victòria al bàsquet. Tercera territorial masculí.
3: La Mercè, 56, Sant Feliu, 78.
2: Pugem cap a Solanes. El pàdel. Pàdel divisió d'honor femení.
3: Casino La Garriga, 2, Atlètic, 1.
2: I el femení, segona divisió.
3: Atlètic, 2, Compadel i a lo loco, 1.
2: I ho rematem amb aquesta supervictòria del Villar. Quarta catalana.
3: Sant Feliu, 8, Barcelona, 0.
0: I el d'ahir eren trets, el d'ara seran punyals. Pau, que comenci el festival amb la Lliga, tu jugues, va.
1: Vinga, 27a jornada de la Lliga, tu jugues.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
1: Tenim, doncs, jornada 27 d'aquesta Lliga, que ens deixa una persona que sempre se l'ha de tenir en compte, sempre se l'ha d'anar mirant allò per l'ullet, perquè, bueno, és això, sempre acaba puntuant, sempre acaba fent un sprint a final de temporada, que és ni més ni menys que Sir Àlex Balaguer, que doncs, és el campió d'aquesta setmana, amb 30 punts i amb un encert del Sènior B de futbol sala. No hi ha gaires encerts. També tenim aquest de l'Àlex i després tenim dos encerts del l'hoquei, del Nacional Catalana d'hoquei a Ripoll, del Raúl Jiménez i del Joan Adell. D'acord? Sí que hi ha dos encerts d'un marcador de bàsquet del Xavi Miralda i del Miquel Palau, que ja ha entrat aquí a l'estudi i està eufòric perquè ha encertat aquí un bàsquet, però bueno, tot així es queixa de que no sé què, que el poso més avall, no sé què, és una història, no sé. Ja, la lloreria ja s'ha activat, com dirien Cobos. Tot això ens deixa, com dèiem, Àlex Balaguer líder de la jornada amb 30 punts, seguit de Xavi Miralda amb 28, Cobos tercer amb 26, els mateixos que Pep Reclà, Marina Nuevo cinquena amb 24 punts, top 5 de la jornada. I que, a més, fa sorpasso, ara ho veurem, a la general. Queda... Què vols, Miquel Palau? Miquel Palau està setè, perquè per sota la Marina, amb 24, hi ha Marc Genestós amb 23 i Miquel Palau amb 23, també. A la general, què tenim? Marina Nuevo, sorpasso de campionat a la primera posició del podi, 634 punts per la Marina. Jordi Umber segon amb 630, no està res de seguir ni molt menys. Isaac Cobos tercer amb 629. Àlex Balaguer top 4 amb 618, que ja va
0: pujant.
1: Ja treu
0: pujant. El cap, eh?
1: Ja treu el cap, exacte, cap. Com sempre. I Mònica Coll cinquena amb 617, només un més que Isi Nuevo amb 616. Jo crec que Mònica l'avança, no? Perquè Isi em sap que era top 5 la setmana passada.
2: La desinflada de l'Isi podríem dir que és la desinflada.
1: 5 la setmana passada.

0: acaba UK tercer, el, bueno, ja nacional. Està, el nacional hi ha acabat i acaben els catalanes d'UK. Vull dir que, si no és l'última, si no hi ha alguna Copa Colacao d'aquestes que s'inventa algú a l'estiu, poc li falta per acabar la Lliga, eh? Vull dir, jo estaria molt al tanto, molt al cas. Es demana ja 3, 4, 5, 6, 7, 8, au. Digues.
1: Al femení d'hoquei li queden dos partits encara, eh? Bueno, ah, no, que descansa l'última jornada.
0: Sí, doncs, és que
1: queden,
0: saps?
1: Queden dues jornades, sí,
0: per
1: sí,
0: això,
1: però
0: per això. Queda aquesta setmana allò, com completa sencera de 8 partits i alguna jornadet, alguna pinzellada així extra que quedarà pendent, però ja està rematat això, eh? Ja està...
2: Ara que acabes de dir això, la Marina Nuevo li estan tremolant les cames. Ja està pensant, ai, amb el que ha costat arribar aquí dalt.
0: Oi?
2: I a l'última jornada perdre-ho tot.
0: No, bueno, però tot no, però ja és m'encanta, a mi m'encanta que l'última setmana...
2: Podria quedar fora del podi a l'Aleix Balaguer campió.
0: Hi hagi el liderat en joc, o sigui, és guapíssim això, és formidable, és formidable, és formidable. I com algú el certi el bàsquet aquesta setmana, bueno, els 40 punts aquests, bueno, ja veuràs tu, ja veuràs tu. Bueno, al final del programa repassem, de moment jo tinc 3, 4, 5, 6, 7, 8 partits aquesta setmana, vull dir que veurem.
1: Molt bé, doncs escolta... Lliga tu juga repassada, 8 i 12 minuts, 8 i 13 del vespre. Fem una repassada ja, doncs, comencem a parlar del tour, que ja tenim els convidats per començar el programa a l'estudi.

0: Deixeu-me que saludi abans que res també a l'Àlex Mir, que també ja ens acompanya a l'estudi. Àlex, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Tens veu, tu?
1: Sí,
0: sí. Tu tens prou veu.
1: M'he comportat, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Ens acompanyen ja a l'estudi, nois. És que és molt curiós, això, que o sigui, mai m'havia plantejat que el Tujugues podríem parlar tantes vegades del Tour de França com ho estem fent aquest any i el que ens queda encara, perquè és, vaja, jo crec que és una notícia espectacular. Després, si voleu, he fet un editorial que no sé si l'heu aquí a l'estudi, Aleix, Anna, que l'heu pogut sentir, teniu alguna opinió del tema aquest? Com ho veieu? Esteu a favor, en contra del pas del Tour?
2: Jo estic bastant d'acord amb el que has posat a l'editorial en el sentit de hi ha gent que és allò de queixar-nos per queixar-nos de qualsevol cosa que es faci perquè ens estan tocant, ens estan molestant, però hem d'aprendre a gaudir de les coses, que a vegades passen una vegada a la vida i més val aprendre a gaudir-ho que no pas estar-te queixant de que si m'han tallat la carretera durant 32 minuts i aquell dia doncs, hauré de sortir 32 minuts abans de casa per no enganxar problemes. Al final jo crec que ens acostumem una miqueta a viure una miqueta amargats en aquest sentit, no sé com dir-ho, però la gent, tinc la sensació que quan et toca una mica la teva rutina, la teva dinàmica de la quotidianitat, ja torna aquest malestar. I penso que, ostres, al revés, quantes més coses excepcionals passin, millor, que ens enriqueix molt més aquesta vida i ens fa molt més feliços.
0: Anna, Àlex, en 30 segons.
1: Jo 100% a favor de que passi el Tour, cada any, si pot ser. I al final, molèsties, jo què sé, quan facin la variant, pues la carretera estarà tallada una pila de dies i d'hores i no sé quantes coses, i bé ens hi haurem d'adaptar perquè al final és una millora per tothom, no? Pues això al final també és una millora esportiva, és algo que suma, i crec que és una penalització molt petita per la repercussió que té.
0: Anna?
3: Sí, no, aviam. Si s'ha d'aturar el país, s'ha d'aturar el poble, que sigui per coses com aquestes, no? Jo totalment a favor.
0: M'agrada l'actitud, m'agrada. Pau, vols afegir alguna cosa?
4: No, sí, jo sempre molt fan de tallar el 59 i el que calgui per el que sigui. I és això, és el que diu l'Anna, diu, no sé, si l'hem de tallar que sigui per un correfoc, per un tour, per un... No perquè hi ha un accident, no perquè fan obres, exacte, vull dir, una cosa positiva, carai. Perquè ve la Rua del Barça, jo què sé, que han sigut campions de Lliga, no sé, coses rares d'aquestes.
0: Parlant de la Rua del Barça, Miquel Palau, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda. Jo tinc veu, per si m'ho vols preguntar, ja m'anticipo.
0: No sé, dimecres et pots quedar sense veu per això o hi ha partit important de la pericada dimecres o pot ser? No?
5: Sí, partit importantíssim. I no em quedaré sense veu perquè no hi aniré, però sí.
0: Patirem.
5: Una mica desastrós tot, sí.
0: I al teu costat et mira amb uns ulls...
5: És que no vull ni mirar-lo.
0: Vidriosos.
5: És que, per favor.
2: Joiosos.

0: un dels col·legis il·lustres d'aquesta casa, que el tenim molts dijous al Parlem del Barça, Néstor Llosa, bona tarda.
1: Hola, què tal? I sí que tinc veu, eh? Encara que ahir al Nou Camp vaig cantar com em pensava que no podria cantar a l'edat que tinc, però sí, sí, encara puc cantar. Encara
0: pots cantar.
2: I el que cantarà.
0: A veure, Miquel, explica'ns una mica com funciona tot això, perquè avui us tenia els dos de protagonistes aquí a l'estudi, perquè Sant Feliu, evidentment, doncs és el dia 6 de juliol, serà testimoni del pas del Tour de França pel poble. Hi ha hagut tota una remoguda de gent, això va començar com una, diguéssim, com una pluja d'idees en un moment donat, i s'ha anat estructurant, i quasi ho teniu ja allò resumit en bons termes, diguéssim.
2: Sí, la veritat és que sí, això del Tour de França, almenys des de l'Ajuntament fa bastants mesos que ho estem movent. Des de l'estiu de l'any passat, que va haver la primera trucada d'una persona de la Diputació demanant per l'alcalde que volíem parlar amb ell, i va ser que ho vagi sabent, però que passarà el Tour per Sant Feliu de Codines. Serà, a més, port de muntanya, i a més, us pararem la carretera 5 hores. I aquesta va ser la primera conversa. I des de llavors, quasi cada setmana, hi ha reunions. Molta, molta, molta seguretat, molta, molta, molta publicitat, molt marketing, molts voluntaris. Bueno, quasi cada setmana hi ha reunions. I clar, ens demanen molt que es faci promoció. I jo, com que sóc una mica de la piloteta, pues estava una mica perdut en aquest tema, i clar, el que fas quan necessites saber d'alguna cosa, pues t'assessores amb els millors. I vam començar a fer una mica d'això que deies, fer una mica de moguda pel poble, demanant que la gent que són una mica malalts del Tour, gent de la bicicleta, i vam fer un grupet de treball. I això que dius, el primer dia van sortir moltes iniciatives, al final el que cal és que tothom sàpiga que per aquí passarà el Tour, i que és un esdeveniment esportiu dels més importants del món. És a dir, com diu sempre el Néstor, que perquè no ho digui ell, ja ho dic jo, és el tercer esdeveniment més important esportiu de la història, després dels Mundials i dels de les Olimpiades i dels Mundials. Llavors mou molta gent. Quan fem reunions, jo li dic a tothom, si posem una estelada a la rotonda, no ho veuran milers de persones, no ho veuran milions de persones, ho veuran milers de milions de persones. Vull dir, l'impacte mediàtic de tot el que fem aquell dia i els dies abans és brutal. Llavors, vist això, doncs, vam dir, abans, hem d'organitzar, muntem coses, anàvem passant els dies, érem ja abril i el primer dia van sortir moltes coses, i al final hem definit quatre activitats, i són les que farem d'aquí el dia del Tour, més el dia en concret, el dia 6, que veurem aquell dia, encara està per decidir exactament què farem.
0: I tot comença aquest divendres, si no ho tinc mal entès. Miquel?
2: Sí, sí, sí. La primera activitat és aquest divendres, amb una xerrada col·loqui amb el Carlos de Andrés, que és un crac del ciclisme, com tots sabeu. I això, amb el Néstor hem lligat aquesta xerrada, i amb el Néstor estem fent una activitat que serà molt, molt maca i molt divertida, que és una exposició. Ell té material, bueno, ha portat aquí un llibre i no sé què ha portat, però un dia ens va dir, perquè ens ajuda el Maria Espano, que és un expert en exposicions, i li vam dir, ens has d'ensenyar el que tens, i ens va portar un diumenge a la tarda al menjador de casa, i és increïble la de diaris. Jo del Dicen ja no me'n recordava, però portades i contraportades del Dicen d'aquella època, dels anys 60, tot amb articles respecte al Tour, i pòsters, i llibres, i revistes, bueno, té de tot. I coses inèdites, saps? Llavors, l'exposició, que l'estem intentant fer ben feta i maca i bastant professional, ja et dic, que ens ajuda el Marià, serà molt maca. I a partir d'aquí, de les moltes activitats que més o menys van anar sortint, alguna l'hem posposada, alguna cosa maca, com volíem fer una pujada superràpida, un sprint des de les aldees a Cantalet, per exemple, passant pel pont de Cantorra, amb gent que s'esperi allà a Cantorra animant des de la terrassa de Cantalet. I això ho hem posposat, però això està a l'agenda. Fins i tot algun malalt del running, com el meu germà, diu, el que podem fer és una carrera entre els que corren i els que van en bici.
0: Wow.
2: Per fer-ho encara més animal. Però això ho hem posposat, però llavors el que sí que fem és una sortideta, a part d'aquestes dues activitats, una sortida infantil. Això està previst pel 9 de maig. Hem agafat les escoles, el Jaume Balmes i el FEDAC. Una de les classes seran un 100 entre les dues escoles, nens i nenes, i farem una sortida en bici. Els hi direm aquell dia que vagin a l'escola en bici. Els hi farem una ruta pel poble, a mitja horeta, una horeta, i acabarem al centre cívic, allà els esperarem, farem un petit esmorzar i farem un concurs de dibuix. I dels guanyadors del dibuix també els posarem després de l'exposició. I l'última que farem és el 21 de juny, aquesta segurament ja la coneixeu, és la cronoescalada que ja fa l'Oncodines. L'altre és més organitzat per aquest grup de treball i hem anat fent responsables, que hi ha un grupet de gent que està muntant cada activitat. I la cronoescalada de Vigues a Sant Feliu, que a més és el 21 de juny, a més és Festa Major Vigues, és a dir, que no serà ben bé com la pujada en costa, no sortirem de la parada, sortirem de l'Ajuntament de Vigues. La policia no està molt contenta, perquè ara s'armaran jaleu allà a Vigues del Copón. Sort que és la policia de Vigues, ja s'espavilaran. Ho estem fent una mica a mitges entre l'Ajuntament de Vigues i l'Ajuntament de Sant Feliu, i, evidentment, tota la gent de l'Oncodines. Aquesta cronoescalada, que serà la primera posada en escena de l'Oncodines respecte a la bici, que ja sabeu que volen incorporar la bici l'any que ve, i ells volen fer aquesta primera exposició de la bici, i nosaltres, com a grup de treball, volem seguir fent promoció del Tour i seguir fent promoció de la bicicleta.
0: Néstor, ets més del Tour o del Barça?
1: Home, més del Barça. Perquè és una cosa genètica, el que passa que el Tour també. Penseu que jo tenia un pare que era un malalt de... No hem anat mai en bicicleta, és curiós. Tampoc hem jugat a futbol. Però bueno, no hem anat mai en bicicleta, però tenim molta... Jo vaig heredar les coses del meu pare i realment tenim moltes coses, bàsicament del Tour, però tenim de ciclisme una muntanya. El Miquel ho va veure i va fer una cara, pobret. Però és una cosa molt personal, molt particular. A mi em fa una mica de pudor que diuen els castellans d'ensenyar les meves coses, no? Perquè, ostres, no vull presumir de res que no toca, no ho he fet mai, però va ser una oportunitat. Quan jo me'n vaig enterar que el Tour passava per Sant Feliu de Guíxols, és com si hagués tocat la loteria, és una tonteria, però és així. Ja ho havia vist a Barcelona, de molt petit, l'any 65, jo també tinc fotos amb el Pérez Francés arribant a Barcelona, que ara els ensenyava el mapa aquí en els companys. Bé, tinc records de sempre, a totes les proves, no? Però quan arriba i passa per Sant Feliu de Codines al Tour, és com si ens toqués a la loteria. És que no sabem el que ens ha tocat. Jo no sabia que hi havia gent en contra d'això, però és que em sembla que es manifesti en contra d'això, em sembla una mica estrany, no? Perquè, no sé, bueno, toca la tercera prova més important del món en visualització per televisió i resulta que pots estar en contra. Bueno,
0: hi ha
1: gent, evidentment, per tot. No?
3: Doncs el Néstor ens ha portat un llibre del mallot groc.
1: Us he portat un llibre que és un incunable, no? És una edició que es va fer molt reduïda l'any 2001 de tots els ciclistes que havien portat el mallot John fins a aquell moment.
3: Imagina't. I ens porta també un record d'aquests anys 65.
1: L'any 65. En tinc diversos d'aquests. Us porto el 65 perquè va arribar a Barcelona. Llavors és una revista que editava l'Imirroir de Ciclisme especial pel Tour. La cara del Rick Van Looy i del Polidor. Va guanyar l'Anquetil, però els francesos, com que són com són, doncs no van acertar. No van acertar.
3: Ton, deixa'm que el Néstor no ho sap, però sí que ho faré públic, si no li sap greu. Per Sant Jordi es van vendre dos llibres del Tour a Sant Feliu.
1: Jo em vaig comprar un.
3: Un del Néstor i un meu.
1: Jo em vaig comprar un perquè... Bueno, no és que els col·leccioni, en tinc molts, eh? Si un dia vols vindre a casa i disfrutar, en tinc moltíssims. Poder en tinc només del Tour més de 60.
3: Imagina.
1: Publicacions en diverses llengües, no? Inclús alemany. L'altre dia vaig dir que tinc jo un llibre en alemany, si no tinc ni idea, però bueno, el tinc. És molt curiós. I després vam contactar, com diu, amb el Carlos Andrés, que és una persona, és un periodista que és especialitzat en ciclisme i que ens pot donar un joc molt important i que és una oportunitat no només pels codinencs i codinenques, sinó per totes les comarques del redor de poder gaudir d'un personatge espectacular, que
3: home,
1: ens pot explicar...
3: És un referent total i és una veu, més, és un privilegi tenir-lo,
1: Me'n recordo que un dia tu vas parlar amb la Melero, Àlex, i vas dir, és una persona molt propera, me'n recordo perfectament que ens ho vas explicar. Escolta, a mi m'ha passat igual, vaig pensar en tu, és un tio superproper, és com un company que estigués aquí parlant amb nosaltres, es posa el telèfon, en seguida es posa a la teva disposició, o sigui, vas quedar encantat. Crec que ens pot donar molt, a part, una altra cosa, no hem de canviar l'idioma, parla en català, és d'aquí a Barcelona, o sigui, perfecte, no? Perquè si portes algú castellà, doncs, no, perfecte, queda tot molt catalanitzat, que també és molt bo.
3: De fet, és una de les veus que s'associa al ciclisme...
1: Junt amb el Perico fan la parella aquella, Epi, Blas i los demás, no? Però, bueno, està bé, no, molt bé. I després el tema de l'exposició, doncs espero que us agradi, que podem gaudir tots d'aquest material, bàsicament dels anys 60 cap aquí, i si algú vol alguna explicació, doncs també amb molt de gust, i dintre de les meves possibilitats, i si és necessari, doncs la donaré, evidentment.
3: Jo tinc... Digues.
0: No, pregunta-li a Miquel si tenim dates per fer tot això.
2: Sí, sí. Aquest divendres 15, pot ser?
1: Sí.
2: Fem la xerrada.
1: A les 7.
2: El 9 de juny fem la sortida escolar amb les dues escoles i el 21 de juny fem la cronoescalada. Volem tenir l'exposició a punt la segona setmana de juny per tenir-la 3 setmanetes abans i per allargar-la després una setmana després. Hem de veure com ho acabem de muntar, perquè no és fàcil, ja insisteixo que volem fer una cosa, una exposició ben feta, estem buscant vitrines i fer-ho tot bé, el Maria està fent tot el text i quedarà molt, molt xulo. Llavors, com que obrirem les tardes, que és quan hi ha el centre cívic obert, el que deia el Néstor, podem fer fins i tot alguna visita guiada per gent que també li interessi saber anècdotes o saber qualsevol cosa de la història. És que ell agafa una revista i sap cada any qui va guanyar, que si l'Anquetil, que si el no sé qui, ho sap tot.
1: Llavors, no, tot no, però bueno, sí, m'agrada.
2: Llavors, una visita guiada a dintre d'una exposició pot ser també molt maco.
0: Àlex, anaves a dir.
3: No, anava a dir dues coses. Una és justament això, com ha evolucionat el món de la bicicleta i com s'ha convertit ara mateix en un autèntic espectacle, vull dir que és un espectacle a nivell televisiu, a nivell mediàtic, i com ha anat molt més enllà d'aquells inicis de l'any 1900, que començaven les primeres... 1203, em sembla, si ho dic bé, o... Sí, 1903, he anat bé aquí,
2: sí, sí.
3: Dels inicis del Tour, com ha anat evolucionant fins al dia d'avui, que es començaven amb aquelles curses de 400 quilòmetres per etapa, unes coses totalment surrealistes, i com hem evolucionat a un tipus de cursa que no només recorre França, sinó que ja ho veieu que cada vegada més s'està fent les grans sortides aquestes, els grans departers per altres països, i com s'ha convertit en un espectacle. Vull dir que al final, quina evolució que hi ha hagut, no?, a nivell general, Néstor?
1: Sí, bé, tot és el públic. Tot és el públic. Pensa que si la gent s'enganxa en aquests temes és quan tu triomfes. Què passa quan tu veus el Tour de France? Que les carreteres estan plenes. Les muntanyes estan a tastar. No sé si heu anat alguna vegada, no? Vull dir, és un lloc que jo us convido a anar alguna vegada a veure. Ja veureu a Sant Feliu. Ja veureu el que passa. I si tu vas a un port de muntanya important, tots els tenim al cap, un Tourmalet, un Aspen, un Pedersur, el que sigui, veureu el que és l'afició. Mai a cap esport tens el teu ídol tan a prop. Mai. El que passa és que tarda 2 segons en passar per davant teu. Però mai el tens tan a prop.
0: No, és espectacular.
3: Miquel, tu has dit que encara el dia que passa el Tour, el dia 6, encara no se sap ben bé què es farà aquí. A banda de tots els temes de seguretat i totes les coses que us obliga a fer l'organització, no sé, des de treure pilones, oi?, que heu de treure, fins a, pues això, a les zones d'evacuació, si ha de passar una ambulància, tot això, tenir-ho previst. Més enllà de tot això, a nivell festiu, tu com t'imagines la diada? Com t'imagines aquell dia? Com t'imagines... Tu visualitzes el cap, com visualitzes aquell dia 6, des de que comencem el dematí fins que passarà tota la comitiva, els ciclistes, i com ho visualitzes?
2: Estem molt, els que som una mica no tan forofos, pendents del que ens diuen, que vindrà una quantitat de gent que no ens imaginem. El que ens agradaria, i que també a l'última, que no fa tant, a l'última reunió d'entitats que vam fer, els vam dir, hòstia, mobilitzeu-se, ens agradaria veure el poble a una plaça. Llàstima que la plaça del poble estarà aixecada. Però a un lloc els geganters, a l'altre els timbalers, a un altre lloc el correfoc tirant petardos, ens agradaria que les entitats que ens van dir que sí, que totes pensarien alguna cosa, que ens passarien un missatget i ens diria, mira, nosaltres volem fer això, el dia abans ens organitzem. Vull dir que el que has dit, que sigui un dia com una festa i que tothom surti una mica al carrer a veure què està passant aquí a Sant Feliu.
1: No, a part per la tele li direm al Carlos d'Andrés que faci un...
2: Algú ha de fer aquest
1: algun comentari més especial que en un altre lloc, que, no? De veritat, no? Clar, que ens promocioni d'alguna manera, que segur que ho farà, ja veuràs.
2: Més hem de pensar això, que tenim... És que som port de muntanya, és que hi haurà un arc allà dalt...
1: Allà dalt, sí, de tercera. Sí.
2: De tercera, però és important. És a dir, que no passaran a poc, és a dir, quan s'acosta un port de muntanya, apreten una mica...
1: Surten de molt a prop.
2: Sí, surten de
3: gravis.
0: Però és el principi de Tour, hi haurà atacs a punta pala.
1: Sí, però a 20 quilòmetres... Així com la volta a Catalunya era molt clar que hi hauria una escapada, aquí no ho veig tan clar, que hi hagi una escapada. Però bueno, pot ser, pot ser.
2: Pot passar.
0: Nois, hem d'anar acabant perquè se'ns tira el temps a sobre. Només afegir que, i ho dic ara així, ja estem mig compromesos, que també Ona Codinenca està pensant coses per per aquest dia. No només nosaltres, sinó en col·laboració amb la gent del Territori 17. Per tant, podria ser que fos una cosa coral, també, doncs, perquè, com que va passant per tots els pobles de per aquí al voltant, poder aprofitar per fer alguna cosa. Estem treballant amb la història, estarem fora de temporada, però pinta que pot ser xulo també. Ja, i així és com que ja ho he dit en antena, ja queda gravat i ara ja no ens podem fer massa enrere. Miquel, Néstor, gràcies per venir.
1: A vosaltres per convidar-nos.
2: Gràcies, sí, gràcies a vosaltres per fer-ne la resó. Sí.
0: I que aquest divendres, a quina hora, això del Carlos Andrés?
2: A les 7.
0: A les 7, al centre cívic.
2: Sí.
0: Xerrada que promet. Gràcies, nois.
1: Vinga, a vosaltres.
0: Mentre el Miquel i el Néstor marxen de l'estudi, Pau, i preparem el següent tema, penso que està bé per fer una mica de crònica d'aquest bàsquet masculí.
4: Sí, fer una mica de resum, que tenim més àudio. Penúltim partit del bàsquet, un segon, que obro classificació molt ràpid. Amb victòria, a més, vull dir que fantàstic. En aquest cas guanyant per 56 està 78 contra la Mercè. El Sant Feliu queda quart amb un partit menys que Sant Nicolau, o sigui, en principi quedarà quart al final de temporada perquè només queda un sol partit i bueno, per mi és una de les millors temporades que...
0: I tant!
4: Que han viscut en el bàsquet codinenc, diguem-ne, dels últims anys. Escoltem el que ens explicava. En aquest cas, avui també debuta. Va debutar en el sènior el dissabte. És un noi júnior, és el Xavi Marcos, i ens explica com va anar el partit. Com veureu, amb una mica potser de vergonya, però val la pena.
5: El dia 10 de maig hi va haver un partit del Sant Feliu de Codines contra la Mercè, on el resultat i va ser de 78 punts per part del Sant Feliu de Codines i de Mercè 56, emportant-se la victòria al Sant Feliu de Codines. I va ser un partit una mica diferenciat al primer i al segon quart, però en canvi el tercer i quart hi van estar bastant equilibrats. Al primer quart, el Sant Feliu de Codines hi va tenir un parcial de 20 punts i la Mercè de 12. El Sant Feliu de Codines va tenir una defensa molt ferma on hi van estar en zona tot el partit. La Mercè, els dos primers quarts, els hi va costar bastant atacar-la. Pel tercer i quart quart hi van aprendre. Al segon quart hi va haver un parcial de 19 punts per part de Sant Feliu de Codines i de la Mercè de 7. Al tercer quart, el Sant Feliu de Codines hi va fer 14 punts i la Mercè 13. Aquest quart, al Sant Feliu de Codines se'ls hi va escapar un munt de rebots, on la Mercè ho va saber aprofitar. Al quart quart, el Sant Feliu de Codines hi va fer 25 punts i la Mercè 24. La gran majoria dels tirs llançats hi van ser triples, on, per part dels dos equips, hi van entrar un munt. Aquest partit va estar marcat per una desportivitat molt gran, ja que, quan algú dels dos equips queia, els dos es preocupaven molt. La veritat que va ser un partit molt emocionant i molt divertit.
4: Però aquesta crònica magnífica de...
0: I tant.
4: De Xavi... amb tot això, al Sant Feliu li queda un últim partit per acabar la temporada, que és dissabte o diumenge 17? Diumenge 17, aquí al Pavelló Lluís Vallcorba. Per tant, tothom que tingui una estona, animem a que pugeu al diumenge, a 7:45 del vespre, Sant Feliu contra el Club Bàsquet Santpedor. Per tant, per acabar la temporada, un bon partit de bàsquet dels nois del tercer territorial, i que en principi doncs, acabarien quarts aquesta temporada.
0: Doncs molt bé, fem canvi de sintonia. Pendents d'això, que el Pau deia, una temporada històrica del bàsquet. Aviam si de cara a la setmana que ve o la següent podem assentar-nos i parlar tranquil·lament amb els responsables del bàsquet, perquè penso que val la pena doncs, que també hi donem volada.

0: Dos quarts i mig de nou del vespre, ens hi posem amb el tema gros del programa, amb la conversa amb la gent de l'hoquei. Ens acompanya a l'estudi el Josep Pineda. Josep, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
2: Sembla que... Sí?
0: Ara sí.
2: Sí.
0: Bona tarda. I el Jordi Guardenya. Jordi, bona tarda i benvingut al Tu Jugues. No sé si havies vingut mai algun dia per aquí a treure el cap ja o no.
1: Bona tarda. No, no havia vingut mai. Primera vegada que vinc per aquí.
0: Benvingut, benvingut. Escolta, Anna, abans d'entrar en detall del que volem parlar amb ells, tenim l'últim partit de la temporada i tenim també l'última crònica del Ramon Carné.
3: Sí, sí, tenim l'última crònica d'aquest primer equip d'hoquei. Bueno, amb una última derrota, que ara ens explicarà el Ramon, però bueno. M'he mirat l'acte. Ha faltat 3 minuts d'acabar el partit, que anàvem empatats, 2-2. En claven dos més i acaba el partit 4-2, però bueno, d'aquestes dinàmiques que venia el Ramon també parlant i que hem anat repetint durant tots els programes. Així ens ho explica el Ramon.
4: Bona nit, farem l'última crònica de la temporada. Bueno, ha estat una temporada complicada, no ha acabat com volíem, però bé, aquest últim partit, diumenge hem de jugar al camp del Ripoll, un equip que jugava a entrar als play-offs d'ascens sense que depengués d'ells, perquè tenien el Caldes, que si guanyava el Caldes, encara que el Ripoll guanyés, no accedien al play-off d'ascens. Però bé, va ser un partit que, evidentment, últimes jornades, equips que juguen alguna cosa, doncs és amb horari de jornada unificada, i el Ripoll doncs va sortir per totes, perquè sense saber què faria el Caldes contra un Vendrell que s'estava jugant al descens al camp del Vendrell, doncs evidentment el Ripoll va sortir amb opcions a... Si guanyava el partit, doncs el Caldes podia perdre i tenir l'accés a play-off. La veritat és que va ser un partit dur, però va ser un partit que nosaltres, sense evidentment jugar-nos res, vam controlar bastant bé, els vam posar molt, molt complicat. De fet, gairebé tot el partit vam estar per davant del marcador. I llàstima que al final, doncs, bueno, ens van remuntar. El resultat va ser de 4-2, però contents d'acabar la temporada amb aquest partit, que bueno, que els vam tenir fins l'últim moment, i bé, com tota la temporada, doncs competint una vegada més amb un equip de que ara mateix estava a punt d'entrar a play-off d'ascens. Vull dir que contents per la feina feta i bé, una llàstima, però bueno, es treballarà per continuar amb el projecte i tard o d'hora doncs poder tornar a aquesta categoria, que la veritat és que és una molt bona categoria nacional catalana i amb un nivell molt, molt alt.
0: Doncs la valoració del Ramon Carné. Anna, ho deies tu abans, la sensació, i bueno, no ho deies directament, però suposo que et referis a això, no? La sensació que han seguit competint fins al final i que s'han competit en els partits al final.
3: Sí, sí, i és el que portaven indient tota la temporada i que ho hem estat sentint aquí àudio rere àudio. Vull dir que les cròniques eren el que reflectien, no? I al final els partits que se t'escapen a l'últim moment, per X o per Y, i t'acaben condicionant i t'acaben de condicionar tot el que queda de temporada.
0: I esteu d'acord, Josep i Jordi, amb la valoració que fa el Ramon i que fa l'Anna?
2: Sí, sí, completament. Vull dir, aquest any era un equip fet de zero, és un equip nou, entrenador nou, només hi havia un jugador de l'any passat i el Didac, que era doncs l'altre reforç de l'any passat i que continuava. Han competit tots els partits. Podem comptar amb els dits d'una mà 3-4 partits que no han competit. No sé, em ve el cap el Noia, ens ha trinxat els dos partits. La resta de partits, hem estat fins als últims minuts allà, en el partit, per guanyar, o l'hem perdut els últims minuts. Bueno, ens ha faltat fons de banqueta. O sigui, estàvem en una rotació molt curta, 4-5 jugadors, 6 a molt estirar, i això costa molt jugar 50 minuts amb una intensitat que comporta aquesta categoria. Vull dir, el Ramonet mateix, si no jugava els 50 minuts, quasi bé. L'Ibai també, o sigui, hi havia jugadors que són un pes en l'equip i has pogut competir quan no hi han sigut, també, perquè hi ha hagut targetes, hi ha hagut coses, però, bueno, et donen aquella sensació que ha de jugar tots els minuts i que t'has d'endur el partit, però quan arribes al final del partit, el passe ja no és bo perquè estàs cansat, no arribes a l'ajuda, i t'arriben gols tontos, no sé, ja, és la situació aquesta, hem competit amb el Cadí, faltaven 40 segons i anàvem guanyant un gol. Vull dir que, i dius, hòstia, et foten dos gols en 40 segons, bueno, en el minut 40, en el segon 40, i et fan un altre gol després, dius, hòstia, se te'n va un partit amb 40 segons, un partit guanyat, i el perds, no és que l'empatis, no, el perds, hem tingut mala sort. A veure, les últimes jornades, de les 7 últimes jornades, 5 hem puntuat, amb 2 victòries. Les dues últimes, el Voltregà li anava tot. O sigui, el Voltregà tenia que guanyar per no baixar. Ho va fer. I el Ripoll li anava tot, li anava poder-se anar al play-off. Sí que el Caldes va guanyar i després ja no comptava. Però és que si no guanyava el seu partit, no entrava al play-off. I vam fer el mateix resultat que aquí a casa, 4-2, aquí vam fer el mateix resultat. Aquí a casa, després d'acabar el partit, jo parlava amb la gent de Ripoll i diu, hòstia, diu, és el primer cop que guanyem aquí a Sant Feliu. Diu, mira que hem vingut a fer amistosos, que hem jugat amb categories i això. Diu, i fins als últims minuts no hem vist que guanyaríem, perquè va ser un partit com el que va passar aquest cap de setmana, igualat fins al final, i els últims minuts doncs van marxar al marcador. I és la tònica d'aquesta temporada.
0: Per tant, en global, Com valoreu la temporada i el pas de l'equip per Nacional Catalana?
2: Bueno,
0: o Jordi? Sí, qui vulgui, hi ha un dels dos, n'és igual.
2: Sí, bueno, potser xerrat molt, però bueno. I el fet és, baixem d'hoquei plata, arribes a Nacional Catalana sense equip, o sigui, es va fer sense entrenador, sense equip, es munta l'equip i es comença a treballar i es treballa intensament i tots sembla que arriben, però no aconseguim solidificar-ho. Hòstia, una miqueta, una putada, perquè per poc no hem pogut optar al play-out últimament i puguem entrar la categoria. És molt difícil pujar. És molt difícil pujar de primera catalana a nacional, és molt difícil nacional a hoquei plata, o sigui, baixar costa molt poc i pujar és un esforç immens. A l'equip, en principi, hi ha una unitat de l'equip, no hi ha ningú que es descarti, i fins a que no es digui el contrari, i la idea és, clar, estar competint per pujar, però és una cosa que és molt difícil, pujar.
5: A nivell de... Perquè estem parlant una mica, ja has començat a arrencar la part de projecte, no? Perquè al final és una cosa que ens ha donat moltes voltes al cap i hem tingut diverses converses entre nosaltres i quan hem parlat amb vosaltres també aquí, vam tenir el Josep Maria que ens va estar explicant una miqueta la idea de projecte de futur, projecte amb gent de casa. En quin punt es troba això? Perquè després de dos descensos consecutius entenc que pot ser que faci trontollar una miqueta les idees. En quin punt ens trobem ara mateix?
2: No, les idees són les mateixes, o sigui, no canvien. Aquí el problema, nosaltres hem tingut una categoria que hem pogut estar-hi molts anys i moltes vegades és un problema de base i econòmic. O sigui, qualsevol equip perquè es pugui mantenir o tindre, necessites calés. Per què? Per tindre com mínim dos peces que et marquin una diferència. Necessites quatre peces de la casa, o molt estables, encara que no siguin de la casa, però amb una continuïtat, dues peces afegides i dos més que pots donar la promoció de base, per exemple. I si tens un equip mínimament configurat i vas donant aquests reforços, tu pots optar a moltes coses. Quan tot això canvia, o sigui, aquesta categoria hoquei plata va canviar d'un grup a dos. Em sembla, l'any passat, quan vau parlar amb el Pere, us ho va explicar molt bé, això. Abans eren tres equips, com a molt, dos de fora de Catalunya, i van passar a ser 6. I si et duc al Grupo Norte, te n'has d'anar 3 cops a Galícia. 3 cops a Galícia són 3 viatges que valen uns calés. O sigui, és una roda que es va tornant, i feia anys que estàvem aquí jugant amb el descens, fins que ens va tocar. O sigui, si hagués sigut aquest any, no haguéssim baixat. Ha baixat un. Han allargat les categories un altre cop, ha canviat tot el sistema de competició, no haguéssim baixat. Hem caigut a Primera Nacional. Vam fer un equip per poder competir, poder-nos mantenir. No ha pogut ser. Aquest equip, doncs, la idea és l'any que ve competir per pujar. El projecte, sí, mirar de tindre un grup sòlid i si pot ser de la casa, millor. Necessites una base, necessites 4 jugadors, com deia, que diguis, vale, tinc aquesta base, que va rotant, es va renovant, puc tindre 2 puntals que vinguin aquí. Quan estàvem Nacional Plata, bueno, aquí Plata, costava trobar gent, eh? O sigui, i és una categoria que molta gent vol jugar-hi, i ets incapaç de trobar gent, i dius, i com és això? O sigui, pues perquè al voltant han augmentat més, tothom, o sigui, no sé, o sigui, quan vas pensant, i que sé, el Sant Cugat mateix, és un equip que de base, igual estan parlant de 25-30 equips de base, aquest any s'ha salvat a la penúltima jornada de no baixar d'hoquei plata, i és un equip amb un potencial important. Les coses es fan en aquest sentit. Mirar de promocionar la gent de casa, aquest any han debutat, bueno, Jordi, tu tenies més controlat.
1: Debutat de juvenil i júniors, 4 jugadors. 4 jugadors han debutat amb el Nacional Catalana. Al final, la idea és tenir l'equip la millor categoria que puguem tenir, és el que sempre s'ha intentat, hoquei plata, nacional català s'ha intentat, s'ha fet un equip que s'ha fet un bon equip per, amb què s'ha pogut fer per mantenir-se i fer debutar la gent jove, o sigui, quatre jugadors de 18-19 anys et puguin debutar a Nacional Catalana, està superbé, aquests nanos estan supercontents d'haver pogut debutar, no? A part de tenir el Didac i el Joan, no? O sigui, apostar per la base, que la base pugui arribar a jugar als equips de dalt i que l'equip de dalt estigui el màxim damunt possible. Això és la idea del club. I es treballarà per això i es treballa per això.
5: I a hores d'ara, aquesta base, com està? És a dir, què s'ha fet per potenciar aquesta base? Perquè sí que venim arrossegant aquest discurs una mica de no tenim gent de casa, estem fent un equip artificial, aquest equip artificial no el podem seguir mantenint per temes econòmics o pels que sigui, perquè ens costa. Què hi ha a la base ara mateix?
2: No és un discurs d'esquivar el bulto, és un discurs molt realista. O sigui, aquí són els equips que tenim, els jugadors que tenim, i procurem potenciar la gent que hi ha aquí. Hem tingut ara, doncs ara tenim un juvenil potent, que és el primer any de juvenil, que dos jugadors han debutat aquest any amb el Nacional perquè podien estar jugant. Hi ha hagut l'Adrià Moreno, que ha tingut molts minuts, i és un jugador juvenil de primer any. Té 15 anys, el nano. Si els podem mantenir i podem estar aquí, doncs anirem regruixint aquesta base. No l'hem tinguda fins ara, tindre jugadors que poguessin estar jugant en aquesta categoria. Ha costat donar minuts a la gent. O sigui, el Ramon aquest any ha tingut els minuts que volia. Altres anys potser no tenia tants minuts. Potser si els hagués tingut, que ha sigut diferent? No ho sabem. Vull dir, és una miqueta això, quan et trobes en aquestes situacions, l'entrenador fa el que millor creu, no? I quan es va apostar el seu dia, jo què sé, doncs amb el Pere, el Parera, què buscàvem? Estabilitat, per exemple, amb el bloc de coordinació i entrenador de primer equip. Els últims, no sé, el Ton segurament no tindrà potser números, però jo què sé, amb els últims 6, 7, 8 anys ha passat un entrenador per any, o dos entrenadors per any. Aquesta estabilitat és molt difícil. Mm. I això ho veu també la resta de gent. O sigui, quan un ha de venir aquí diu, hòstia, l'any passat es van cebar pels pèls, l'altre també, l'altre no sé què. Clar, estirar la gent cap aquí, hem tingut gent aquí que s'ha promocionat des de Sant Feliu i estan jugant hoquei lliga i estan jugant a molts llocs. I, bueno, tu on ets, ho saps i ho has vist, no? I ho has viscut. És molt difícil trobar gent. I nosaltres amb un hoquei plata no trobàvem gent. Tenien una categoria hoquei plata.
6: Creieu que ara, fa una estona parlaves, has dit Sant Cugat, crec,
2: sí,
6: per la base i tot això, que, creieu que la proximitat amb Caldes o Caldes o que hi lliga això afecta o...?
2: Bueno, per un punt a vegades és bo, o sigui, perquè què tens? No hi cap tothom al primer equip d'alcaldes, tampoc, no? Per tant, s'han de buscar llocs. A veure, tenim dos jugadors aquest any que eren del Nacional l'any passat d'alcaldes. Vull dir, és bo tenir aquests equips a la vora, també. Per un costat et pot ser dolent perquè et poden robar jugadors de la base o... Però per l'altre tu pots agafar jugadors seus, també. Vull dir, hi ha molta gent que ha pujat de Caldes també a jugar aquí dalt. O sigui, aquest any hi ha jugadors... Bueno, i també és un toma i daca, no? O sigui, a veure, el Caldes van pujar a hoquei plata i van pujar a hoquei lliga aquí a Sant Feliu, però és que estaven per sota. Ara estan baixant, sí, sí. O sigui, han fet una temporada, inverteixen molts calés i han baixat de hoquei lliga. O sigui, i fa molts anys que estan amb un Nacional Catalana procurant pujar a hoquei plata. Potser porten els 3 o 4 últims anys anant a playoff i no ho estan aconseguint. I són nanos que estan jugant a hoquei lliga, a Nacional Catalana. És molt difícil, són categories molt complexes.
1: Sí, tornant al que preguntàveu de la base, la base s'està treballant molt, des de molts aspectes. Tenim molts equips, és l'any que tenim més equips, tenim 17 equips en total en el club, 17 equips són molts equips per un Sant Feliu. I, per exemple, tenim molts infantils, tenim molts juvenils, tenim júniors que estan pujant potent. Per tant, el que estem potenciant és això. Vull dir, també hi ha prebenjamins, 3 equips de prebenjamins, tenim 2 equips de benjamins, a la 20, o sigui, i sobretot hi ha més a prop cap als equips sèniors, no? D'infantil, juvenil i júnior, doncs hi ha molta gent, també hi ha la tercera catalana. L'any que ve hi haurà molts que passaran cap a sènior i, per tant, podrem fer diversos equips de sènior. Ja veurem què es fa, no? O sigui, tindrem la gent de Sant Feliu, o sigui, està pujant i cada vegada hi haurà més canalla i està potenciant molt els infantils.
2: Tenim un buit aquí, o sigui, hi ha aquesta edat dels infantils, que són aquests nanos que ara tenen 15-16 anys. Aquí tenim molta gent, però a la base no n'hi ha. O sigui, la natalitat aquí a Sant Feliu, jo què sé, em sembla que ho miràvem l'altre dia perquè estàs mirant aquestes coses. Estem amb 50 nanos l'any. han d'anar a jugar a futbol, han d'anar a jugar a bàsquet, han d'anar a patinatge, han d'anar a vòlei, han d'anar al trail, han d'anar a pàdel. No hi ha nanos per tantes activitats. Per tant, algú pateix. O sigui, futbol necessita mínim de 7 a 10 persones per jugar. Això és un mínim, perquè ja estem parlant de 15. Hockey necessita mínim de 5 a 10. O sigui, no tenim nanos aquí a Sant Feliu, no n'hi ha. O sigui, nosaltres ara tenim 3 equips de base que estava parlant ell, iniciacions amb 5 nanos. Hi ha caps de setmana que te les has de veure per fer-la, perquè aquell nano s'ha encostipat. Ajorna el partit perquè és que no tenim nanos per jugar. O sigui, perquè no n'hi ha de base. Tenim un bon gruix aquí amb aquests infantils, que tots aquests infantils i juvenils han estat competint a la primera competició de la seva categoria, a or, i amb resultats bons. Sí. O sigui, molts d'ells van...
1: Gairebé tots els infantils i juvenils van cap a Copes Catalanes, o sigui, ara comencem a passar la informació, però s'estan classificant per la Copa Catalana. Per exemple, tenim el FEM 15 i el FEM 17, que s'han classificat directes per anar a la Copa Catalana d'Igualada. Tenim l'infantil A, que va estar a punt de passar preferent, no va poder entrar per molt poquet, i també se'n va a Copa Catalana. El juvenil B, també, Copa Catalana. El segona catalana femení, el tenim...
2: No l'hem parlat. A mi, quan arribi a casa, m'estiran les orelles. El femení... hem parlat de masculins, i tenim un femení...
1: A punt de fer eliminatòries d'ascens.
5: Sí, o sigui, portem tota la temporada... Volia rematar-ho amb el femení.
0: Sí, jo també pensava rematar-ho amb el femení.
1: El femení...
2: Pobre de vosaltres.
1: Entre el femení i fem 15 i fem 17, tenim ara mateix uns femenins que estan potents. Què més tenim? L'infantil B també està a punt de classificar-se per anar-se a la Copa Federació. O sigui, ara tenim un mes de juny, al començament el tenim a tope de copes. O sigui, la base estarà tots desplegats, Igualada, Roda, tots fent les copes que s'han classificat.
2: Bueno, i el cap de setmana del 6-7 de juny fem una de les eliminatòries de federació aquí a Sant Feliu. Nosaltres sempre procurem agafar alguna d'aquestes competicions, perquè directament una... És maco veure aquestes competicions, veure equips que tu t'has trobat i estan aquí, i l'altre és una font d'ingressos. Nosaltres procurem fer totes les activitats que podem. Festa major, loteries, tornejos, tot. Vull dir, i mirar de rascar la subvenció de l'Ajuntament tant com es pugui. Vull dir, clar, o sigui, necessites per tot arreu. I això costa empènyer.
0: Per tant, més que res, ens estem quedant sense temps i volia fer-vos dues preguntes.
2: És que és molt llarg, tant, si em doneu corda...
0: És que ens volíem centrar més amb el primer equip, però per reconduir-ho, perquè l'Aleix ja ha tocat el tema i vosaltres una mica per sobre. Continuïtat de l'entrenador, confirmada?
2: Sí.
0: Per l'any que ve?
2: Sí, sí.
0: I de la plantilla, del gruix de la plantilla també?
2: També, sí, ja us he comentat. D'entrada, tothom segueix. Pot haver-hi una excepció que igual alguns mesos tenen Erasmus, hi ha algú que potser té Erasmus, però d'entrada el primer compromís de tothom hi és. Vull dir, hi ha hagut molt bon ambient aquí, o sigui, entre ells es porten molt bé, hi ha hagut bon ambient, i en principi és continuïtat.
6: És fer dos seniors?
2: Segurament potser n'acaben sortint tres. Perquè el tercer aquest any, pues, la previsió era poder tindre un tercer, poder pujar a segona, perquè la temporada que ve tinguéssim pues, un primer equip de la categoria més amunt que posguéssim, si hagués sigut nacional. O sigui, l'objectiu era nacional, mantenir-lo, el tercer que pujés a segona, i fer el tercer, que només pots tindre un equip de les altres categories, tercer en pots tindre dos, i fer un tercer per tindre alguns que ja salten a sènior i poder foguejar tots aquests juvenils que estem parlant, que estan pujant, perquè quan arribis a les categories sèniors... Són diferents. O sigui, tu estàs competint, però són diferents allà. Ja hi ha més veteranos, hi ha més cops, o sigui, t'has d'acostumar també a aquestes categories. I era fer aquest
0: ventall. I en un minut, Josep o Jordi, rematem el femení. Ens queda un partit importantíssim contra el Mollet. Entenc que l'entrenador del Mollet és un vell conegut de la casa, al mateix temps, si no m'equivoco. Pot ser, sí?
2: Bueno, va fent d'entrenador.
0: I al Mollet li queden dos de partits, diguéssim, no?
2: Sí.
0: Al Mollet li queden dos partits.
2: El Mollet no entra gaire a les equacions, perquè ja té equip a la categoria de sobre, i aquí només entren a l'equació el Blanes. O sigui, ja està tot decidit. O sigui, aquí només ens passa a nosaltres que el Blanes perdés el seu partit. És l'únic que ens pot afavorir que en lloc d'acabar tercers, acabéssim segons, i també hem de guanyar el Mollet i el Blanes perdre. I diríem segons i tercers, i el segon s'enfronta contra el tercer de l'altre grup. I, o sigui, és enfrontament creuat entre segon i tercer, perquè puguin fer l'ascens. O sigui, estem a dintre...
0: Per tant, el play-off està assegurat, diguéssim.
2: Sí, sí, sí. Ja fa setmanes que està assegurat. I o sigui, el play-off d'ascens està assegurat. Vale. I,
0: bueno, una bona...
2: És veure l'eliminatòria com va. Però vull dir, s'ha de guanyar l'eliminatòria.
0: És una bona... Una bona notícia que ens allargarà, Pau, la Lliga, tu jugues unes setmanes més. Ens queden 3 minuts i mig per acabar el programa. No sé si us queda alguna pregunta ràpida per fer-los-hi amb ells o ho rematem, Aleix.
5: No n'hi ha cap, per tant, ens la guardarem pel pròxim dia que puguin tornar a venir a veure'ns, que esperem que pugui ser aviat, sobretot per planificar la propera temporada.
2: Molt bé.
0: I sobretot per celebrar també el possible ascens d'aquest femení, que en tenim ganes. Josep, gràcies, i Jordi, gràcies per venir. Celebro les explicacions i m'agrada com sona. M'agrada com sona. Aviam si entre tots plegats aconseguim fer el tomb i puguem començar a veure aquestes... Això que ens comentàveu, no? Jugadors de la base, jugadors del poble, que puguin empènyer i remar tots en la mateixa direcció. Gràcies per venir.
2: Perfecte. Vinga, merci a vosaltres.
1: Molt bé, moltes
0: gràcies. Jordi, gràcies. Ens queden 3 minuts per acabar. No ens queda més xitxa esportiva, diguéssim. Jo tinc 3 o 4 breus abans de fer l'agenda, perquè si trobo el guió, que l'he perdut... seria ideal, oi? Però tenim un campionat de Lliga de rugby que intentarem parlar-li la setmana que ve. Tenim el Carles Esteve i la gent del Motoclub, que van acabar els 6 dies dels singles, que s'ha obert les inscripcions també dels singles, i me'n deixo un que ja no el tinc a davant i no us el sabré dir, perquè n'hi havia un altre, eh? Hi havia una altra coseta que us volia comentar. Un segon que arribo... i l'entrega del donatiu de la Oncodines, també, que és important que celebra aquesta setmana. I el Toni Guillem va fer 7è a la Copa del Món de trial. Imagineu-vos si hi havia coses. Haguéssim pogut fer 3 programes aquesta setmana. Haguéssim pogut fer 3 programes. Pau, tens agenda?
6: Sí, agenda last minute, perquè m'acaben d'anunciar un canvi, que és el Tercera Catalana, que obriria jornada, no? Dius, Àlex, el divendres, m'has dit?
7: Sí, parlem de futbol. En principi no està confirmat al 100%, però Canovelles va sol·licitar el canvi de partit i en principi nosaltres l'hem concedit. I a falta que la federació ho ratifiqui, el partit es jugaria divendres a la nit. Suposo que 9:15 seria l'horari.
6: Vale, bueno, ho confirmarem i ho tindreu a tujugues.cat, com sempre. La resta de setmana seria el dissabte a les 5, futbol sala grup 3, Sant Feliu Montmeló, a les 6, futbol senyor B, quarta catalana, Sant Feliu Collsuspina, i a 8:15 aquest partit que dèiem ara del hoquei català femení a Mollet. El diumenge a les 12, perdó, no, aquest és a la jornada del senyor A, a 1:15 hoquei tercera catalana masculí, Vigues Sant Feliu,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
2: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
2: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
2: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
2: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
2: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
2: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200, segons la Guàrdia Urbana, 80.000, diuen els sindicats, han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina, on ha omplint a la sala Via Laietana i la plaça Sant Jaume, on són encara ara, amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern, i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
2: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes de les pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
2: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
2: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
10: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
11: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
10: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
11: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
10: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
2: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
12: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
2: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
13: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Notícies en xarxa.
2: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
16: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar,

0: d'extracció, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar tu has estat designat per Déu, no? La teva família ha estat designada per Déu i, per tant, tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar, doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar... La Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa a molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registrat

0: operatiu històric super detallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, ¿vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general, no? De la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla.
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, ¿vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica. Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. A partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. No passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, que és Qin Shi Huang. En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador us sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també us sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la Ruta de la Seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana també existirà. Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no? Que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment... Vas a treballar allà, vull dir... O sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, «Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic», no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé. Pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina, la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà?
0: Tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Doncs amb els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus. Una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com, allò, com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. Al final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud recorrent que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break, no?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
3: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
2: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer apunt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panec, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
3: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
2: Milers de mestres i professors, 26.000, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000, segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya, convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febricular. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ulla han donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. 11 persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero de Poblenou, Barcelona, una de les quals es troba en estat greu i l'altra menys greu i han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El cap d'unitat d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. Ha confirmat que el pis que ha explotat i dos més han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. L'edifici s'ha quedat sense llum i aigua. S'està valorant si els residents de la finca tornen al seu domicili sense els serveis bàsics o són reallotjats de manera provisional en d'altres habitatges. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt els últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. Mònica García és ministra de Sanitat.
3: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
2: I el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre els interins i rebutja fer-los fixos per l'abús de la temporalitat, argumentant que sense superar un procés subjecte a principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es vulneraria la Constitució i s'impediria l'accés a l'ocupació pública d'altres ciutadans. El Suprem no només obre la porta a fer-los fixos un cop hagin aprovat el procés de redacció perquè s'hagin quedat sense plaça, això sí, per manca d'oferta. I hem sabut que el consum de contingut en català a les xarxes socials es va disparar el 2025 amb un 71% més de visualitzacions a Instagram, TikTok i YouTube que l'any anterior, segons l'informe Lista elaborat per Accent Obert i La Fera. L'increment s'explica sobretot per un creixement del 31% en les publicacions. Els continguts més vistos són estil de vida, amb un 21% del total, seguit del de societat i també el d'humor. I l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat a la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa, Jordi Fortià.
3: Han creat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
4: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
3: L'OMS alerta que hi haurà més casos, però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
5: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
2: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poblenou, a Barcelona.
3: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
2: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
6: But I think you also get a sense.
7: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
6: And I think if you have that feeling, you should shut up.
2: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
8: A les 8 i a Fontejau es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. També en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat avui per les tempestes d'aquesta tarda i pluges intenses a Montserrat, al Vallès i Barcelona. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció amb aquestes tempestes. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dali. Doncs sí, la veritat és que aquesta pluja ens està complicant la jornada. Per exemple, en general, la majoria d'entrades i sortides de Barcelona van molt carregades, més del que seria habitual a aquesta hora de la tarda, i vies com, per exemple, la C58 o la C33 a l'extrem nord de Barcelona van especialment plenes. La C58, de fet, a l'inici, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha vessals a la via, per tant, molta prudència. Hi ha retencions destacades, com et deia, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Però també a l'extrem sud de Barcelona, les principals vies van molt plenes, més del que tocaria, per exemple, l'autopista del Garraf, de 32, amb retencions destacades entre Viladecans, Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A més, tenim una incidència important. És aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, a la Ras de la Selva, autopista AP7. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. De fet, passen pel Boral, els tres carrils oficials estan tallats. Això provoca una cua amb molta tensió de més de 12 quilòmetres. Per tant, molts problemes, una zona a evitar, si encara es pot, aquests 12 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Això passa a la P7, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
5: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
4: La protesta ha acabat a la plaça de Sant Jaume. Esther Minguell.
6: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
7: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
6: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
4: Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
9: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa a la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
10: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè només ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
11: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
12: Només que estiguessin mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
13: Nosaltres som la renta del sistema. Portem anys de desinversió.
9: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
4: Doncs el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
14: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
15: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
14: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
4: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
5: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
0: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
1: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
5: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de Londres. Maite Polo.
2: La crisi sanitària pel brot de Londres no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
16: En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
2: Els més de 120 passatgers evacuats de Londres ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
4: Ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
5: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament, volíem dir, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. Enfront de l'immoble, on s'ha produït l'explosió, hi ha la Fundació Pere Relats, que té una residència d'avis i un centre de dia i que té tots els ocupants tancats a l'interior per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital La Vall d'Hebron. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
4: I en la plana judicial, la Fiscalia i la

0: un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València.
0: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
2: Jordi Casino.
3: Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
4: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partit Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
3: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
2: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona, Jordi Palau.
5: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema «Les infermeres ja no callen», les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
6: La nostra professió és una professió que, el tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
5: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
2: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població. La majoria, dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
7: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. L'Olena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
8: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
7: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats a Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
2: Més coses, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en altres

0: els objectes com polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
1: L'empresa altafullenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
2: A mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers d'Altafulla, un d'ells, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
1: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro.
3: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
4: But I think you also get a sense.
5: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
3: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontejau es veuen les cares al bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar, però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
4: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
3: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
2: També en bàsquet, Jan B. se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, notícia d'última hora perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa. També ha recordat els 66 títols que ha guanyat amb el club amb ell al capdavant, reafirmant que tot ho fa pel socis.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: A Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Encara primer, Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera i el Girona juga dijous després de sumar un punt ahir al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
10: Avui va de la lluna que va caure. Aquesta nit he somiat que la lluna queia, literalment, com si fos una pedra gegant que s'hagués espenjat al cel. Però no ha caigut amb força, no ha fet un terrabastall. Ha caigut a poc, com un globus que es desinfla. I ha anat a parar just al pati de casa meva. Petita, rodona, però amb una llum suau que encara enlluernava una mica. La vaig recollir amb les mans. Pesava com una mandarina. I sentia escalfor, com una idea acabada de sortir del forn. No sabia què fer-ne. I com que somiava, m'ha semblat bona idea posar-la dins una tassa de cafè. Després me l'hem portat a passejar pel barri. Tothom la mirava, nens que volien tocar-la, gossos que bordaven, gent gran que deia quina llum més bonica, però ningú no m'ha preguntat què era. Tothom semblava entendre que portava alguna cosa especial. I jo també ho sentia així. Al final del passeig, la lluna s'ha anat fonent dins la tassa, com un sucre màgic, i m'ha deixat dins el cor una frase breu que m'ha quedat gravada com si fos veritat. Quan una idea cau del cel, no sempre has de saber què fer-ne, només cal sostenir-la amb tendresa. I quan m'he despertat, encara notava l'escalfor entre les mans. No hi havia la lluna al pati, però hi havia aquella frase i una sensació d'haver viscut alguna cosa delicada i preciosa. A vegades, ens pensem que les nostres idees són les millors, les més bones, les que tothom hauria d'escoltar, però potser només ens ho sembla perquè són nostres. I la veritat és que no totes les idees són bones, ni totes brillen tant com ens pensem. I no passa res. També està bé deixar que algunes es fonguin, com la lluna, que es fonguin soles a dins la tassa, sense convertir-les en grans projectes, ni voler que tothom les aplaudeixi. Mira, la creativitat no sempre és espectacular. De vegades, només vol ser mirada, com un somni estrany, com una lluna petita dins una tassa. Així que si avui et cau una idea absurda, bonica, inútil o estranya, no corris a decidir què n'has de fer. Potser només cal caminar amb ella una estona o deixar-la fondre amb calma.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 12 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la vaga educativa guanya seguiment als municipis de l'Eix. El projecte Top Manta torna a tenir local a Caldes de Montbui després de 2 anys aturada. El titellaire de Calders, Carles Canyelles, compleix 50 anys sobre els escenaris.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el sector educatiu ha tornat a la vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i un seguiment destacat als municipis de l'Eix. Els docents continuen reclamant una reducció de ràtios, millores salarials després d'anys de congelació i menys càrrega burocràtica als centres. Però el conflicte va més enllà, i és que aquestes setmanes, a més, la tensió ha augmentat després de que diversos sindicats denunciessin la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent d'un institut de Barcelona, fets que han generat una polèmica dins del sector. En aquest context, molts claustres han començat a pressionar també amb una altra mesura: no fer colònies escolars el proper curs fins que no es desencallin les negociacions amb el departament. Actualment, a Catalunya ja hi ha més d'un miler de centres adherits a aquesta iniciativa, entre ells l'Institut d'Escola de Caldes i l'Institut Manolo UB. Pel que fa al seguiment de la vaga, a Sant Feliu de Codines, el Jaume Balmes l'han secundat 21 dels 29 mestres habituals del centre, és a dir, prop del 72%, oferint així els serveis mínims que es requereixen en un dia de vaga. I pel que fa a l'alumnat, només hi ha assistit aproximadament un terç dels alumnes. A Caldes de Montbui, a l'Institut d'Escola, el seguiment ha estat del 42%. Tot i això, hi ha docents que no entren dins aquest recompte perquè estan de colònies o de baixa. No obstant això, aquesta situació també obliga moltes famílies a reorganitzar-se. Algunes han deixat els fills a casa per donar suport a la protesta i d'altres els han portat a l'escola perquè no tenen alternativa.
2: Jo soc mestra, llavors estic fent vaga i m'he pogut quedar amb el meu fill, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies doncs, que no s'ho poden compaginar, i com que les escoles sí o sí han d'haver serveis mínims, doncs... Pel tema conciliació familiar, que està super mal muntat en tots els aspectes de la societat, és normal que no tinguin cap altra solució que portar els nens a l'escola, encara que recolzin la vaga.
0: Altres famílies, en canvi, sí que han decidit secundar la jornada.
3: Bueno, perquè crec que és una lluita tant dels mestres com també de les famílies, perquè realment el que demanen no és una educació amb més recursos, amb més personal, per poder arribar a les necessitats de tots. I, per tant, en la mesura del possible, doncs, ens hem organitzat, no?, com perquè els nens no anessin a l'escola i fer aquest suport.
0: Ara mateix, però, les posicions entre els docents i el Departament d'Educació continuen allunyades i els sindicats ja han advertit que, si no hi ha cap acord, mantindran les mobilitzacions previstes les properes setmanes. Anem cap al Moianès per veure com ha anat la vaga als instituts de la comarca.
4: El seguiment de la vaga al Moianès ha estat del 80% a l'Institut de Moià. De fet, els professors han hagut de fer un sorteig per acabar de cobrir els serveis mínims. Pel que fa als que s'han mobilitzat, s'han repartit en 3 grups. Alguns han començat les manifestacions a Vic i d'altres han fet la marxa lenta que s'ha organitzat des de Manresa fins a Barcelona. De fet, allà, tots ells, amb un 3er grup que ha baixat directament des de Moià, s'han trobat a la concentració que s'ha fet a Barcelona. L'Arnau Gribé és un dels professors de l'Institut Moianès que s'ha mobilitzat i ens explicava la situació a Barcelona.
5: Sortint des de Moià, hem anat recollint persones i al final ens hem trobat tots a Barcelona, i des de Barcelona doncs, hem anat a la columna que sortia i que baixava per la Meridiana i allà doncs, fins a la plaça Urquinaona, que començava la manifestació pròpiament dit. Però realment érem tantes persones que al final doncs, havíem d'arribar a plaça Sant Jaume, davant del Parlament i l'Ajuntament, però al final doncs, no ha pogut ser perquè no hem pogut arribar. Bueno.
4: Pel que fa a les reivindicacions, Gribé També destacava que el pacte actual que hi ha hagut amb Comissions Obreres i UGT només pot servir de punt de partida per una negociació real a partir d'ara.
5: Home, de totes les mesures que es demanen, que de fet és, ja hi ha un pacte que es va signar i es va firmar amb sindicats minoritaris, i recalculo de minoritaris perquè estem parlant de que no arriba al 20% de representació sindical. És un pacte que seria com que el podríem començar o partir de punt de partida per a unes negociacions molt més interessants i més intenses. Llavors, per això ens estem mobilitzant, perquè és un pacte que no està pactant res, com aquell qui diu, no ens dona res.
4: El professorat continua reclamant millores laborals i salarials, també reivindiquen una millora de ràtios a les aules i també preocupen els recursos que manquen a l'educació inclusiva. Entre les demandes també hi ha la de garantir més democràcia als centres educatius i estabilitat per les plantilles i establir currículums negociats i consensuats amb el personal educatiu.
0: El col·lectiu Top Manta torna a tenir local a Caldes de Montbui després de que l'any 2024 hagués aturat temporalment l'activitat en quedar-se sense l'espai que utilitzaven. El projecte, vinculat a l'entitat Caldes Solidària, fa anys que impulsa iniciatives de reutilització i intercanvi d'objectes al municipi, però també s'ha convertit en un punt de trobada i suport mutu entre veïnes. La nova etapa ha començat aquest dilluns en un local situat al carrer General Pedrós, una reobertura que arriba després de 2 anys buscant un nou espai. Dolors Margalef, membre de Caldes Solidària, explica que el projecte va començar arrel del terratrèmol d'Haití i que amb el temps ha anat molt més enllà d'una simple botiga solidària.
6: Pues vam començar fa, no sé quan fa ara, ja molt temps. I bueno, la qüestió és que vam començar primer amb una paradeta al carrer, llavors ens van deixar un local al cap de bastant temps. En el local hem estat durant bastants anys, que era un local particular d'una família, però finalment els de la família van necessitar el local i fa 2 anys el vam haver de deixar. Llavors vam demanar a l'Ajuntament que aprofitant que l'Ajuntament estava oferint locals a les entitats en el Col·legi del Carme, doncs vam demanar-ho, però allà ja no hi havia espai.
0: El funcionament, però, continuarà sent similar al dels últims anys. Els veïns podran portar objectes en bon estat que es classificaran i es posaran a disposició de la ciutadania a preus simbòlics. A més, el nou espai incorporarà algunes novetats, com un punt d'intercanvi de joguines i contes infantils o una prestatgeria de llibres gratuïts al carrer. L'objectiu continua sent donar una segona vida als objectes, però sobretot crear espais de relació i comunitat entre persones de diferents orígens i realitats.
6: El més important és cohesionar que la gent es conegui, que hi hagi gent de tot arreu, que tota la gent que viu a Caldes, que ha vingut de diferents parts del món, doncs tinguin aquí una acollida amb cadascú amb la seva cultura i que ens puguem enriquir tots d'aquest intercanvi, no?
0: I és que després de 2 anys d'aturada, el col·lectiu ja ha començat a reorganitzar el nou local i espera recuperar progressivament la dinàmica que havia tingut l'espai abans del tancament. Avui a l'espai de l'entrevista, en Jordi Givert ha mantingut una conversa amb en Carles Canyelles, impulsor del Festival de Titelles del Moianès i un calderí que recentment ha complert 50 anys de trajectòria com a titellaire.
7: Doncs avui ens hem acostat fins a Calders, concretament al taller d'Espai Animacions, per conèixer la història del Carles Canyelles. Ell és titellaire i aquest any ha fet més de 50 anys practicant aquest ofici i per això volem conèixer una mica millor la seva vida i la seva trajectòria. Hola, Carles, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Primer de tot, Carles, felicitats. No s'arriba a tenir una trajectòria tan llarga i, a més, amb reconeixements. De fet, fa unes setmanes, no, amb el Festival de Titelles, va rebre també el reconeixement del sector, diguéssim, dels professionals. Com valores tot plegat el que t'ha passat aquest any, diguéssim?
8: Home, fantàstic, perquè sovint treballes per compte teu, no te n'adones gaire del valor que donen els altres a la teva feina, del públic sí, evidentment, però dels altres col·legues, doncs difícilment. I quan hi ha aquest reconeixement públic amb paraules que t'omplen d'emoció, doncs és fantàstic, fantàstic. El reconeixement a tot nivell, a nivell professional, a nivell personal, doncs tot plegat t'omple de satisfacció, evidentment.
7: Perquè, Carles, anem al principi. Com arribes tu a aficionar-te o a descobrir, diguéssim, el món dels titelles en el seu dia, ara fa 50 anys?
8: En realitat, els primers titelles que jo vaig moure en fa bastants més. Uh-huh. Perquè amb 10 i 11 anys jo ja feia espectacles amb titelles de guana, llavors...
7: O sigui, això ja ve de ben petit.
8: Sí, sí, per una cosa que em va agafar així, de petit, una afició. El meu germà tenia, el meu germà gran tenia uns titelles de guana abandonats per allà per casa i jo els vaig descobrir, vaig començar a provar i em va agradar tant que bueno, començàvem a fer espectacles primer a nivell familiar, després pels amics i després pels veïns. O sigui que és una cosa que em ve de lluny. Després, jo amb 13 anys el meu pare em va posar a treballar en el seu taller de manyà i això va quedar arraconat. I amb 21, passejant per la Rambla de Barcelona, vaig veure un home, de fet, els amics amb els que jo estudiava em van dir, sí, que hi ha un tipus allà a les Rambles que fa titelles i de vegades l'ajudem fent-li música i tot això. Em van acompanyar a veure'l i quan el vaig veure, doncs alguna cosa, un relé, diguéssim, va saltar el cervell perquè d'alguna manera va lligar aquella passió que jo tenia de petit, que havia quedat adormida per qüestions de la feina. I quan ho vaig veure, tot i que ell no era un gran manipulador, s'ha de dir, eren marionetes bastant precàries, però en vaig tenir prou, és a dir, de cop i volta vaig adonar-me que la marioneta resumia aquells interessos que jo tenia en aquell moment de joventut.
7: Ah, perquè tu tenies 21 anys, tu ets nascut a Barcelona, estaves a Barcelona, què feies en aquell moment?
8: Jo estava això, treballant amb el meu pare en aquest taller de manyà, a picant ferro, era un gran forjador, ja fill també de manyà, vull dir que era una tradició familiar, però a mi, evidentment, no m'acabava de fer el pes. O sigui, ho feia perquè era el meu pare i perquè era allò que es feia abans de que el deute familiar doncs, t'obligava a seguir amb això. Però, quan vaig veure el titellaire aquest, me'n vaig adonar que allò que a mi m'interessava en aquell moment, que era la música, el teatre, l'escultura, tot plegat, i la tècnica, s'ajuntaven amb un sol element que era el titeller de fil. Perquè té tot això, no? La forma de la figura, la interpretació, la música que l'acompanya, la tècnica de construcció del control amb palanques i palanquetes i mandangues d'aquest tipus. I, per tant, va ser com un flash. I va ser tan fort que ho vaig deixar-ho tot i me'n vaig anar. Vaig estar un any i mig amb ell, molt a precari, perquè en aquell moment, això estem parlant de l'any 76, per tant, encara, o sigui, tot just mort Franco, però encara amb dictadura real, per tant, no hi havia res, no hi havia circuits, estava tot per fer. I nosaltres treballàvem a la Rambla i per aquella zona, a Barret, o bé anàvem a llocs on ens cridaven, a vegades a la universitat, a vegades fora de Barcelona, però amb coses molt puntuals que donaven l'ús just per poder sobreviure.
7: Treballar barret és del que donava la gent del públic, posant el barret els cèntims que queien.
8: Exactament. O sigui, no hi havia gaire més on escollir. Però també era un moment en què Barcelona esclatava. És a dir, les primeres llums de llibertat van fer que espais com la mateixa Rambla esdevinguessin un centre d'agitació cultural. Hi havia molta gent fent coses al carrer, o començava a haver-hi gent fent
7: una
8: coses
7: cosa
8: al carrer.
7: Una cosa que s'ha perdut ara.
8: Sí, sí, sí. Desgraciadament, aquella Barcelona que vam conèixer aquells anys fa molt que va deixar d'existir per normatives, per pressió comercial, etcètera. No? Uh-huh. Tota una altra història. Aquella Barcelona utòpica se'n va anar a finals dels anys 70. Però per mi va ser molt alliçonador, és a dir, tot i que ho haig de dir clarament, és a dir, no arribàvem a passar gana, però gairebé. Vull dir que la nostra dieta era paupèrrima, és a dir, arròs bullit i ou ferrat i poca cosa més. Ens podíem permetre pocs luxes.
9: A casa, com ho van rebre en aquell moment que arribes un dia i dius mira que em vull dedicar al món dels titelles, com van reaccionar? A més treballaves a casa.
8: Sí, clar. El primer va ser deixar l'ofici, dir-li al meu pare, noi, sento molt, tinc edat per triar i trio aquesta altra via. De fet, ell, anys després, poc abans de morir, em va dir, noi, si jo hagués tingut uns anys menys, hauria vingut amb tu. Que va ser una manera de reconciliar-nos en aquest aspecte, perquè ell es va sentir en aquell moment molt frustrat perquè pensava que deixava un llegat que es perdia en allà, però també va entendre que aquell moment, a més, el ferro forjat deixava de tenir la força, la importància econòmica que havia tingut fins llavors. Uh-huh. Mantenir un taller obert de forja a Barcelona ciutat és impossible per les fumeres que fèiem, pel soroll, per tot plegat. Vull dir que estava una miqueta condemnat al fracàs. I també el tipus de clientela que tenia ja no és el que havia sigut als anys 60, per exemple, no? Uh-huh. On el treball en ferro forjat es valorava molt i es pagava el que tocava. Després ja ningú posava baranes a casa seva de ferro forjat, sinó de tub soldat,
9: sí,
8: i apanyat. Exactament. No, la part artística, diguem, no s'havia perdut. Per tant, d'alguna manera estava ja amb un decreixement, una decrepitud que havia d'acabar, no hi havia més opció. I, de fet, jo quan vaig decidir, quan dic que ho vaig deixar tot i me'n vaig anar amb ell, és perquè me'n vaig anar a viure també en el taller que ell tenia, era una casa, un col·lectiu, diguéssim, de gent que, com una comuna, i en allà vivíem i fèiem vida en comú, de tot plegat.
9: Molt bé. Suposo que gent vinculada també al món de les arts, no?
8: Correcte. Sí, sí, un col·lectiu d'artistes que l'anàvem d'alguna manera seguint l'estela que ell deixava, perquè era més gran que no pas la resta, però formàvem aquest equip, no? I era el taller de marionetes, es deia. I aquests, diguéssim, van ser els primers passos.
9: A partir d'aquí suposo que és quan ja pots viure, diguéssim, dels titelles, diguéssim, dels espectacles.
8: Exactament. És a dir, ja vam entrar dins dels primers circuits que es van organitzar a Catalunya. El primer de tots i el principal i el que va servir de nutrient en moltes formacions, no només de titelles, sinó de qualsevol art escènic, va ser la Caixa a les Escoles. En aquells moments la Caixa tenia dins de l'obra social un apartat que es deia així, la Caixa a les Escoles, de manera que les escoles que tenien els rebuts domiciliats a la Caixa els hi oferia un catàleg d'espectacles que o bé anàvem a l'escola o bé anaven al teatre on teníem muntat l'espectacle.
9: Com arribes a Calders? Com aterres aquí al Moianès?
8: Doncs va ser de casualitat. Diguéssim, jo tenia la seu a Barcelona, el que havia estat el taller de manyà del meu pare. És a dir, quan ell va morir, jo vaig subrogar el contracte, era de lloguer, esclar, i em vaig afincant allà, vaig estar força anys. Però va arribar un moment en què la propietat s'ho volia treure de sobre, i quan es van liquidar els lloguers d'industrials, de locals industrials, doncs em vaig trobar que em podien fotre al carrer d'un dia per un altre. I, de fet, va ser bastant així. O sigui, vaig rebre de cop i volta un dia un burofax que em donaven 15 dies per marxar.
9: Déu-n'hi-do.
8: Que, clar, era un taller de 400 metres quadrats que tenien allà, entre material dels propis espectacles i material per fer nous espectacles, tonelades de coses, un volum bestial. Total, no em va tocar més remei que començar a buscar una ubicació. I primer a Barcelona, després anàvem ampliant el cercle, per trobar un espai prou gran que ens pogués acollir. Fins que vam arribar a aquesta, a Calders, una oferta d'una casa que estava prou bé de preu pel que podíem pagar nosaltres, perquè també l'altra era aquesta, la capacitat financera nostra, en fi, és la que és. I vam trobar aquesta casa, ens vam posar d'acord amb els propietaris i la vam comprar. Ens va tocar fer un munt d'obres perquè aquí hi havia hagut bestiar, per tant, tota la planta baixa, la primera planta es va haver de fer de nou i la segona planta es va haver de reconstruir en gran part, vam haver de tirar parets, reforçar terres, arreglar la teulada, en fi, s'ha hagut de, pràcticament de refer tota la casa. Però és un espai que reuneix tot allò que necessitàvem. És a dir, podem tenir no només el taller, el magatzem, espai d'assaig, té tot el que volíem. I, a més, hi hem pogut instal·lar el que deies tu abans, l'espai animacions. Uh-huh. És a dir, Rocamora Teatre tenia un projecte de feia força anys de crear un espai on poder reunir artistes. I aquí ens ho permetia per espai, tots els espais són molt grans. A dalt, al segon pis, tenim habitacions per poder acollir fins a 9 o 10 persones, a part de nosaltres. Uh-huh. I vam poder, doncs, consolidar aquell projecte que estava en allà a l'Èter, doncs, poder-lo convertir en realitat. I, de fet, ja hem acollit gent ja que ha vingut, ha treballat aquí o s'ha estat com a residència.
9: Fa residències artístiques, entenc.
8: Exactament. Aquesta era la idea i això està en marxa. Em coixeja perquè, diguéssim, aconseguir subvencions per un projecte com aquest tipus no és fàcil. Uh-huh. Normalment són per espais municipals les subvencions que hi ha destinades a residències i no per espais privats, com és aquest, però, en fi, anem trampejant com podem. Però així és com vam arribar a Calders. S'ha de dir que des del primer dia l'Ajuntament de Calders ens va rebre de braços oberts. Els va semblar molt interessant que un col·lectiu artístic es pogués instal·lar al poble com a element dinamitzador cultural. Calders ja tenen el Cassis, però això altre, és a dir, allò són arts plàstiques, nosaltres som arts escèniques, doncs era una combinació interessant pel poble i, de fet, a partir d'estar aquí vam començar a generar dinàmiques.
9: Bé, doncs, Carles, moltes gràcies per obrir-nos les portes del taller i esperem que continuïs amb la trajectòria molts anys més.
8: Bé, esperem-ho. Moltes gràcies.
0: I per acabar el programa d'avui us deixem amb el vuitè episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta per Sant Llorenç del Munt i Rocamora.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta circular per la part més oriental de Sant Llorenç del Munt, passant pel Pi de les Quatre Veses i pujarem a Rocamur.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: pujada a Rocamur. Distància:
1: 9 quilòmetres i 750 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 475 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 15 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 4 hores i 30 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 1 hora i 15 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta circular per Sant Llorenç del Munt i Rocamur.
0: Avui pugem a Rocamur per la part oriental de Sant Llorenç del Munt. Des d'on arrenquem avui, Josep?
2: Al capdamunt de l'urbanització Les Marines, pertanyent a Sant Llorenç Savall, just en el punt on creua la mítica Matagalls Montserrat. Aquí trobem les marques a seguir. És un tram que va per una pista ben ampla.
0: Una mica més avall agafem una desviació i per un corriol no massa visible anem a passar a tocar el Pi de les Quatre Veses del Dalmau.
1: És un arbre ben espectacular que cal visitar. En deixar-lo, no retornem a la pista.
0: Seguim avall per anar a trobar el torrent de la Riera Seca amb un nom ben adient.
1: El creuarem de seguida i anirem a parar a una pista asfaltada on aquest tram arriba fins a la masia del Dalmau.
0: Nosaltres ens desviem ràpidament a l'esquerra per un corriol on comencem a guanyar metres d'alçada.
1: Gaudim de fantàstiques vistes de la Castellassa del Dalmau i fins i tot de la Castellassa de Cal Torres, que es troba més al fons. És una magnífica estampa.
0: Agafem el trencant que, de forma força directa, ens deixa davant mateix de l'ermita de Sant Pere de Mur, en molt bon estat de conservació.
1: Després de deixar enrere l'ermita, entrarem a un corriol que, amb baixada, ens apropa al Mas del Vi.
0: Abans d'arribar-hi, ens desviem a l'esquerra per anar a visitar un bucòlic indret. És la Font d'en Daví, per desgràcia, ara ben seca.
1: Fins a ser el Coll de Gavatx, el camí anirà picant una mica més amunt, de forma majoritària.
0: Des d'aquí cal gaudir de la imponent massa de pedra que corona la Morella i que ens queda a l'esquerra d'aquest tram.
1: Un cop al coll, cal fer una ràpida ascensió fins al peu de Rocamur, també coneguda com la màquina del tren, per la seva característica forma.
0: Pugem al seu cim. És un ascens ràpid i una mica exigent, però en tot cas es fa de seguida perquè no són massa metres.
1: Des de Rocamur gaudim de grans vistes cap al massís de Sant Llorenç, amb la Mola, el Morral del Drac i tota la zona de les Fogueroses.
0: Per altra banda, la Vall d'Horta, amb el Llort, Roca Sereny i el Castell de Pera.
1: Baixem amb compte del Rocamur, altre cop fins al Coll Gavatx.
0: Seguim uns metres i una desviació ens deixa el curiós indret de Pedra d'Àliga, on pugem a dalt dels dos rocs que la coronen.
1: Altre cop tornem al camí Caranell, que seguirem tota l'estona fins a arribar al Coll de Palomeres.
0: Aquesta pista ara ja ens porta a la urbanització de Les Marines, punt inicial d'aquesta ruta.
1: I, per tant, final de la ruta.
0: Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens esteu escoltant i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem també entendre, no per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci de la Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, també una mica el cor. Per tant, avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem!

I amb aquest, què serà? Què serà? Anem a les pistes. I destaca per Biblos, una de les ciutats habitades més antigues del món. És la cuna de l'alfabet fenici. El cedre és l'arbre nacional i s'anomena també la Suïssa de l'Est. Què ja tenim clar? Doncs avui anem al Líban.

El Líban és un estat sobirà de l'Àsia Occidental situat a la costa oriental del Mediterrani. Amb una extensió de només 10.452 quilòmetres quadrats, aproximadament un terç de Catalunya, és un territori petit però d'una complexitat immensa. El seu nom prové de l'arrel semítica LBN, que significa blanc en referència a les cimeres nevades del món Líban. Té una població d'uns 5,9 milions d'habitants amb una de les densitats més altes del món, amb 576 habitants per quilòmetre quadrat. A més, el país acull gairebé 2 milions de refugiats i té una diàspora de fins a 14 milions de persones a l'estranger. L'àrab és l'idioma oficial, tot i que el francès i l'anglès també s'utilitzen habitualment. És el bressol dels fenicis, inventors de l'alfabet i grans navegants de l'antiguitat. El Líban és una república parlamentària única al món. Després d'un llarg període d'inestabilitat, des del gener del 2025, compta amb un govern de reforma. El president de la república és el general Joseph Aoun, obligatòriament ha de ser cristià maronita, i el primer ministre és el Nawaf Salam, que ha de ser obligatòriament musulmà sunnita. El sistema conté les 18 confessions religioses del país que reparteixen el poder per evitar conflictes, encara que el sistema sovint pateix bloquejos institucionals. Pel que fa a les fronteres, limita el nord i l'est amb Síria, al sud amb Israel, que estan separats per la línia blava, i a l'oest amb la mar. La situació actual és crítica. Malgrat l'alto al foc temporal iniciat l'abril d'aquest 2026, o sigui, fa unes setmanes, els atacs s'han intensificat durant el mes de maig, durant aquest mes. S'han registrat onades de més de 50 atacs aeris diaris al sud, especialment a les zones de Tiro, Nabiate, que després en parlarem amb la directora de l'hospital, i Bin Jebel. Pel que fa a les víctimes, des de l'inici d'aquesta darrera fase del conflicte al març, ja n'hi ha més de 2.700 morts i 1 milió de desplaçats, és a dir, un 20% de la població. Si parlem una mica de l'economia i la moneda, el país intenta recuperar-se d'una de les pitjors crisis econòmiques de la història moderna. La seva moneda oficial és la lliura libanesa i el canvi és una mica volàtil, però al maig d'aquest any, o sigui, res, en aquest mes, un euro equival a unes 105.000 lliures. El país ven principalment or, joieria i productes químics i fruites com cítrics i raïm. Si parlem també de curiositats, tot i que ho hem fet al principi, parlarem de Biblos, que és una de les ciutats més antigues del món habitades ininterrompudament des de fa més de 7.000 anys. El cedre és el símbol de la bandera i alguns exemplars tenen més de 2.000 anys. La neu i la mar són uns símbols perquè és un dels pocs llocs on pots esquiar al matí i banyar-te a la mar a la tarda. Pel que fa a la gastronomia, la cuina libanesa és famosa pel mese, que són platets per compartir, i productes com l'hummus o el tabulé, que són també a l'Iraq. És el bressol de la civilització, i hem dit que Biblos i l'alfabet són molt importants. Biblos és una de les ciutats habitades de forma interrompuda des de fa més de 7.000 anys i va ser el port principal des d'on s'exportava el papir egipci cap a Grècia, fet que va donar origen a la paraula grega Biblos, que vol dir llibre, i posteriorment a la paraula Bíblia. També és el bressol de l'alfabet. Va ser Biblos on es va desenvolupar l'alfabet fenici, que és el primer sistema d'escriptura fonètic simplificat. Aquest alfabet és l'avantpassat directe de l'alfabet grec i, per extensió, del llatí que fem servir avui nosaltres, tot i que d'una manera derivada en llengües romàniques. Escrivim com escrivim gràcies, per dir-ho d'alguna manera, als antics libanesos. Important també a l'estat de la guerra i de l'alto al foc. Actualment ja vigent un alto al foc temporal d'uns 10 dies amb extensions negociades mediat pels Estats Units, que va entrar en vigor a mitjans d'abril. No obstant això, amb dues parts s'acusen mútuament d'incompliments. Israel manté el dret a l'autodefensa, i tot i que continua emetent ordres d'evacuació forçada per a nombrosos pobles del sud, que no sempre es compleix. També hi ha un impacte humanitari bastant important. El Ministeri de Salut del Líban xifra en gairebé 2.700 els morts i més de 8.200 els ferits des de l'inici d'aquesta fase del conflicte al març. Però recordem que això ve del 2024, o sigui, fa 2 anys. També hi ha molts desplaçats. Més d'1 milió de persones, el 20% de la població, com dèiem abans,
han hagut d'abandonar casa seva. I pel que fa al personal sanitari, els atacs han afectat 25 centres de salut i han causat la mort de més de 100 membres d'equips mèdics i de rescat, cosa que doncs, posa molt en dubte la legalitat de tota aquesta situació.

0: Encetem ja el bloc d'entrevistes i ho fem amb l'Aloma García Grau. És la directora de l'organització de WeWorld al Líban. Escoltem-la.
1: Moltes gràcies per atendre'ns, Aloma. Com estàs?
2: Hola, bon dia. Bé, molt bé. Gràcies a vosaltres.
1: No, gràcies a tu per atendre'ns, de veritat. Explica'ns una miqueta, si no et fa res, quina és la teva relació exactament amb el Líban.
2: Doncs jo fa més o menys uns 15 anys que estic al Líban, no tot el temps, però anant i venint, i treballo amb el sector humanitari, amb una ONG, i soc directora d'una ONG italiana en aquest moment.
1: Uau, això és molta responsabilitat, eh?
2: Sí, una mica, sí. La veritat és que una mica.
1: I, clar, més que res, sobretot en aquests temps tan convulsos, tan perillosos, no? Perquè quina és la situació ara mateix al Líban? Com esteu vivint?
2: Doncs ara mateix hi ha un alto el foc des de fa, em sembla que ja són 3 setmanes, ens en queden 2, un alto el foc més o menys en la major part del país, amb alguns atacs en algun moment. Al sud del país continua el conflicte totalment obert i bueno, en aquest moment estem atenent els desplaçats, etc, però bueno, bastant complicat a nivell així humanitari.
1: Clar, perquè parles de l'alto el foc que hi ha ara mateix, però per vosaltres quina diferència hi ha de volum de feina o d'atenció quan hi ha un alto el foc com ara fa, per exemple, 3 setmanes?
2: És un tema d'accés, sobretot. En el moment en què no hi ha el conflicte obert, diguéssim, o no amb alta intensitat, doncs podem accedir a zones que normalment, si és un moment que sí que hi ha hostilitats, doncs no podem accedir i no podem doncs, donar els serveis a la població desplaçada, en aquest cas.
1: Clar. I quin és el volum de persones a les que heu pogut ajudar fins ara?
2: A la meva organització em sembla que m'ha arribat més o menys a uns 40.000, més o menys, amb diferents serveis i amb diferent assistència. Bueno, recordar una mica, suposo que ja ho parlareu, però ara mateix hi ha més d'un milió de desplaçats al Líban, en un país que són 4,5 milions, més o menys, amb 1 milió de refugiats sirians i amb una superfície que és més o menys com la província de Barcelona. O sigui que es nota moltíssim a nivell de desplaçament humà, diguéssim.
1: Clar. A nivell de, diguem, de perill, quin és el cas que heu tingut o els casos que heu tingut que són més bèstia?
2: Més que res, és que a dintre del que és el meu equip d'aquí, la majoria són libanesos i llavors tenim bastant desplaçats a dintre de l'equip, que en diferents moments han hagut de moure's de casa seva perquè venien o del sud o dels suburbis de Beirut o de la BK, que és la vall que fa frontera amb Síria. I llavors, bueno, clar, l'inici d'aquesta escalada i l'anterior també, vam haver d'estar una mica seguint els moviments del nostre equip. Després, a nivell de seguretat, més que res, nosaltres treballem molt a la zona de la BK, que és això, la frontera amb Síria, i allà, bueno, com ja sabeu, ja suposo que heu anat veient també als mitjans de comunicació, hi ha unes ordres d'evacuació en la que et diuen aquesta zona evacueu perquè hi haurà atacs en aquest moment, però hi ha moltes vegades que no. Llavors hi ha moments que no pots estar en el lloc que no toca.
1: Clar.
2: i que passi alguna cosa. I després també, suposo que també ho heu vist el 8 d'abril, que va ser el dia que hi va haver més de 100 atacs en 10 minuts. Aquests van ser, a més a més, en zones que normalment no estaven amb amenaces d'evacuació ni amb amenaces en general de ser un objectiu. O sigui que, en realitat, pot ser en qualsevol moment, diguéssim.
1: Tu, com a ajudant humanitària, com ho dius això? Com t'afecta? Vull dir, pots dormir tranquil·la?
2: Home, els dies, així com més a nivell personal, com que soc directora d'una organització, els dies que van començar a haver les hostilitats més fortes, sí que, a part dels sons, perquè durant la nit hi havia molts atacs, etc., més que res que també estava com seguint l'equip, per si hi havia nous desplaçaments, si hi havia gent que havia de moure's i l'havíem d'ajudar a trobar un lloc, vam obrir les oficines com a lloc de refugi immediat, si la gent no tenia on anar a dormir les primeres nits mentre buscaven una alternativa. Doncs més que res va ser una mica complicat això, perquè era intentar dormir, però llavors sempre estava mirant el mòbil per si hi havia hagut alguna cosa, coordinar amb la meva persona de seguretat per veure si hi havia algú que necessitava ajuda, o sigui que va ser una mica més complicat, així més a nivell personal. Res a veure amb el que estan vivint els nostres companys libanesos, però bueno, així com més a nivell de situació personal.
1: Clar. També abans parlaves de les notícies, m'agradaria saber si el teu punt de vista en aquest sentit, o sigui, les notícies que ens arriben aquí a nosaltres, tu creus que són verídiques, estan esbiaixades? Com ho valores, això?
2: depèn de quin mitjà de comunicació, evidentment. Jo crec que en general la Catalunya i en general l'Espanya crec que sí que arriben bastant les notícies tal com són, també perquè una mica hi ha una tendència política en aquest moment que també vol donar una mica més de veu a al que està passant a la regió. Llavors, bueno, sí que més o menys jo crec que arriben les notícies. El que sí que es nota molt és quan hi ha un moment d'escalada molt important, com hi va haver en les setmanes anteriors, que era molt en primera pàgina, i ara que hi ha l'alto el foc és com si això ja no passés, no? Una mica tant aquí com a Palestina en general, no? I en realitat amb una altra intensitat segueix passant i segueix passant cada dia, i això, clar, també hi ha una mica de fatiga dels espectadors amb aquestes notícies i així, però bueno, així a nivell del terreny i a nivell més humanitari la cosa segueix estant molt, molt complicada.
1: Està molt complicada i això sembla que va per llarg, no? O quina sensació en tens?
2: A veure, la sensació una mica és de que amb el que jo puc entendre de la regió, amb el temps que fa que estic aquí així, és difícil de preveure qualsevol cosa. I això és una cosa que a qualsevol persona que parlis fem tots escenaris de pot ser que vagi per aquí, per aquí, per aquí, però la veritat és que estan passant coses els últims 2-3 anys que eren una mica imprevisibles, no? I coses que pensaves que no passarien han passat. Llavors, és una mica imprevisible el que pugui passar perquè està molt lligat amb temes de regionals i internacionals, llavors és difícil de veure com això es pot anar investigant i com es pot anar solucionant i quin desenllaç tindrà. No crec que sigui, o sigui, a curt plaç, més a nivell, o sigui, a nivell de context polític, jo crec que això encara continuarà, i després a nivell humanitari, a tota la regió, això, tota la regió, principalment els països més afectats, no? Que en aquest cas serien el Líban, Palestina i Iran, la reconstrucció, el desplaçament, etcètera, etcètera, això tardarà molts anys, perquè el nivell de destrucció que hi ha al post, diguéssim, dificulta absolutament que hi hagi un retorn, per exemple, de la població desplaçada a curt termini, donat el cas que demà hi hagués un acord de pau i que no hi hagués més hostilitats, diguéssim, no?
1: Clar, acords de pau que moltes vegades hi ha, però no es compleixen tampoc, per tant, no sé fins a quin punt tenen validesa, no? O com ho veus?
2: Bueno, l'alto del foc per

0: moltes coses, no?
1: Clar, abans parlaves de coses que pensaves que no passarien i que acaben passant. Et referies a això, que quan hi ha acords es compleixen, o referies a altres coses?
0: Bueno, molt a nivell del que ha estat passant els últims 2-3 anys a la regió, per exemple, no? Doncs pensaves que mai s'arribaria al que està passant a Palestina, o que, no, que l'Iban no entraria al conflicte, o que el que va passar està passant a Iran i a tota la part més internacional tampoc era... O sigui, una cosa que si ens arriben a dir això fa 5 anys, no crec que la gent hagués pensat que era un escenari possible i al final ha acabat passant, no? Llavors, és bastant difícil de dir que, o sigui, per on continuarem amb aquesta història aquí, la veritat.
1: Clar, acabes de mencionar l'entrada del Líban al conflicte. Quina seria la causa que tu creus que va ser la detonant?
0: A veure, sense entrar molt en... política, ja, bueno, és un conflicte que fa molts anys que dura per un tema de, amb la frontera que hi ha entre el Líban i Israel, i evidentment hi ha hagut sempre molta tensió en aquesta zona. Hi ha una voluntat clara d'anexió i d'ocupació d'uns territoris del Líban i altres països de la regió. Llavors jo crec que això sempre ha estat una mica a l'agenda del conflicte. Des de l'inici, diguéssim, i el detonant, depèn del moment, ja, el detonant també és que hi ha hagut molta confrontació directa amb el país i amb les faccions del país, etc. I al final era una mica inevitable que acabessin entrant en conflicte també.
1: Clar, hem parlat una mica de guerra, de situació conflictiva, de política una mica tal. Ara m'agradaria parlar una mica més de coses culturals, no, per dir-ho així. Sempre ens agrada saber quina va ser la primera sensació que vas tenir quan vas anar al Líban. Quina va ser? Com la descriuries?
0: Fa molts anys això ja, però sí, és un país una mica que no te l'imagines, perquè tu al final tens com unes idees de què és el Pròxim Orient, quan no has vingut mai, i quan només, encara que hagis llegit coses, etc. I és un lloc que és bastant sorprenent, una barreja de cultures bastant interessant, amb un sentit de l'humor també que és molt divertit, això és tota la regió en general.
1: Sentit de l'humor, has dit?
0: Sí, molt, molt, però tota aquesta regió de Pròxim Orient són, bueno, tenen un sentit d'humor molt, molt desenvolupat i sempre estan fent bromes de qualsevol situació que tenen, comencen a fer, bueno, memes, bromes, de tot. O sigui que és bastant divertit, la veritat.
1: Això està molt
0: I
1: bé.
0: I res, això és una mica... I també ho dic perquè també gent que ha vingut a visitar després al Líban i així, sempre es sorprenen molt perquè tenen una idea totalment diferent del que és aquest país i després arriben i es queden molt sorpresos.
1: Clar, podríem parlar de prejudicis, llavors? Suposo que sí, no?
0: Home, suposo que tots en tenim, no? Dels llocs que no coneixes, o al final doncs, et fas una idea dels llocs pel que veus o pel que llegeixes o pel que sigui.
1: Sí.
0: I llavors quan arribes doncs, t'adones que potser sí que hi ha coses que sí que formaven part de l'imaginari que t'havies fet, però també n'hi ha moltes que no, no? I llavors segur que n'hi ha, com n'hi ha tot arreu, sí.
1: Clar. Llavors, si parlem del dia a dia, quines diferències et queda més atenció si ho comparem, per exemple, amb Catalunya?
0: La veritat és que hi ha un punt mediterrani bastant similar a tot, tant al Líban, Síria, bueno, només per parlar més de la regió, diguéssim, amb tota la zona mediterrània, o sigui, Catalunya, etc. Llavors hi ha una part que la gent es sorprendria molt de veure, que és molt, molt similar, també a nivell de cultura, etc. I el dia a dia és una ciutat que sembla bastant a Barcelona, perquè també està al costat del mar, també és molt mediterrani, etc. Però també té una part com molt moderna, perquè va estar molt destruïda durant la guerra i la reconstrucció ha sigut bastant moderna. I el que és una mica... O sigui, també a Barcelona també passa, però el Líban és una ciutat... un país i una ciutat molt, molt cosmopolita, que a Barcelona també, però aquí també hi ha un tema de llengua, per exemple, tothom parla 3 llengües, per exemple, tothom, dic absolutament tothom, a l'escola aprenen àrab i anglès o francès o les 3.
1: Molt bé.
0: I tothom té família, hi ha molta diàspora, llavors tothom té família, amics, etc., a l'estranger, llavors és com tot molt, molt barrejat. I això és bastant interessant.
1: Això està molt bé. Alhora, em recordaries el nom de la teva organització, si no et fa res?
0: Es diu WeWorld.
1: WeWorld, molt bé. L'última pregunta per acabar. Nosaltres des d'aquí què podem fer per intentar que aquesta situació sigui una mica millor? No podem fer gran cosa, però què podem fer?
0: Crec que la part d'informar-se, d'intentar entendre què està passant i de donar veu també al que està passant aquí i no oblidar que encara que hi hagi un altre foc, etc., doncs que estan passant moltes coses i que hem d'intentar mantenir la sobirania i el dret de tots els estats que hi ha en aquest, estats i nacions que hi ha en aquesta regió. I si això se li pot donar veu, jo crec que ja és molt important.

0: Doncs des d'aquí això farem. Aloma García Grau, directora de WeWorld, moltíssimes gràcies pel teu temps i sobretot que continuïs podent exercir aquesta feina tan maca i tan necessària. De veritat, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ara sentirem la Mona Abouzeid. És la directora de l'Hospital Najdeh de Nabiateh, una de les zones més bombardejades al sud de Líban, que tot i amb l'alto el foc continuen amb bombardejos. Escoltem-la. Parlem amb la directora de l'Hospital de Nabiateh, al sud del Líban, la doctora Mona Abouzeid. Moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que el seu temps és molt valuós i preuat i ho farem breu. Per començar, quantes persones ferides ha rebut aquest hospital i quina és la xifra confirmada de víctimes mortals al vostre centre?
1: To date, our hospital has treated...
0: Fins avui, el nostre hospital ha atès 875 persones ferides i tràgicament ha registrat 321 víctimes mortals. Aquests casos van des de traumatismes directes causats per bombardejos fins a emergències agudes, com ara ictus provocats per l'estrès psicològic extrem. Malgrat aquests desafiaments aclaparadors, continuem sent un refugi essencial per a la nostra comunitat i el nostre equip treballa incansablement per salvar totes les vides possibles.
1: Working tirelessly to save every life possible.
0: Parla de 321 víctimes mortals per traumatismes dels bombardejos i emergències. Quin és l'incident o el fet que causa més morts?
1: The blast is only the first cause of death.
0: L'explosió és només la primera causa de mort. La segona és la barrera de foc que separa una persona ferida d'un cirurgià que podria salvar-li la vida. Estem perdent pares, mares i infants no perquè la nostra medicina hagi fallat, sinó perquè el camí fins a les portes del nostre hospital està batallat pels bombardejos. Disposa de tots els mitjans necessaris l'hospital per a atendre a tants ferits?
1: Many lives are being lost because
0: s'estan perdent moltes vides a causa de la intensitat dels atacs. En molts casos és simplement massa perillós perquè les ambulàncies arribin a temps, cosa que agreuja les ferides i provoca més víctimes mortals. Com ho feu física i emocionalment per resistir-hi?
1: We have been ready since day one.
0: Hem estat preparats des del primer dia del 2024 i encara continuem dempeus. Però per poder mantenir les nostres portes obertes a tothom, el suport dels nostres socis internacionals és ara més crític que mai. Aquestes contribucions són vitals per a restablir els subministraments mèdics i el combustible i garantir també que puguem continuar amb la nostra missió de salvar vides durant aquesta crisi prolongada. Teniu por que us pugui passar alguna cosa? Tot i les ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià, el nostre equip de personal professionalitzat vivim a l'hospital 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. L'equip sacrifica la seva seguretat per a mantenir operatiu el servei de seguretat per a aquelles persones que no poden viure.
1: Operational for those who cannot live.
0: Quin és el vostre propòsit principal o l'objectiu principal? L'objectiu principal ara mateix és salvar el número màxim de vides i això requereix sobretot operacions i cures d'urgències. On queda la protecció legal internacional?
1: Under international humanitarian law.
0: Les lleis humanitàries internacionals diuen que hauríem d'estar protegits, però la realitat és ben diferent. Hi ha una por constant perquè l'hospital pot ser bombardejat en qualsevol moment i Gaza n'és un exemple per a nosaltres. Després de 2 anys, Israel continua bombardejant hospitals de Gaza i prenent molts metges com a hostes de l'exèrcit israelià, fet que és totalment il·legal.
1: Israeli army.
0: De fet, heu tingut atacs a ambulàncies, no és així?
1: The targeting of ambulance.
0: L'atac contra els equips d'ambulàncies al sud no és simplement un atac militar. És l'execució in situ de l'oportunitat de supervivència d'una persona ferida. Quan un paramèdic es converteix en objectiu, és un intent clar de tallar la línia humanitària de vida i de trencar la resiliència mèdica. Hi ha cap organització que us pugui donar un cop de mà?
1: We are coordinating with the Red Cross and the
0: Ens
1: civil
0: estem
1: defense
0: coordinant
1: and the
0: amb la Creu
1: fire.
0: Roja i la
1: And
0: defensa
1: we
0: civil sota
1: tell
0: el
1: the world
0: foc i ho diem al món. Un paramèdic no és un objectiu. Obstaculitzar l'ajuda d'emergència és un crim de guerra en tota regla que no ens impedirà complir el nostre deure.
1: Fulfilling our duty.
0: Tot i amb aquests crims de guerra, com us en sortiu? Ens en sortim perquè no tenim cap altra opció. El nostre deure amb la nostra gent i amb la nostra ciutat va per davant de la por. La meva força prové de la resiliència de l'equip i de la convicció que, fins i tot en els moments més foscos, algú ha de quedar-se per oferir esperança i cura. Moltes gràcies.
1: Thank you very much.

Interessantíssima l'entrevista a la CAFA amb Saed, i per si esteu interessades o interessats, els webs de les organitzacions on ens indica la CAFA amb Saed per fer les donacions són aquestes. D'una banda tenim donate.redcrossredcrescent.org i l'altra seria cercadeti.crudroja.es/emergencialíbano. Repeteixo, la primera seria donate.redcrossredcrescent.org i l'altra, la segona, seria cercadeti.crudroja.es/emergencialíbano. Doncs, dit això, esperem que l'ajuda sigui efectiva i que pugui almenys salvar vides i molts problemes a molts dels refugiats i molts dels desplaçats.

Quan es parla del Pròxim Orient hi ha un nom que apareix constantment i és Hezbollah. Per a uns, una organització de resistència. Per a altres, un grup terrorista. Però què és exactament Hezbollah? D'on surt? I quin paper té avui enmig de l'escalada regional entre Israel, el Líban i l'Iran? Avui a la ràdio repassem la història, la militància i la situació actual d'una de les organitzacions més influents i controvertides del món àrab. Hezbollah significa literalment Partit de Déu. Va néixer a Líban a principis dels anys 80 en un context marcat per la Guerra Civil Libanesa i, sobretot, per la invasió israeliana del sud del país l'any 1982. El grup va ser impulsat pels sectors xiïtes libanesos amb el suport directe de l'Iran revolucionari, liderat aleshores per l'ayatollah Khomeini. La idea era clara: crear una força armada i política capaç de combatre Israel i ampliar la influència iraniana a la regió. Des del principi, Hezbollah va combinar dues dimensions, la militar i la social. D'una banda, una estructura armada potent, amb milers de combatents i capacitat de guerrilla. De l'altra, una extensa xarxa social, hospitals, escoles, ajudes econòmiques i serveis per a la comunitat xiïta del Líban, especialment en zones pobres i abandonades per l'Estat. Aquest doble paper és una de les claus per entendre per què Hezbollah manté suport social dins del país. Durant dècades, Hezbollah va consolidar-se com a una de les forces més poderoses del Líban. L'any 2000, Israel es va retirar del sud libanès després de gairebé 20 anys d'ocupació i Hezbollah ho va presentar com una victòria històrica. Però el moment que va projectar definitivament el grup a escala internacional va arribar al 2006. Aquell any, una guerra de 34 dies entre Israel i Hezbollah va devastar el Líban i va provocar més d'un miler de morts. Malgrat els enormes danys, el grup, liderat per Hassan Nasrallah, va sortir reforçat políticament perquè va aconseguir resistir militarment l'exèrcit israelià. Amb els anys, però, Hezbollah també s'ha anat transformant i ja no és només una milícia. És un actor polític centrat i central al Líban, amb diputats, ministres i una influència enorme sobre les institucions de l'Estat. Al mateix temps, molts països occidentals, com els Estats Units, el Canadà o Alemanya, consideren Hezbollah com una organització terrorista, especialment pels atacs atribuïts al grup fora del Líban. La guerra de Síria va marcar un altre punt d'inflexió. A partir del 2012, Hezbollah va intervenir militarment al costat del règim de Bashar al-Assad, també aliat de l'Iran. Això va convertir el grup en una força militar encara més experimentada, però també va generar crítiques dins del món àrab. Molts van veure que Hezbollah deixava de ser només una força de resistència contra Israel per actuar com a peça clau de l'estratègia regional iraniana. I aquesta és una idea fonamental per entendre la situació actual. Hezbollah forma part del que Teheran anomena Eix de Resistència, una xarxa d'aliats armats i polítics vinculats a l'Iran amb presència al Líban, Síria, Iraq, Gaza o al Iemen. Després de l'atac de Hamas contra Israel l'octubre del 2023 i la guerra a Gaza, la frontera entre Israel i el Líban s'ha convertit en un dels punts més calents del planeta. Hezbollah ha incrementat els llançaments de missils i drons contra el nord d'Israel, mentre que l'exèrcit israelià ha respost amb bombardejos intensos sobre territori libanès. La tensió ha anat augmentant durant el 2025 i especialment aquest 2026. Les últimes setmanes, els combats han provocat milers de desplaçats al sud del Líban i noves negociacions internacionals per intentar evitar una guerra regional a gran escala. Israel assegura que vol impedir que Hezbollah continuï operant prop de la frontera i manté atacs contra posicions del grup, fins i tot després dels intents de l'alto al foc. Mentrestant, el govern libanès es troba en una situació molt delicada. D'una banda, intenta evitar una destrucció encara més gran al país i, de l'altra, té una capacitat limitada per controlar Hezbollah, que, d'altra banda, continua sent més poderós militarment que moltes estructures oficials de l'Estat.
Segons molts analistes internacionals, Hezbollah ha patit un desgast important després dels últims enfrontaments, però manté capacitat militar i suport iranià suficient. 40 anys després del seu naixement, Hezbollah continua sent una peça central de l'equilibri o desequilibri del Pròxim Orient. És una organització híbrida, un partit polític, una xarxa social i una milícia armada. Per alguns és un moviment de resistència, per altres un actor militar que impedeix l'estabilitat del Líban. I avui, enmig d'una nova escalada regional, el futur de Hezbollah és també una de les grans incògnites del futur del Pròxim Orient.

Però per entendre realment què representa Hezbollah avui, cal anar una mica més enllà, perquè al Líban Hezbollah no és una excepció. Durant dècades, el país ha estat marcat per la presència de milícies armades que han condicionat la política, la guerra i fins i tot la vida quotidiana.

I parlem ara de les milícies. La més poderosa actualment és Hezbollah, fundada als anys 80 amb el suport de l'Iran. És una milícia xiïta que va néixer per combatre la presència israeliana al sud del Líban. Però amb els anys Hezbollah s'ha convertit en molt més. És un partit polític, una força militar, una xarxa social i un actor regional, com hem dit abans. Controla barris sencers del sud del Beirut i manté una gran influència sobre la política libanesa. Militarment és considerada una de les organitzacions armades no estatals més potents del món. Els seus partidaris la defineixen com a força de resistència i els seus detractors com un estat paral·lel dins del Líban. Una altra de les milícies és Amal. Abans de l'ascens de Hezbollah, la gran força xiïta del Líban era Amal. El moviment Amal va néixer als anys 70 sota el lideratge de Musa al-Sadr, un clergue xiïta molt influent. El seu objectiu inicial era defensar els drets de la comunitat xiïta, històricament marginada dins del país. Durant la Guerra Civil, Amal es va convertir en una milícia poderosa i va protagonitzar combats molt violents, fins i tot contra grups palestins. Amb els anys, però, Hezbollah va anar guanyant protagonisme i influència entre els xiïtes. Avui, Amal continua existint com a partit polític i és aliat de Hezbollah dins del partit, o sigui, dins del Parlament libanès. Una altra de les milícies són les falanges libaneses. A l'altra banda del conflicte hi ha aquestes falanges libaneses, conegudes també com la Kataeb. Era una milícia cristiana maronita fundada als anys 30, inspirada inicialment en moviments nacionalistes europeus, que durant la Guerra Civil les falanges es van convertir en una de les forces més poderoses del bàndol cristià. Va rebre suport d'Israel i van participar en alguns dels episodis més controvertits del conflicte. El més conegut és la massacre de Sabra i Shatila, a l'any 1982, quan centenars o milers de palestins van ser assassinats en camps de refugiats de Beirut. Aquell episodi continua sent una ferida oberta a la memòria del Líban que no oblida. Les forces libaneses. De les falanges va sorgir una gran milícia cristiana, les forces libaneses. Aquest grup va unificar diverses fraccions armades cristianes durant la Guerra Civil. Un dels seus líders més coneguts va ser Samir Geagea. Les forces libaneses van protagonitzar combats contra grups musulmans, tant contra grups musulmans com contra rivals cristians. Després de la guerra, el grup va abandonar formalment les armes i avui funciona com a partit polític. Tot i això, continua sent una de les principals veus contràries a Hezbollah i a la influència iraniana al Líban. També hi ha l'Organització per a l'Alliberament de Palestina. És un altre actor fonamental que va ser fonamental per a aquestes milícies de Palestina. Després de ser expulsada de Jordània als anys 70, l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, liderada per Yasser Arafat, es va instal·lar al Líban. Des d'allà, grups armats palestins llançaven operacions contra Israel. Això va convertir el sud del Líban en un espai de confrontació permanent. També va augmentar enormement la tensió interna dins del país. Per a molts cristians libanesos, la presència armada palestina era una amenaça i aquest va ser un dels factors que van alimentar la Guerra Civil. També trobem el Partit Socialista Progressista. Entre les milícies més importants hi ha aquest Partit Socialista Progressista vinculat a la comunitat drusa. A la comunitat drusa. El seu líder històric, Walid Jumblat, és encara avui una figura clau de la política libanesa. La milícia drusa va controlar zones de muntanya i va participar en alguns dels combats més intensos de la guerra. Els drusos, tot i ser una minoria petita, han tingut un pes polític molt superior a la seva població. Trobem també l'exèrcit del sud de Líban, que també va existir i també va ser anomenat l'exèrcit del sud de Líban, com el seu nom diu. Era una milícia aliada d'Israel que controlava una franja fronterera ocupada al sud del país. Molts libanesos la van considerar una força col·laboracionista. Quan Israel es va retirar l'any 2000, el grup pràcticament es va enfonsar i molts dels seus membres van fugir a Israel. Les milícies després de la guerra. És important saber que aquestes milícies, durant la Guerra Civil, que va acabar el 1980, va haver-hi uns acords de pau que exigien el desarmament d'aquestes milícies. Doncs la majoria van desaparèixer o es van transformar en partits polítics, però Hezbollah va mantenir les armes. La justificació era la resistència
evidentment, contra Israel. I això va crear una situació única. Un país amb una milícia més poderosa que part de les estructures oficials de l'Estat. Encara avui, aquesta és una de les grans qüestions de l'Iban. Qui té realment el monopoli de la força? L'Estat o les milícies? Durant dècades, les milícies han marcat la política, la guerra i la vida quotidiana del Líban. Algunes van desaparèixer, altres es van convertir en país. I una, Hezbollah, continua sent una de les forces més influents de tot el Pròxim Orient. Per entendre l'Iban, cal entendre aquesta història d'armes, comunitats i supervivència.

moment de dia 10, però abans us donarem unes quantes pistes per al proper programa, que serà el dimarts dia 26 de maig. És un país on conviuen múltiples llengües i registres lingüístics en la vida quotidiana. La seva capital ha estat anomenada el París de l'Orient Mitjà per la seva vida cultural i cosmopolita. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Té una de les diàspores més extenses del món, amb presència molt important a Amèrica, Europa i l'Àfrica Occidental. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada en proporció al seu territori. La seva gastronomia ha tingut una gran expansió internacional gràcies a la seva emigració i a la seva cultura de taula compartida. Va viure una guerra civil llarga que va marcar profundament la seva societat i la seva memòria col·lectiva. El seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Ha estat històricament un punt de trobada i tensió d'interessos regionals i internacionals i, per acabar, la seva costa és curta i concentra ciutats antigues habitades de manera continuada des de fa mil·lennis. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i amb això us deixem fins al dia 26. Cuideu-vos, que vagi molt bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De cop i volta, en aquest estat de turbament, entre la parada d'un forner i la d'un sabater, el veus. Un aparador amb centenars de llibres, al costat d'una porta oberta milers de llibres més, i encara diversos centenars més en una vella lona estesa a la mateixa vorera. Ell està assegut al terra amb esquena recolzada a la paret, com si formés part de la façana. Amb el nas entaforat en un llibre, sembla un vestigi oblidat en una cantonada. Deu tenir una seixantena d'anys, 70 a tot estirar. És prim, té un aspecte fràgil i el seu cos sembla que ha estat erosionat pel temps, cisellat pels anys. Té el front ample i coronat de flocs de cabells grisos. La barba, retallada sense gaire cura, és grisenca. El cabell curt fa que tingui un aspecte seriós i indiferent alhora. Les espatlles, una mica caigudes, suggereixen la tranquil·la resignació que solen tenir els qui han vist massa coses i, malgrat això, continuen endavant. Té la pell lleugerament colrada pel sol, però no li brilla. Porta unes ulleres tortes, un vell parell adobat amb un tros de cel·lo i mig caigudes cap a un costat. Darrere les ulleres, sembla que tingui els ulls clucs, a causa de la intensa llum o perquè es passa tot el dia escudrinyant línies de text. L'home tomba una pàgina, l'olora, l'acaricia i tot seguit es torna a centrar en la lectura. Porta una senzilla camisa de màniga llarga, està tan descolorida que costa distingir-ne el color. Els pantalons, vells i grisos, estan plens de taques i de la pols dels carrers de Gaza. Sandàlies de cuiro, tan gastades com la resta de la indumentària. Sembla que el món s'hagi aturat al seu voltant. Els dits, llargs, una mica torts, taquen el paper. Acaricien les paraules. Té el do d'haver passat tota la vida passant pàgines. En aquesta escena hi és tot. Tot allò en què s'ha convertit Gaza. Un vell llibreter aferrat als seus llibres, llegint a quatre passes de les ruïnes, com si les paraules poguessin salvar-lo del soroll, del patiment, de la mort lenta de la ciutat.

0: Una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.
1: Hi ha dies que semblen tenir una música pròpia. Dies que fan olor de carrer, de primavera, de tinta i de paper. I si n'hi ha un que a Catalunya sona com una cançó antiga i nova alhora, aquest és Sant Jordi. El 23 d'abril els carrers es transformen. Les places s'omplen de gent, les llibreries surten a fora, les floristes es converteixen en petits jardins improvisats i entre les mans de tothom apareixen dos objectes que, junts, expliquen qui som, un llibre i una rosa. La tradició ens diu que Sant Jordi va matar el drac. És una història antiga, plena de símbols. El cavaller, el monstre, la princesa, la por i el coratge. I allà on la sang del drac toca la terra, hi neix una rosa vermella. Però potser, si ho pensem bé, els dracs d'avui no tenen escates ni treuen foc per la boca. Els dracs d'avui poden ser la pressa, la indiferència, la solitud o la manca de paraules. I per això, encara ara, continuem necessitant cavallers, o més ben dit, lectors.
2: Perquè llegir també és una manera de lluitar. Obrir un llibre és travessar un pont. És entrar en una altra vida, en un altre temps, en una altra mirada. Per això Sant Jordi és una festa tan extraordinària, perquè no celebra una victòria militar, ni una frontera. Celebra una cosa molt més fràgil i molt més poderosa, la paraula. La paraula escrita, la que queda dins els llibres, la que ens consola, la que ens desperta, la que ens acompanya quan no sabem exactament què ens passa.
3: Hi ha llibres que ens canvien. Llibres que ens troben en un moment precís de la vida i ja no ens deixen ser exactament els mateixos. Hi ha pàgines que, de sobte, semblen parlar de nosaltres. I hi ha frases que es queden a viure dins nostre durant anys. Potser aquesta és la gran màgia de la literatura, que converteix una experiència íntima en una cosa compartida. Que algú, en algun lloc, fa molts anys, escriu unes paraules i avui, en obrir un llibre, tenim la sensació que ens està parlant directament a nosaltres. I mentre els carrers s'omplen de gent, de roses embolicades en paper transparent, de signatures d'autors, de nens que trien el seu primer conte i d'avis que busquen el llibre per regalar als nets, entenem que aquesta festa és molt més que una tradició. És una manera de dir-nos que encara creiem en la cultura, que encara creiem en la força de les històries, que encara creiem que un llibre pot salvar-nos una mica. Que tingueu una bona diada, que regaleu roses, que regaleu llibres i, sobretot, que no deixeu mai de buscar aquelles paraules capaces de dir-nos que ens estimem. Benvinguts a una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: El mirador.
1: Sant Jordi va ser martiritzat per l'emperador romà Dioclecià al voltant de l'any 303 abans de Crist, prop de Lida, actualment Lot, al costat de Tel Aviv, a Israel. El seu culte va començar a expandir-se per tota la cristiandat des del segle VI i apareix a les històries de màrtirs de Beda el Venerable, un sant anglès del segle VIII. Però l'autèntic desenvolupament del culte a Europa va tenir lloc, sobretot, a l'edat mitjana. Molts autors atribueixen a les croades la llegenda de Sant Jordi i el drac. Es creu que pot estar basada en el mite grec de Perseu i Andròmeda, en què aquesta última era rescatada per Perseu de les mans d'un monstre marí. Els autors cristians relacionen la llegenda amb la lluita del bé i el mal. La llegenda presentava Sant Jordi com el cavaller salvador de la filla del rei de les mans d'un drac, a canvi de la cristianització de les gens. Això va fer del sant l'encarnació de la cavalleria cristiana a l'edat mitjana. Els cavallers lluïen els seus tabards, la creu vermella sobre fons blanc, que després apareix en tota la iconografia del sant.
2: Poc a poc va anar estenent-se el patronatge de Sant Jordi per tota Europa. Venècia, Gènova, Portugal, Rússia, Catalunya i Anglaterra el fan seu i van estenent-se les ordres de cavalleria dedicades al seu nom. Entre els segles XIV i XVI va aparèixer a Europa un nou gènere literari, les novel·les de cavalleries. Aquestes narracions se centraven en les aventures i gestes de cavallers errants que seguien un estricte codi d'honor. Les històries estaven plenes d'aventures èpiques, batalles contra monstres, duels amb altres cavallers i missions gairebé impossibles, incloent elements sobrenaturals, com dracs, mags i objectes màgics. L'amor cortès és un altre tema central. El cavaller dedica les seves lluites i triomfs a una dama noble, l'amor i favor de la qual busca, i la relació sovint és platònica, centrada en l'adoració i el servei del cavaller cap a la seva dama. Les aventures del cavaller estan motivades per la recerca d'honor, glòria i justícia, lluitant per causes justes i nobles, protegint els febles i defensant el bé. Les novel·les sovint inclouen lliçons morals i ètiques, reflectint els valors cristians de l'època, amb la lluita entre el bé i el mal, com un tema recurrent, amb el cavaller com a defensor de la justícia divina. Aquest període va veure la publicació d'algunes de les obres més importants i conegudes del gènere, com Amadís de Gaula, Curial e Güelfa o Tirant lo Blanc.
3: A la fi del segle XVI, el gènere va començar a declinar a causa de la saturació del mercat i l'aparició de noves formes literàries, com la novel·la picaresca i la novel·la moderna. El declivi es va accelerar amb la publicació de Don Quijote de la Mancha, un home que va llegir tants llibres de cavalleries que va acabar creient-se un cavaller i que la intenció del seu autor Miguel de Cervantes era parodiar i criticar les novel·les de cavalleries, destacant les seves exageracions i fantasies poc realistes. Llegirem uns fragments de Curial e Güelfa, d'autor anònim, i de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. En el fragment de Curial, que escoltareu ara, l'autor explica un dels grans temes literaris d'aquesta època, que és l'amor incondicional a una dama.

La Güelfa, la qual jove i fresca era, i a la qual cosa alguna si no marit no fallia, trobant-se molt vella i molt lluada, rica, favorida i ociosa, requerida i per molt sol·licitada, veient que son frare no es curava de donar-li marit, ni a ella paria cosa honesta demanar-lo. No podem resistir als naturals apetits de la carn, que amb continus punyiments incessantment la combatien. Pensar que si per ventura ella amàs secretament algun valerós jove, puix que algun no se n'apercebés, no seria deshonestat, i que ja havia esdevingut a més de mil altres. I així donar llicència als ulls que mirassen bé tots aquells qui eren en casa de son frare, i no havent esguard a claredat de sang ni a multitud de riqueses, entre els altres li plegué molt curial, car veient-lo molt gentil de la persona, i assaig gentil de cor, i molt savi segons la seua edat, pensar que seria valent home si hagués ap què. Perquè imaginar avançar-lo, i d'aquí avant començar al s'acostar, i cridava el sovent i parlava amb ell molt volenterosament.

0: El fragment del Tirant-lo blanc, seguint la mateixa temàtica amorosa, ens situa en una escena en què Tirant entra a la cambra de la princesa Carmesina per tenir-hi una relació amorosa. Ella està acompanyada de les seves damiseles, Plaer de ma vida i Estefania. Entra Tirant coix i amb una crossa.
1: Senyora, com es troba la dama que jo més estimo?
2: Qui us ha donat permís per entrar aquí? Ni és convenient ni tens el dret d'entrar-hi sense el meu permís. Et prego que te'n vagis, que si l'emperador ho sap...
0: Per molt que Carmesina digui, Tirant-lo blanc no li fa cas. Se li acosta, l'agafa pels braços, la besa les mans, a la boca, als pits... És com un joc. Tirant li vol posar les mans sota la faldilla, Plaer de ma vida i Estefania ajuden Carmesina tot rient. Tot d'una entra l'emperadriu anunciada per un herald. Tots s'espanten. Tirant es llença a terra i les donzelles llencen roba a sobre. Carmesina s'asseu sobre l'embolic de roba i es continua pentinant com aquell qui res. L'emperadriu s'asseu al costat de la seva filla. Va anar de poc que l'emperadriu no s'assegués sobre el cap de Tirant. L'emperadriu s'aixeca per anar a resar al fons de l'estança. Les donzelles la segueixen per poder tapar la fugida de Tirant, que s'aixeca de sota la roba, li fa un darrer petó a Carmesina i se'n va, però de seguida torna a entrar.
3: Ai, que ve l'emperador!
2: Ai, pobre de mi!
1: Com em podeu salvar, senyora?
2: Sempre veniu a hores indispostes, vos.
0: Carmesina comença a tapar Tirant amb la mateixa roba i les donzelles l'ajuden, corredisses. Finalment, Carmesina torna a seure's a la seva roba on hi ha Tirant. S'aixeca, deixa passar la seva mare i tots comencen a sortir. La princesa tira enrere i va buscar Tirant sota la roba. Ell fa un gran salt i agafa Carmesina pels braços, ballant per la cambra i besant-la.
1: Quanta bellesa! Tanta perfecció no l'havia vista mai en cap donzella.
2: Jo et donaré glòria, honor i fama, Tirant, però ara deixa'm anar.
0: Tirant no la deixa, sinó que reprèn els jocs amorosos. Les dues donzelles corren a ajudar Carmesina i agafen els braços de Tirant perquè no la pugui desvestir. I quan veia que ella se n'anava i que no la podia tocar amb les mans, allargà la cama, li posà sota les faldilles i amb la sabata tocà el lloc prohibit. Carmesina i les dames se'n van rient, oh, i Tirant es treu la sabata i la mitja amb què ha tocat el lloc prohibit i se'n va. Aquella mitja i aquella sabata que havien tocat sota la faldilla de la princesa al lloc prohibit les va fer brodar amb perles, rubins i diamants que es valoraren amb més de 25.000 ducats.

I arribem a la festa de Sant Jordi tal com la coneixem avui dia. La tradició de regalar un llibre es va consolidar a la dècada de 1920 per celebrar el Dia del Llibre,

0: Nascut al Regne de València cap al 1395, Jordi de Sant Jordi fou un poeta cortesà i militar que va participar en l'expedició naval del rei a Sardenya i Còrsega l'any 1420, com també ho feren altres poetes, com el mateix Ausiàs Marc. Acostumat al luxe i l'ostentació de la cort, quan va caure presoner a Nàpols per Francesco Sforza, duc de Milà, va escriure sobre la solitud i la captivitat. Deserts d'amics, de béns i de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, far de nuig i tristor, ma voluntat e pensa caitivada, ma trob del tot amb mal poder sotmès. Ne veia algú que de més haja cura, i soi guardats, enclòs, ferrats e pres, de can frau grat a ma trista aventura.
1: Jordi de Sant Jordi va ser un poeta sensacionalment amorós, encara amb trets de l'amor cortès de la poesia trobadoresca, però ja amb alguna influència de la nova poesia de l'italià Francesco Petrarca, pare de l'humanisme. De fet, es diu que Jordi de Sant Jordi va ser l'últim trobador. Els seus poemes parlen d'un amor que l'angoixa, d'elogis a la dama que estima, que és, evidentment, d'una classe social més alta i el nom de la qual amaguen el famós senyal trobadoresc, que era un nom fictici amb què els trobadors anomenaven la dona noble casada que estimaven. Escolteu un fragment d'un dels seus poemes que es considera una joia de la lírica catalana, que explica com és la cara de la dona que estima amb unes paraules d'un gran to poètic. La imatge de la dona quedarà gravada en la retina del poeta fins i tot quan hagi mort d'amor. I de fons, música interpretada per un altre Jordi, Jordi Savall.
2: Just al front, por vostra bella semblança. D'això el meu cos nit i jorn fa gran festa, que remirant la molt bella figura de vostre fas, més romasa l'empremta, i ni per mort no se'n perdrà la forma. Ans quan seré del tot fora del segle, els qui el cos portaran al sepulcre, sobre ma fas veuran el vostre signe. Així em té pres i així m'empresona l'amor ardent, com si fos dins d'un cofre tancat amb clau, i tot mon cor fos dintre, on no pogués moure'm de cap manera. Car tant és gran l'amor que us tinc i ferma, que el meu cor no el destorba l'angoixa, vella de vos. Ens resta com la torre i sols us ama vos, blanca coloma.
1: L'amor que us tinc a tot arreu m'estella. No ha estimat més coralment cap home. Tan fort amor com aquest que el cor m'obre no fou ja mai un cos d'home ni ànima. Oh, cos d'honors, net de frau i delicte, preneu de mi pietat, vella dona. No permeteu que d'amor jo paresca, ja que vos am més que cap home firma. I us suplica vos, el més bell arbre, de tots bons fruits on valors prenen ombra, que em retingueu en vostra excel·lent cambra, que vostre sóc i seré tant com visqui.
2: Avui us portem un petit viatge sonor fins a Montserrat. Al segle XIV es va crear una joia musical única, el Llibre Vermell de Montserrat. Aquest manuscrit, conservat al monestir, recull cants destinats als pelegrins que hi arribaven, sovint després de llargues travesses. El seu nom prové de la coberta vermella amb què es va enquadernar al segle XIX, però el seu contingut és molt més antic. Entre les seves pàgines hi trobem peces tan religioses com profanes, com danses, pensades perquè els fidels poguessin cantar i moure's sense perdre el respecte pel lloc. De fons, si us hi fixeu, si us escolteu bé, sentim Estela Splendens, que és una de les cançons dansades que s'inclou dintre del Llibre Vermell. Està interpretat per Jordi Savall i el grup Hesperion 21, sota la direcció del mateix

Avui dia, aquestes melodies continuen captivant músics i oients d'arreu del món, mantenint viu un llegat que ens connecta directament amb l'edat mitjana.

0: Matí al bar, de Francesc Parcerisses. S'han vist sovint al bar, a les hores de sol del migdia, quan l'enrenou del carrer desafia la piuladissa dels ocells i es fiten només amb un somrís que creua l'abisme de les taules. Oh, i si els acostessin ara, enderrocades les barreres que els separen! Oh, quin goig dels cossos, quin delit! Però tots són cabòries. No hi ha hagut mai res. Mai no han creuat una paraula. I encara seguiran així dies i dies, tot observant-se de lluny, indecisos, canviant només la timidesa del somrís per aquesta felicitat de la distància. Un fil a punt de trencar-se.
1: Per què has vingut? De Joan Salvat Papaseit. Per què has vingut enflorit als lilàs? I han dit llur joia envejosa a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat, vella i pubilla, i és bruna de rostre. De tant que és jove enamora el seu pas, qui ho la sap, quan la veu s'enamora. Perquè has vingut, ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.
2: Les roses recordades, de Salvador Espriu. Recordes com ens duien aquelles mans les roses de Sant Jordi, la vella claror d'abril? Plovia a poc. Nosaltres, amb gran tedi, darrere la finestra, miràvem, potser malalts, la vida del carrer. Aleshores ella venia, sempre olorosa, benigna, amb les flors, i tancava, fora, lluny, la sofrença del pobre drac, i deia, molt suaument, els nostres petits noms, i ens somreia. Avui, que dediquem el programa a la Diada de Sant Jordi, l'hem engegat amb un fragment del Llibreter de Gaza, una novel·la de Rashid Benzin, que era una mena d'avançament de les persones amb què parlarem avui en aquesta edició. Dos professionals del món del llibre, la que havia estat gerenta de publicacions de l'Abadia de Montserrat, Anna Maria Macià, i un dels llibreters de la llibreria Laie de Barcelona, Enric Aymerich. Bon dia.
3: Bon dia.
2: O bona tarda. Depèn de quan ens escoltin. Endavant.
1: Enric, comencem per tu. Treballes en una de les llibreries més importants a Barcelona, que té la seu al carrer Pau Claris, però que té un munt de botigues a la ciutat i també a altres llocs d'Espanya.
3: Sí.
1: I, de fet, el que ens agradaria és que ens expliquessis una mica en què consisteix la feina del llibreter.
3: Vols la versió romàntica o la real?
1: La real.
2: Sí, pot ser la real.
3: Dic la de la versió romàntica perquè és, crec, les poques professions que quan dius que ets llibreter, la majoria de la gent respon, que bonic, a mi m'agradaria molt, perquè m'agrada molt llegir. Però els llibreters no ens paguen perquè llegim amb hores de feina. I, en canvi, hem de llegir, perquè si no, no podem fer les recomanacions i les tries. Uh-huh. És una feina que a mi, gairebé 35 anys després de fer-la, em segueix apassionant, que té moltes coses fantàstiques i moltes coses que no ho són tant com totes les feines.
1: Com totes les feines.
3: En el fons, a mi m'agrada molt desmitificar la banda de producte cultural, de gestors culturals, i explicar que, en el fons, no som més que dependents de comerç, que no és poc dir. Mm-hmm. Perquè un bon dependent de comerç fa una cosa molt bona, que és ajudar a cada persona a trobar allò que més li convé en aquell moment. Què és el que defineix la tasca del llibreter? Uh-huh. És ajudar a trobar aquell llibre que en aquella persona, en aquell moment de la seva vida, és el que necessita. Això vol dir moltes hores, uns horaris comercials, uns sous comercials, el públic, que no sempre és fàcil, però que també és, perquè el món són contradiccions, el millor de la nostra feina, el tracte amb el públic.
2: I anem per Sant Jordi. Què representa per les llibreries la festa de Sant Jordi?
3: Molta feina, molta més de la que gent es pensa. Jo vaig començar a treballar per Sant Jordi el dia 1 de febrer. I cada any és així. Cada any és així. De fet, ara, des de que es va acabar la Setmana Santa, el gros de la feina ja està fet. Ja són detalls, última cosa, acaba de tancar serrells que queden oberts, coses més de logística que no pas de la gestió pròpia dels llibres. Per moltes llibreries, per la immensa majoria, representa el tant per cent més elevat de la facturació. Per les llibreries, quan són més grans, no representa un tant per cent tan elevat, però totes necessitem que sigui una bona campanya, perquè si no els números no surten.
2: Perquè fora de la Diada de Sant Jordi, la gent acostuma a comprar llibres per regalar?
3: Sí, oh,
2: sí?
3: Moltíssim.
2: És un dels objectes que la gent té present a l'hora de fer un regal amb algú?
3: Sí, és un regal, pensem que econòmicament barat, que cobreix molts gustos molt diferents i que moltes vegades quan ve una persona i em diu és que jo vull regalar a una persona però no el conec, no sé què li agrada, jo sempre dic regala-li alguna cosa que t'agrada a tu, que és com si et regalessis una mica a tu mateix. No? I això no en totes les coses es pot fer. Amb el llibre és fàcil de fer.
1: Anna Maria,
2: diguem.
1: Ara anem cap aquí. Tu treballaves a les publicacions de l'Abadia de Montserrat, que és una editorial antiquíssima, que a més de llibres també publica revistes tan importants com Serra d'Or, i que també té botiga. Evidentment, com està organitzada una editorial que és un monstre, diguéssim, no?, d'empresa.
4: Més que un monstre, que quan diem monstre pensem en una gran editorial, és una editorial molt particular. I sobretot era una editorial molt particular els anys en què jo hi vaig estar-hi. Perquè era, doncs, bueno, primera, és una editorial de l'Abadia de Montserrat. Ah. Una editorial religiosa que del que menys feia era llibre religiós. Perquè el pare Massot, que era l'ànima, i evidentment era el director, el tot. Tinguéssim els càrrecs que tinguéssim, ell era el tot. Una persona molt especial. I aleshores es feia molta filologia, molta història, etcètera. Literatura, estudis literaris, també infantil. Publicacions va ser molt important als inicis de la recuperació amb el llibre infantil i la revista, tant al Serra d'Or, que encara hi és, com després el Tretze Vents, com ara en té una pels més petits, que es diu Piu Piu. Però és això, bàsicament una editorial molt especial. És una editorial de les poques editorials independents que ja queda, i en queden poquíssimes, i que encara té una certa entitat. I que, al contrari del que pugui semblar, l'Abadia no interferia absolutament per res. Era un editorial molt particular. I allà s'han editat els llibres més importants de història, de la Guerra Civil, sobretot, i d'aquest país els últims 50 anys.
1: El que és interessant és això que deies tu, de que s'havia publicat molta filologia.
4: Moltíssim.
1: Que, de fet, en català, perquè això també s'ha de dir, assaig.
4: Totalment.
1: No n'hi ha gaire. Per tant, quan
4: Costa
1: de publicar.
4: I tant, i tant.
1: Pel volum de persones que l'ha
4: llegit. Sí. I assaig literari, que encara és més difícil.
1: Encara és més difícil.
4: Biografies, en fi, tot. I molt, molt Guerra Civil, Vull dir, crec que era l'editorial que més ha publicat sobre aquest tema. Sempre, evidentment, en català.
2: Però digue'ns una mica com s'organitza tot això. Com organitzàveu les tasques, la feina, com una editorial? Com funciona una editorial?
4: La forma d'organitzar-lo, tot i que repeteixo que tenia les seves particularitats pel director, que era especial i absolutament dedicat a l'editorial, com qualsevol altre editorial. Hem de l'original, se'n llegeix una persona, es decideix si aquell llibre tirarà endavant o no, passa, si es decideix que sí, passa a correctors, va passar les diferents fases, que siguin alarades, que siguin paginades, fins que arriba la impressió, l'enquadernació, la distribució i arriba a les llibreries. La comercialització abans i arriba a les llibreries. És molt llarg, el camí del llibre.
2: Sí.
4: Perdona, l'Enric ha dit que el febrer preparava en Sant Jordi.
2: Sí.
4: Una editorial, Sant Jordi, el comença a preparar abans de l'estiu.
3: Perquè quan comencem els llibreters, els editors ja tenen
4: acabat,
3: la feina feta,
4: ja...
3: i l'equip comercial, que a vegades és propi o a vegades és un altre,
4: exacte,
3: també. És a dir, el llibre té moltes baules. Moltes.
4: Molt llargues.
2: Seguit, és un camí llarg, no?
4: És un camí
2: des de que arriba a les mans del lector.
4: Sí. Un camí molt llarg.
1: Perquè aquesta peça que diuen que és important, que són els distribuïdors.
4: Sí, molt important.
3: Moltíssim.
1: Que també em sembla que s'emporten bastant... Del cost que té la producció,
4: sí,
1: del llibre, és una part, no?
4: Sí.
1: Jo recordo que fa un temps, o fa uns anys, hi va haver algun problema amb una distribuïdora molt important,
4: sí,
1: de Catalunya,
4: sí,
1: que hi va haver, o es va traslladar de seu,
4: sí,
1: i llavors es veu que hi va haver problemes, realment,
4: sí,
1: que els llibres arribessin a les botigues.
3: Sí, quan la distribució falla, pel motiu que sigui, les editorials, els autors, els llibreters, patim molt, perquè la distribució és el que fa que arribin els llibres al punt de venda natural, que és la llibreria. Si la distribució falla, no arriben. I, per tant, tots hi perdem.
4: Exactament. Però fa un parell d'anys que hi ha hagut un altre. O sigui, el problema de la distribució a Catalunya és...
1: important.
3: Jo fa 30 i escaig anys que ja sento parlar. L'Anna Maria dirà
4: que sí. De la distribució, eh?
1: Sí, que sempre estem en crisi de distribució.
4: Perquè és molt car tot aquest tema. O sigui, des de fora és possible que no s'entengui, no, però és molt car. És amagatzemar milers de llibres, centenars de milers de llibres, de diferents editorials, repartir-ho a tot arreu. No oblidem que el llibre és l'única cosa que s'admet retorn, la qual...
3: complica la gestió.
4: Complicadíssima la gestió. Trobar-los, o sigui, si veiéssiu una nau d'on estan els llibres posats, és impressionant. És molt complicat, distribuir i comercialitzar.
3: Com? Molt, moltíssim.
4: I això, evidentment, és car. És car, molt car.
5: I ara ens agradaria parlar una mica dels drets d'autor. Com se gestiona això dels drets d'autor? Hi ha alguns autors, allò, alguns patums, alguns difícils de...
4: Sí,
5: de...
4: com a tot arreu.
3: Bueno, clar, sí, per això hi ha els agents literaris, que serien els representants dels autors. Llavors, a Catalunya van tenir una agent literària emblemàtica a nivell internacional, que era la Carme Balcells, que va fer molt per la dignificació del treball dels autors. I no podem oblidar la immensa tasca que es va fer als finals del franquisme, començaments de la democràcia, tota la banda dels il·lustradors, perquè penseu que els il·lustradors, fins llavors, perdien la propietat de la seva obra. És a dir, quan entregaven a un editor l'original, perdien la propietat. Cobraven aquella feina i no tornaven a cobrar mai més.
5: Venguessin el que venguessin.
3: Sí.
1: O sigui que tots els contes infantils en què tot és il·lustració, tot això...
3: Ara no.
4: Fins aquell moment. Però és bastant recent, eh?
3: Sí, que
4: els il·lustradors... Ha sigut una lluita llarga. Passa que en aquest país tenim associacions de tot, eh? Autors, normalment per duplicat. Sí.
3: L'associacionisme a Catalunya ha mogut moltes coses.
4: Sí, però els il·lustradors, sí, va costar molt.
3: I una altra lluita és la dels traductors.
4: Exacte.
3: És a dir, fixeu-vos d'un llibre, no? Sí. Que la gent, el que pensem és que un senyor a casa seva es posa i escriu un llibre després de sopar, diguem, no? Que, evidentment, no és així, no? Però, clar, aquell senyor ha de cobrar. Però després d'ell intervenen tota una sèrie de professionals que tots han d'anar cobrant. Llavors, d'un import no gaire gran, anem repartint el pastís en molts percentatges.
4: Hi ha l'Enric Faura, que sempre diu que és el sector amb més mala salut. O sigui, és el negoci amb més mala salut, però...
3: Mala salut de ferro.
4: Això
5: com deia Salvador Espriu, eh? Sí, tinc una mala salut de ferro. Doncs
4: Pues és això, perquè sempre està a la corda fluixa, però sempre va resistint.
3: Enric Faura és de la banda de distribució.
4: Sí, exactament, de la distribució.
5: Per tant, doncs, Sant Jordi és un gran impuls pel tema dels llibres.
4: Sí.
5: Si no hi hagués Sant Jordi...
3: Moltes llibreries no existirien. Moltes. Abans, ara perquè tot ha canviat molt, però abans una llibreria, diguem-ne, d'una capital de comarca, amb cara i ulls, generalista, necessitava, per poder sobreviure econòmicament, una bona campanya de llibre de text, un bon Nadal i un bon Sant Jordi. Amb això podia tirar tot l'any. Si alguna de les tres potes fallava... ja anava malament.
5: Perquè ara que has parlat de llibre de text, tema de llibre de text també és un suport? Ella bufa perquè sé que...
4: És
5: un tema que vosaltres heu treballat molt. Sí,
3: però
5: la publicació
3: jo, afortunadament, fa més de 30 anys que no el toco.
5: No?
3: No, perdó, més de 20 que no el toco.
5: Perquè si no, deu ser pitjor. Una bogeria, no? Quan arriba el setembre.
4: És una bogeria. Passa que nosaltres només treballàvem i treballem un llibre de text, en aquest cas, música, que això, en aquests moments... Va haver-hi uns moments de molt auge, ara torna a anar a la baixa, perquè, en fi, el llibre de text s'ha complicat moltíssim, i l'altre ja és el català, que sí, que el venem també a instituts i tal, però bàsicament ja està als consorcis, escoles d'idiomes, etcètera, que és molt diferent, és diferent. Però el llibre de text és un... bueno...
3: Imagina't, tu estàs obligat a comprar una cosa que no tries, que a més la suma del total són bastants diners, perquè poden ser 7, 8, 9 llibres, depèn del nano, eren, no? Sí. I, a més, allà hi havies d'afegir tota la resta per començar l'escola, no? Bandes, uniformes, xandalls, bosses, sí. plomiers, tot allò. Clar, la gent venia molt enfadada.
4: Sí.
3: I a sobre només faltava que no tinguessis algun dels llibres.
4: Sí, sí. I són moltes editorials. I, bueno, finalment es van especialitzar molt, el llibre de text, en llocs determinats, perquè era molt complicat. També el text ja no és el que era.
3: No. Absolut.
4: No s'utilitzen ni la meitat dels llibres de text
5: que s'utilitzen. Potser el tema de les coses que ara es fan molt en línia, no? Els cursos en línia, tot això ha anat en detriment, potser
4: bueno,
5: també.
4: Línia...
5: No? I el llibre aquest que ja és digital? Sí?
3: Hi ha diferents coses que intervenen, no? Per
4: sí,
3: exemple,
4: no
3: aquesta tendència, que no dic que estigui malament, però totes les coses fereixen una sensibilitat a una altra,
4: sí.
3: no? Que és la socialització del llibre.
4: Sí.
3: Des del punt de vista de l'economia familiar, jo ho puc entendre, però des del punt de vista de l'il·lustrador que cobra per il·lustrar llibres de text...
4: I de l'autor.
3: Que molts... Clar,
4: és una ruïna.
3: De l'autor, no? Clar, dius, vosaltres socialitzaríeu la vostra feina o el producte de la vostra feina. En canvi, el cas del llibre es veu com molt normal perquè sembla que pel fet de ser una cosa cultural hagi d'estar obligatòriament socialitzada.
4: Mm-hmm.
3: De la mateixa manera que no està igual de mal considerat robar un telèfon mòbil en una botiga o en un gran magatzem i, en canvi, sembla que si robes un llibre en una llibreria no facis mal.
4: No, el llibre té molts tòpics, eh? Un d'ells és que està tant i tant subvencionat. És una broma, això, però una broma, eh? No, no, els llibres tenen subvencions segons quins llibres i segons quines coses, però a uns nivells ridículs. Doncs, esclar, les editorials fan miracles, eh? Ja sabem tots que sempre hi ha grans editorials que... Però estem parlant d'editorials, i en aquest cas en català, i si ja parlo de publicacions de la Badia Montserrat, ja parlo en català i d'uns temes molt específics, molt difícil subsistir. O sigui, deixa, la Badia nosaltres no intervenia mai, només intervenia en una cosa, per subvencionar-nos a nosaltres. Això sí, perquè era molt difícil, molt difícil.
3: El catàleg de Badia de Montserrat té llibres que només els podien publicar ells, ningú més, perquè són estudis tan específics, d'àrees tan diferents, que... Era impossible que, si no ho feien ells, no ho faria mai ningú. Aquest és un dels valors, dels grans valors de Badia de Montserrat.
4: Que fins i tot, que tot això ara estem parlant d'un altre segle i tot el món ja està d'un altre moment. Però ha quedat, clar.
1: Llavors, els percentatges... L'altre dia sentia a la ràdio que els percentatges de català i castellà, de les vendes en català i castellà, el dia de Sant Jordi es capgiraven. Que normalment hi havia un percentatge més gran en castellà i una més petita en català, i per Sant Jordi, només aquell dia, doncs es venia més en català que no pas en castellà. És cert, això?
3: Mira, depèn d'on i depèn d'on ho preguntis, eh? És molt difícil. Hi ha llibreries que tot l'any venen molt més en català. Per exemple, depèn d'on estan, no? Jo havia treballat molts anys en una llibreria molt emblemàtica a Mataró, que es deia Roba Faves, i allà les vendes eren català. Estic convençut que la Tralla de Vic, la Gralla de Granollers, la Molassa de Vilanova, totes aquestes llibreries molt implicades en el territori on estaven, jo crec que aquestes totes venien molt més català que castellà. A l'AIE es ven més castellà que català. El dia de Sant Jordi nosaltres sí venem més català i segurament sigui una tendència natural. Però el dia de Sant Jordi és un dia.
1: Clar, no, i tant.
3: Hauríem de treballar perquè
4: també
3: això fos...
4: També és normal, perquè Sant Jordi és una festa molt catalana.
1: Clar,
4: i aleshores
1: clar.
4: El que surt a comprar és bàsicament...
5: Sí,
4: que s'hi va reincorporant cada vegada més gent, però, esclar, la gent que va comprar...
5: Normalment és la gent d'aquí que el que fa és comprar un llibre en català.
4: Sí, exactament.
3: També és veritat que els darrers anys, que és una cosa que a nosaltres com a llibreria no ens afecta massa perquè no és el tipus de llibre que nosaltres vulguem tenir, però han sortit que abans no existia aquests llibres de persones que no es dediquen a l'escriptura, però que tenen una certa potència mediàtica, majoritàriament tot això és en castellà. I això sembla que no, però aquell dia, que és un dia que molta gent és l'únic dia a l'any que entra a la llibreria
5: o compra un
3: llibre, també capgira una mica els números. Però això a mi els números de Sant Jordi no m'acaben d'agradar mai massa com a fotografia de la realitat en l'hàbit de compra. No?
5: Vols dir que els mediàtics sempre van per davant?
3: No és que vagin per davant sempre, però la suma dels mediàtics ocupa un percentatge elevat. Quan dic mediàtics, no vull dir la gent que escriu i surt a la tele o a la ràdio, Vull dir la gent que no, la seva activitat principal no és escriure, sinó que normalment són obres d'encàrrec, se'ls encarrega un llibre, que normalment és una conversa que transcriu un altre professional i que es fa com una manera lícita d'una empresa que vol guanyar diners i que allà veu una oportunitat.
1: Mm-hmm. I una cosa que ara es veu un canvi a les llibreries, especialment les que estan al centre de Barcelona, en què hi ha molt de turisme, és que hi ha molt de llibre, o s'ha augmentat molt el llibre, en altres llengües, especialment en anglès.
3: En el nostre cas no ha augmentat, perquè quan va néixer l'AIE fa 45 anys, aquest any en farà 46, ja es definia com una llibreria especialitzada en humanitats internacional. Per tant, nosaltres, sobretot, catàleg d'art, que era una de les nostres grans especialitats, l'hem tingut sempre en qualsevol idioma, perquè quan hi ha una exposició potent a algun museu d'on sigui, s'ha lluitat per tenir sempre el catàleg. No? Per tenir unes seccions de narrativa importants en llengües estrangeres. El que sí que s'ha notat és a Barcelona ciutat, i al barri on estem, a l'Eixample, és els expats, no? Aquesta
1: sí,
3: gent.
1: Exacte.
3: Que no generen problemes perquè no els veiem com migrants, perquè són rics, perquè tenen uns sous estupendos de Noruega, de Suècia o d'allà on sigui, i venen a viure a Barcelona, on es converteixen en doblement rics, perquè els seus sous traslladats al nivell de vida nostre, i tenen platja, i tenen sol i bon temps, i també col·lapsen el nostre sistema sanitari i de transport. Però aquests, com que són rics, no ens fan nosa. Aquests són clients nous que abans no teníem, no? Poder sí, venem una mica més de quantitat. Jo crec que ho han notat més altre tipus de llibreria, que segurament ha fet una aposta els últims anys per tenir,
4: sí,
3: incorporar aquest fons.
4: Ara dirà publicacions que està a l'eix del Fort Pienc, allà hi ha una quantitat d'italians i francesos, ja fa temps, i tota aquella zona del poble, tot allò està molt, molt, molt ple d'estrangers, molt ple. Ara, nosaltres com a publicacions, evidentment no ho hem notat, perquè, ja veus, vull dir, no n'hi ha de comprar un estudi filològic del Coromines, però suposo que hi ha llibreries que sí, la llibreria francesa, aquesta s'ho deuen haver notat una mica. Però també aquesta gent majoritàriament tenen ganes de... Aquests sí que tenen ganes d'aprendre el català i és diferent, L'altre, però penses?
3: Una part. N'hi ha que no, N'hi ha que...
4: Sí, que viuen al marge.
3: Sí, que viuen molt
4: pot
3: al marge.
4: Ser, però...
3: Perquè, per exemple, el que jo sí he notat és un canvi molt gran. Abans, quan entrava una persona que no parlava ni català ni castellà, normalment et preguntava si parlaves anglès. Això ha desaparegut,
4: sí,
3: aquesta pregunta.
4: Sí.
3: Ells arriben i et parlen en anglès, sí, en el seu anglès, que per ells serà molt bo, per nosaltres és molt difícil d'entendre, o almenys per mi, i no fan ni l'esforç de dir bon dia, perdona, parles anglès? No, s'hi aboquen directament. I a mi m'ha arribat a passar... Jo visc, si vaig tranquil·lament caminant de la feina a casa, trigo 20 minuts. Però no em moc del barri, tota la dreta de l'Eixample. A mi m'ha passat de tot aquests 20 minuts anar sentint només italià, anglès i francès. I no sentir cap català ni cap castellà,
4: Així. Hi ha zones.
1: Sí,
4: hi ha
1: zones.
4: Allà on estàvem nosaltres, no. Hi ha molts, però ja no sents això. El que hi ha molts són xinesos. Molts asiàtics. Molts. És seu el barri.
1: Sí.
4: Hi ha una transformació brutal, allà.
1: Llavors, un altre dels canvis que hi ha hagut a les llibreries és que de vendre llibres ara es fan cursos, es fan tallers, es fan presentacions de llibres. Jo suposo que això sempre es havia fet, però ara encara més. Tot això també deu donar força feina en una llibreria.
3: Feina molta, però deixa'm de primer reivindicar, perquè jo que ja tinc una edat, hi ha una tendència amb llibreters més joves de parlar d'aquestes coses com si haguessin descobert la sopa d'all. I la generació de llibreters que a mi em va ensenyar l'ofici ja feien tot això. Poder no tant, poder, però... presentacions de llibres, arroba faves, fa més de 25 anys que no hi treballo, se'n feien dues per setmana gairebé sempre. Ja són moltes. Nosaltres ara tenim moltes setmanes que en fem tres? Sí, és veritat. Que hi ha moltes llibreries que igual no ho feien perquè igual requeria tenir una mida i ara en qualsevol mideta doncs ja va bé i la pots fer? Possiblement, no ho sé. Però m'agrada reivindicar que se n'han de fer i que se n'han fet sempre. Porta feina, molta. És rendible? A vegades sí, a vegades no. Mm-hmm. A vegades sí, a vegades no.
1: Sí, ara per anar acabant, el que us volíem demanar és que ens expliquéssiu una mica la importància, si en té o no en té, de la difusió. Dels llibres a través de les xarxes socials. Ja sabem que tant Abadia de Montserrat com l'AIE tenen un web en què tu pots comprar els llibres directament des d'allà. No sé quin gruix de venda feu, però llavors també a les xarxes, també, per exemple, a l'Instagram, tant l'Abadia de Montserrat com l'AIE teniu, l'Enric de Bades el veiem que recomana llibres infantils, perquè m'imagino que deu ser o la teva especialitat que t'han dit a tu que
3: és una de les meves especialitats. Sí.
4: És un gran llibreter infantil.
1: Això ho noteu en la venda de llibres o...
4: Gran tema, també.
3: Gran tema. Esmercem molts esforços, tothom. La rendibilitat crec que no la tenim prou estudiada.
4: No.
3: Però és una cosa, jo crec que la Navaria estarà d'acord, en què no pots deixar de fer.
4: Exactament així. Sí. No està gens clar, però ja has de ser.
5: No està clar que venguis més fent això.
3: No.
4: Sí, és veritat que les pàgines web sí que... I sobretot, per exemple, un tema com els de l'Abadia, que són llibres molt especialitzats, per la web es ven. No el que voldríem. Mai es ven el que es voldria.
3: Mai. Això per descomptat. Ni a la web ni a la botiga.
4: Però, sí. Però a les xarxes ja has de ser-hi. Perquè si no és com allò de la foto, saps? Ja. Si no hi ets, no surts.
5: Si no surts a la foto...
3: I mai saps per què es nota o per què no. Jo ara fa poc va sortir un vídeo meu recomanant dos llibres. Un era el Guarassó i l'altre Les aventures de l'os Paddington, no? I aquí sí que vaig notar que venia gent a demanar-me'l. Però, en canvi, altres vídeos passen sense pena ni glòria.
4: Sí.
1: I ara, encara que l'Enric ens hagi dit que tret tot el romanticisme de la professió, també de l'edició... Sí. Joves que s'hi vulguin dedicar al futur.
5: Els aconsellaríeu aquesta feina?
1: Que s'hi dediquin.
5: Sí, dedicar-se a aquesta feina?
1: Quins estudis han de fer? Perquè sí que hi ha, per exemple, un postgrau de llibreria.
4: Hi han estudis, per dedicar-se.
1: Té futur o no té futur?
3: Mira,
1: sí, no?
3: Jo crec que la majoria de llibreters hi arribem per casualitat. De fet, no podem exigir formació perquè estem al ram del comerç. D'acord. Per tant, no hi ha un estudi que diguis. Sí que va sortir el màster, el postgrau, totes aquestes escoles de llibreria, però segueix sent requisit imprescindible que tu aportis el teu pòsit cultural, que és el que necessites gestionar. Cal que siguis lector i que et converteixis en lector, t'agradi o no t'agradi el que llegeixes. Amb més o menys intensitat, però has de poder...
4: És una cosa que t'ha d'agradar, el llibre, Vull dir, si no t'agrada el llibre...
1: Per exemple, en un cas com
4: els
1: el teu,
4: sí que
1: tu
4: estudis,
1: ets gerent, per exemple, a casa, tenir una formació econòmica, però també t'ha d'agradar aquest àmbit,
4: és que si no t'agrada el llibre, vas malament. Vull dir, t'ha d'agradar el llibre. Sí, això...
5: De fet, quan fas una feina, és important que t'agradi la feina que fas, no? És el tant % més important, potser, no? Que disfrutis fent el que fas.
3: Sí, però has de pensar molt bé amb el que et trobaràs a la feina. És a dir, t'ha d'agradar els llibres, per ser llibreter, l'editor és una altra cosa, però també t'ha d'agradar el tracte amb la gent, perquè si no t'agrada el tracte amb la gent...
5: No cal, no?
3: Fes-te arxiver.
5: Sí, que no tindrà.
4: És una gran feina, Sí. És una gran feina. Jo evidentment que la recomanaria. Per mi ha sigut una felicitat, aquesta.
3: No, jo també, ja ho he dit al començament, que m'apassionava. Però exactament. La gent que s'hi vulgui dedicar ha de pensar en això. En oblidar-se de la banda romàntica i preguntar totes les coses, diguem-ne, entre cometes, no tan agradables, que formen part de la
5: feina. És a dir, els pros i els cons.
4: També és veritat que, com dèiem, de les associacions, hi ha associacions, llibreters, editors en català, etc, que tots fan cursos constantment de formació, constantment. Vull dir... En aquest sentit, estem ben arropats,
3: I la formació també és diferent, com en el meu cas, jo sóc un empleat i m'ocupo del que m'ocupo, jo, per exemple, no tinc responsabilitats econòmiques, no necessito una formació econòmica. Si algú vol muntar una llibreria, ha de saber una mica de números per poder portar la seva llibreria.
5: Imprescindible.
3: Sí, perquè ha de ser un negoci rendible,
5: si no ja pots tancar la porta.
3: Baixes la persiana.
4: Aquesta és una cosa molt romàntica que també es pensa la gent, que no cal que guanyis diners. No, és imprescindible.
5: No, és clar, per poder...
4: És que jo vull fer allò que és molt maco, sí, molt maco, sí, però no donarà diners.
3: Però si tu tanques i no pagues els proveïdors...
5: No, esclar.
6: Sí, sí.
4: Una gran lluita.
5: I ara, com que el temps és el que és i ens apreta, per acabar ja, feu-nos una recomanació per aquest Sant Jordi.
4: No hi he pensat, amb això.
6: L'Enric ja n'ha fet dues.
3: Us en faig dues, una d'infantil i una d'adults. La d'infantil és Guarassú. Guarassú és una reedició d'un llibre que feia 20 i molts anys que no es trobava, i és il·lustrat per la Maria Rius, i amb el text escrit per Ricardo Alcántara, i és la història d'un nen a la selva que persegueix un ocellet blau. És el primer llibre en català, i crec que a tot Espanya, en què sortia un nen despullat. És una història molt maca, molt màgica, i que parla d'amistat i de retrobaments. I el de la Sílvia Soler, que es diu Érem tan joves, publicat per Univers, perquè és un llibre que té la peculiaritat, difícil de classificar,
4: sí, l'he comprat,
3: però té la peculiaritat que crec que a tots ens connecta molt, perquè la Sílvia el que fa és agafar fotografies de la seva família i explicar la història de la fotografia, o inventar-se o inspirar-se per explicar una història. I això és el que podem fer tots amb les fotografies dels avis, dels besavis.
5: Sí, sí.
4: Jo us en recomanaré dos, però mira, us en recomanaré de publicacions de la Vall de Montserrat. I són un... Quan els deixem sols, que és molt divertit, i ja fa temps que ha sortit... No, temps, fa 3 o 4 mesos que ha sortit, i ha tingut molt bona acollida perquè és molt divertit. En aquest moment no recordo l'il·lustrador, però bueno. I l'altre és Les converses amb Feliu Formosa, que estan tenint també molt bona acollida i molt bona difusió, i està molt bé, és molt interessant.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per vostre temps.
3: Gràcies a vosaltres.
5: I per haver volgut venir aquí, doncs, a parlar-nos d'una diada tan senyalada com la de Sant Jordi.
3: I tant.
5: Moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies, doncs.
0: I fins aquí el programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls, de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable i que tingueu una molt bona diada de Sant Jordi. Avui ens acomiadem amb un poema de Joan Salvat Papasseit cantat per Joan Manel Serrat. Visca l'amor!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Benvinguts un dilluns a més al programa Xoc d'Estics de la nova ràdio de Reus. Encetem una primera hora de ràdio on la protagonista serà la Copa d'Europa, una fase final de la Champions que s'ha jugat a Portugal, on el Porto en categoria masculina i el Fraga en femenina són els dos nous campions europeus d'hoquei, després d'imposar-se a la Barça i al Benfica respectivament. En aquesta competició hi ha hagut la presència de tres equips catalans, el Barça, el Reus en la final a 8 de la Champions masculina i el Club Patí Vilassana a la final fora femenina, equips que després de la fase de grups van assolir la classificació per estar presents al pavelló Mario Mexia de Coimbra, on per primera vegada coincidien en una mateixa seu les finals europees dels clubs d'hoquei masculins i femenins. Malauradament no s'ha pogut portar la Copa de Campions fins a casa nostra, en una setmana on no hi ha hagut jornada de l'hoquei Lliga, tot esperant uns play-off que s'iniciaran el proper cap de setmana. Ens trobem als estudis de la nova ràdio de Reus amb David Fernández de la part tècnica, Nani Gil, l'Artur Ávila i qui us parla, Jordi Benavent, per un nou Xoc d'Estics que també s'emet per UAU, Lleida Ràdio, Ràdio d'Esvern, el Picat Ràdio, Ona Codinenca, Ràdio Voltregà, Ràdio Castellà i Ona Empordà Esports. Així doncs, si tot està a punt, comencem.

0: final avui de la Champions masculina.
1: Ja tenim nou campió d'Europa d'hoquei patins. El Porto s'ha proclamat aquest diumenge el 61è campió de l'antiga Copa d'Europa, ara anomenada WSE Champions League. Els portuguesos, després de deixar pel camí el Liceu i el Barcelos, es van imposar a la final al Barça per 3-1 per aixecar la seva quarta Copa d'Europa. Una màxima competició continental que ha tornat a evidenciar que encara s'han de fer molts canvis si es vol que l'hoquei patins sigui un esport gran i seriós. Els aficionats que no van poder anar fins a Portugal han hagut de fer increïbles malabarismes per veure la competició completa, perquè, a banda d'uns horaris no gaire normals, incomprensiblement la Federació Internacional, la World Skate Europe, no ha fet servir el seu canal de streaming per poder seguir en directe tots els partits de la competició. Això que durant tota la temporada s'han fet les retransmissions de tots els partits de la fase de grups i d'altres competicions internacionals de clubs, menys casualment aquesta final avui. Aquí, Televisió de Catalunya està l'encarregada d'oferir la participació dels equips catalans en aquesta final Four, on coincidien els campions d'Europa en categoria masculina i femenina, tot i que la major part de les transmissions fossin a través de l'aplicació o el canal digital. Però no s'han pogut veure la resta de partits sense representació d'equips catalans d'una final a 8 de la Champions. Així que sort que el Barça va arribar a la final. Crec que si es vol fer créixer aquest esport i arribar al màxim de públic possible, facilitar la difusió utilitzant les eines que ja existeixen no era tan difícil i no perjudicava a cap plataforma televisiva, ni a les audiències, ni a uns patrocinadors que també han perdut l'oportunitat de fer visible la seva marca a una gran part del continent, perquè han deixat a les fosques i sense hoquei en directe als aficionats de gairebé tota Europa. Dit això, doncs parlem d'hoquei, perquè per vuitena vegada seguida, més l'edició del 2020 que no es va celebrar per culpa de la pandèmia, el campió de la màxima competició continental es decidia a Portugal, després que les últimes edicions de la fase final de la Champions s'hagi celebrat a Porto, Lisboa, Luso, Torres Noves, Viana do Castelo, novament a Luso, l'any passat a Matosinhos i el 2026 a Coimbra. En aquesta final a 8 del 2026 estaven presents els quatre primers classificats dels dos grups de la fase de grups, és a dir, el Porto, Benfica, Sporting i un Barcelos que defensava el títol assolit la temporada passada a Matosinhos, eren els representants portuguesos que es jugaven a casa. El Tricino, després d'una gran lligueta, era el representant de l'hoquei patins italià, mentre que el Liceu, el Barça i el Reus eren els equips de l'hoquei lliga presents a Coimbra. Abans de marxar cap a Portugal, on el Reus s'estrenaria enfrontant-se a gran favorit per endur-se el títol, el Benfica, en la jornada inaugural, el tècnic reusenc reconeixia que per als roginegres ja era un premi estar a la final a 8 d'aquesta competició, però que no descartaven res i anaven a pel premi gros. Jordi Garcia.
2: I el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit, el que ho té tot, el que és el més guapo, el que té els millors jugadors, les samarretes més boniques, però l'escut el més bonic és el nostre, per tant, intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
1: Pel que fa a l'altre representant català, el Barça, tampoc descartava res. Segons el seu entrenador Ricard Ares i el jugador Ferran Font, després de 2 anys absents de la fase final europea, l'equip afrontava aquesta final a 8 amb molta il·lusió.
3: Sí, moltes ganes, molta il·lusió, un moment que tots esperem. Sabem que tenim un rival potent, però bé il·lusionats. Ara feia alguns anys que no hi érem en les fases finals i, per tant, contents de ser-hi i contents d'anar amb tot per dignificar l'escut que portem al pit i amb moltes ganes.
4: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem el que busquen amb el seu sistema de joc. Ja serà el tercer cop que ens enfrontem aquest any. Crec que els dos partits que hem jugat contra ells han estat molt igualats. Per això serà un partit llarg que haurem d'enfocar amb calma i intentar fer el nostre joc i imposar-lo per guanyar en els 50 minuts.
1: Com dèiem, el format d'aquesta edició del 2026 de la Champions ha estat de final a 8. Per tant, quarts de final, les semifinals i la final es jugaven durant 4 dies en una única seu, a Coimbra. El passat mes de febrer, aquesta zona de Portugal va ser notícia per uns fets ben diferents, quan les fortes pluges que van haver-hi van provocar unes greus inundacions a la zona i van haver d'evacuar el 10% de la població d'aquesta ciutat. Precisament davant d'aquesta desgràcia, el pavelló Mario Mejía, seu d'aquesta final a 8, es va omplir de llits per allotjar a la població afectada i en un temps rècord la ciutat s'ha recuperat d'aquella desgràcia tornant a la normalitat, com en destacava l'alcaldessa de Coimbra, Ana Abruñosa, en l'acte de presentació que es va celebrar dimarts.
5: Pensava que hace 3 meses teníamos aquí a Mario Mejía lleno de camas
6: y estaba pensando en la contradicción. La felicidad que hoy es teneros aquí, a todos, celebrando. Coimbra, ciudad del deporte. Queremos que sea cada vez más escenario para el deporte, pero como la vida está hecha de estos buenos momentos,
7: otros son menos buenos y estos son felices. Así que quiero deciros que quiero saludaros a todos de una manera muy especial y quiero daros la bienvenida a Coimbra y deciros que es una gran satisfacción que estamos hoy en esta rueda de prensa que marca el inicio de la Liga de Campeones de Hockey y Patinaje sobre Patinaje, que tendrá lugar aquí en Coimbra y que desde mañana hasta el domingo este pabellón del que estamos muy orgullosos, el DR Mario Mejía, será el anfitrión de la principal competición europea de clubes. Y según la información que tengo, reunirá por primera vez en el mismo espacio y en el mismo periodo a los 8 finalistas masculinos y los 4 femeninos.
1: Així doncs, 7 partits d'alta intensitat els que es van disputar a Coimbra. El dimecres i el dijous es disputaven els quarts de final i ens van deixar aquests resultats.
8: Porto 6, Liceu 2.
1: Una efectiva segona part dels portuguesos deixa fora de competició el Liceu.
8: Benfica 2, Reus 2.
1: Un gran Reus cau als penals després de posar contra les cordes el Benfica.
8: Barça 2, Sporting de Portugal 0.
1: Dos gols de Marc Grau a la pròrroga tanquen la resistència de l'Sporting.
8: I Barcelo 6, Tricino 2.
1: 5 gols de Miguel Rocha envien el Tricino cap a Itàlia i el Barcelos a semifinals. Amb les semifinals ja definides, aquests van ser els marcadors.
8: Porto 3, Barcelos 3.
1: El Barcelos no pot defensar el títol i cau als penals contra el Porto.
8: Benfica 3, Barça 4.
1: Un Barça amb tot en contra accedeix a la final deixant fora el gran favorit. Mentre que ahir diumenge, a la tarda, es va jugar la final.
8: Porto 3, Barça 1.
1: El Barça planta cara, però no pot evitar que el Porto aixequi la seva quarta Copa d'Europa. Precisament el Liceu era l'encarregat d'obrir el foc de la competició. Els gallecs s'enfrontaven al Porto en un partit que va tenir dues parts ben diferents. Per un costat, una primera meitat molt igualada, on Nuno Paiva, 4 minuts per arribar al descans, va fer una jugada personal per entrar dins de l'àrea i posar la bola dins de la porteria defensada per Xavi Malián. Abans d'arribar a l'últim minut del primer acte i després d'una clara ocasió dels gallecs per marcar el segon gol, un contraatac del Porto el finalitzava Carlo Di Benedetto per empatar l'encontre i marxar cap als vestidors amb l'1-1 a l'electrònic. Però, com dèiem, la segona part va ser una altra història i l'efectivitat dels portuguesos va decantar el duel cap al seu costat. El primer avís va arribar als 4 minuts de la represa. Elder Nunes marcava la porteria de Blai Roca, però després de que els àrbitres revisessin la jugada amb el videoarbitratge, anul·laven aquesta acció. 2 minuts més tard, nova transició ràpida de l'atac portuguès que tornava a finalitzar Carlos Di Benedetto per fer el 2-1. I 30 segons més tard, un fort xut de Rafa posava el 3-1 favorable als de Paulo Freitas. Al minut 41 de partit, l'argentí Ezequiel Mena va rebre una bola sol al terreny de joc dels gallecs i es plantava davant de Blai Roca per sentenciar el partit amb el 4-1. Tot i aquest marcador advers, els de Juan Copa no es van donar per vençuts i a 6 minuts del final, César Carballeira, qui la pròxima temporada jugarà al Porto, retallava diferències des del punt de penal. Però un minut després, novament, Ezequiel Mena, amb una gran acció tècnica, tornava a posar els 3 gols de diferència amb el 5-2. Ja dins de l'últim minut, una altra vegada Rafa es va encarregar de tancar el marcador amb el seu segon gol i el 6è del Porto. I el capità del Liceo de Batorros reconeixia que després d'una primera part, d'una primera meitat, doncs, on va estar tot obert, a la segona el Porto va ser superior.
9: Bueno, creo que hicimos una primera parte muy buena, a falta de creo que es un minuto, digamos, con un resultado a favor, con una ocasión para meternos 2-0, y en la segunda parte, pues bueno, ellos han estado mejor, la verdad. Se han puesto por delante, no hemos sido capaces de aguantar ese arreón suyo, en 2 minutos nos meten 2 goles y vamos detrás del marcador, lo hicieron muy bien ellos, y nada, creo que hay que darle valor a nuestra clasificación aquí, jugamos contra un gran equipo. Creo que el resultado no refleja lo que pasó en el partido.
1: L'entrenador gallec reconeixia que el gol de l'empat al final de la primera meitat va donar vida a un Porto que a la segona part va ser millor. Juan Copa.
10: Bueno, no permitir el empate que quedava en minuto 40 y que seguramente lo que pasa que ahí pecamos un poquito de ambición de ir a intentar buscar el 0-2. Haber rematado la primera parte 0-1, creo que nos iba a venir muy bien para el descanso, para meter un poquito más, incluso más de presión al Porto. Y la segunda parte, pues es lógico, nosotros la segunda parte no entramos bien, intentamos buscar alguna solución, sobre todo en el de no abrirnos tanto, aunque Paulo rectificó la segunda parte y creo que salió mucho mejor.
1: La primera jornada es tancava amb el partit que van jugar Benfica i el Reus, sense res a perdre, sense pressió i amb moltes ganes. D'aquesta forma encaraven els del Baix Camp el partit de quarts. Els reusencs s'havien d'enfrontar al gran favorit per endur-se el títol del millor club europeu d'hoquei patins en un duel que va ser apassionant. Els primers minuts van ser pels lisboetes, que van imposar un ritme de joc més alt, amb una pressió alta, ràpides transicions i plantant-se en perill davant de Càndid Ballar. Als 5 minuts, el Benfica inaugurava l'electrònic del pavelló Mario Meixia quan Zé Miranda, amb una forta canonada des de fora de l'àrea, posava la bola a l'escaire per fer l'1-0. Als 15 minuts, el reusenc Carles Casas va veure una targeta vermella directa per una possible agressió a una de les cantonades de la pista. Els àrbitres italians, Filippo Fronte i Mario Rondina, després de revisar l'acció al videoarbitratge, van canviar la seva decisió i anul·laven la targeta vermella per una de blava. El partit a poc va anar baixant el seu ritme, tot i que tots dos equips van disposar d'ocasions per marcar, però s'arribava al final de la primera part amb l'1-0 favorable als portuguesos. A la segona meitat tot va continuar igual, amb una enreusa que, amb un gran treball defensiu, aturava les embestides d'un Benfica més físic, que, tot i manar en el marcador, no acabava de tancar el partit. Els jugadors roginegres van anar agafant el pes del partit i van començar a tancar a un Benfica que, a 8 minuts del final, feia la seva desena falta. Això ho va aprofitar Martí Casas, que amb moltes ara no establia l'empat al partit amb la falta directa. Els reusencs havien fet el més difícil, que era trencar la resistència del Benfica, però a la jugada següent la mala sort va permetre tornar a posar per davant els lisboetes quan Roberto Di Benedetto posava la bola dins de l'àrea que tocava suaument Gonzalo Pinto per fer pujar el 2-1. Tot i aquest cop dur, els roginegres es van sobreposar tot seguit. Marc Julià, des de fora de l'àrea, penjava la bola davant de Conti Acevedo, que sorprenia el porter internacional argentí de la Benfica i tornava l'empat al electrònic. A 3 minuts del final, una innocent falta de Diego Rojas al mig de la pista va significar la desena dels reusencs. Candim Ballar, però, va aguantar l'execució de la directa a Pau Bargalló i mantenia l'empat al marcador, un resultat amb el qual van finalitzar els 50 minuts reglamentaris. Això va portar els dos equips cap a una pròrroga, on a la primera part del temps extra no va passar res de destacable, fins als últims 20 segons, quan una falta de Max Justo significava la quinzena del Reus. Aquesta vegada, l'entrenador del Benfica, Edu

0: portuguesos i Joao Rodríguez en el sisè intent van donar el bitllet de la semifinal als de Lisboa, deixant el Reus fora de la competició. Un Reus decebut pel resultat, però que marxava de Coimbra amb el cap ben alt, com destacava el capità del conjunt reusenc, Joan Salvat.
1: El Benfica està dissenyat per la inversió que ha fet, doncs, per guanyar la Copa Europa, i nosaltres estem dissenyats per competir, i així ha sigut. Per tant, una sensació trista, però més d'orgull que tristesa, perquè arribar als penaltis, fer arribar el Benfica als penaltis, per nosaltres, encara que sembli conformista, no ho és. És que era l'objectiu. L'objectiu era un partit llarg, i inclús abans dels penaltis hem tingut les nostres ocasions per guanyar. I això té molt de mèrit.
0: Tot i l'eliminació, han estat molts els elogis que han rebut l'equip reusenc gràcies a la imatge que van oferir contra el Benfica. Llocs especialitzats de l'hoquei patins, a premsa, portals d'internet i sobretot les xarxes socials destaquen la gran feina que està fent Jordi García al capdavant del club de la capital del Baix Camp.
2: Quan vam fer l'aposta amb la presidenta que havíem de fitxar, o que no podíem fitxar i que havíem de pujar gent de casa i que el talent que teníem l'havíem de treballar per arribar a fites com la d'avui, l'aposta no era fàcil. Hem d'estar molt contents. Felicitar la presidenta, felicitar la junta directiva per l'aposta, felicitar els jugadors pel seu treball, pels moments difícils que passarem, perquè avui estem vivint un moment dolç, però fa aquí una setmana no el vivíem, i hem de ser conscients que aquest equip i aquesta joventut ens portarà avui aquí dalt i demà allà baix. El temps ens portarà la regularitat. El talent el tenen, treballarem amb ells perquè puguin créixer i puguin ser decisius com han sigut avui, i hem d'estar molt satisfets.
0: Després de l'eliminació del Reus a quarts, a la segona jornada era el torn de l'altre representant català en aquesta final a 8, al Barça. Els de Ricard Ares s'havien d'enfrontar a l'altre equip de la capital portuguesa, l'Sporting. L'equip que entrena Edo Bosch arribava a aquesta final a 8 després de guanyar 7 dies abans a la Copa Portuguesa. Aquesta era la tercera vegada que aquesta temporada els blaugranes s'enfrontaven als Lleons de Lisboa, després dels 2 partits del Mundial de Clubs de San Juan, on es van veure les cares i on els portuguesos van aconseguir el títol a la pròrroga. Per tant, els culers tenien ganes de revenja i poder accedir a la semifinal. Primera part de molt de respecte entre els dos equips, on no hi va haver gaires oportunitats per marcar. L'ocasió més clara la va tenir Sergi Aragonès quan a 6 minuts del descans no va poder superar el porter de l'Sporting, Chano Edo. Així doncs, el primer acte va finalitzar després de 25 minuts de molta lluita, però amb poques arribades a la porteria contrària. A la segona part, tot va canviar igual, tot va continuar igual. Ferran Font va desaprofitar un penal al minut 33 que aturava Chano Edo. Quan faltaven 10 minuts per als 50 reglamentaris, la tensió va anar pujant de temperatura, mentre que les ocasions a les dues porteries s'anaven repetint, ja que els atacs es van imposar a les defenses. Però el gol no arribava i els 50 minuts finalitzaven en l'empat a 0 inicial. El temps afegit, tot va canviar i va sorgir la figura d'un Marc Grau resolutiu. A un minut de finalitzar la primera part del temps afegit, el de Lloreta va sortir per darrere de la porteria de l'Sporting i, aixecant la bola, va fer una rematada impossible, trencant l'igualtat al marcador. Ja en el tram final, el mateix Grau aprofitava que l'Sporting jugava sense porter i a porteria buida feia el 2-0 que classificava els blaugranes per la semifinal. Marc Grau.
3: Molt contents per aquest passe a la semifinal. Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte.
0: I els enfrontaments de quarts es tancaven amb el partit entre el Ticino i el Barcelos. Els italians arribaven a aquesta final a 8 després de sorprendre la fase de grups, però a Coimbra es van veure superats per un Barcelos que defensava el títol assolit la temporada passada. Amb un inspirat Miguel Rocha, els portuguesos no van tenir problemes per aconseguir el bitllet per les semifinals. Els jugadors que entrenen Rui i Neto van necessitar 4 minuts per inaugurar el marcador quan Carlos Ramos feia l'1-0 quan Altri si no jugava

0: amb un jugador menys. La rèplica dels italians va arribar 5 minuts més tard a través de João Almeida, que empatava el partit. Però a partir d'aquest moment va sorgir la figura del gran protagonista, un Miguel Rocha, que amb 5 gols seguits decidiria l'eliminatòria. Un gol de l'igualadit, Jordi Méndez, al minut 33, servia per maquillar el partit en un partit que amb poca història, que finalitzava amb un marcador de 6-2 i un Barcelona que s'hauria d'enfrontar a la Porto a la semifinal en la reedició de la final de la temporada passada. Després d'eliminar el Reus, el Benfica volia fer el mateix amb l'altre representant català, el Final 8, el Barça. Però per la seva banda, els culers volien tornar a jugar una final de Champions 8 temporades després, quan van guanyar la seva última Copa d'Europa l'any 2018. El partit va començar bé per als de Ricard Ares, quan als 4 minuts de partit Ignacio Alavar feia el primer del Barça emmudint un pavelló Mario Meixa que clarament tenia majoria de seguidors lisboetes. L'alegria del Barça, però, només va durar 20 segons, ja que João Rodríguez empataria al partit. La primera part va finalitzar amb el marcador igualat i el segon acte van aparèixer els nervis quan Marc Grau i João Rodríguez van veure la targeta blava abans dels 5 minuts de la represa. Al minut 33, els blaugranes es tornaven a avançar quan una ràpida acció de Ferran Font li va permetre posar la bola dins de l'àrea del Benfica, on entrava un Marc Grau que només va haver d'empènyer la bola per fer pujar l'1-2. Aquest gol va deixar tocat els d'Edu Castro i això va aprofitar-ho Ferran Font per fer l'1-3 mig minuts més tard. Semblava que el Barça podia controlar aquest avantatge, però un penal 2 minuts més tard servia perquè novament João Rodríguez escurcés la diferència amb el 2-3. Però a 7 minuts del final, els de Lisboa van fer la seva desena falta i Ignacio Alavar aprofitava la directa per fer el quart del Barça. Els de Ricard Ares sabien que haurien de patir si volien estar a la final, encara més quan al minut 48 i quan el Benfica jugava amb un jugador més després d'una targeta blava a Ferran Font, Pau Bargalló va marcar el 3-4, un resultat que finalment va ser definitiu. Un dels protagonistes del partit va ser Ignacio Alavar, qui després de marcar 2 gols a la semifinal no podia amagar la seva alegria, tot i reconèixer que l'equip va patir per estar en una altra vegada a la final de la Champions.
1: Estem on volíem, la veritat és que veníem a Coimbra a guanyar la Champions, partit a partit, sabíem que seria molt difícil, però bueno, estem allà, hem competit molt bé i la veritat és que estic molt orgullós i molt content per l'equip, ens queda l'últim pas i volem portar la copa cap a casa.
0: A l'altra semifinal, el Porto es revenjava de la final de la temporada anterior de l'any passat, deixant-ne fora de competició al Barcelos. Ja tenien final. Porto i Barça es tornaven a veure en una final de Copa d'Europa com el 2018, quan es va celebrar al Porto i on els blaugranes van aixecar el seu 22è títol de la màxima competició continental. A la final, victòria per 3-1 d'un Porto que, amb 4 títols, empatava amb l'Sporting com els clubs portuguesos amb més copes d'Europa. Ens fa la crònica d'aquesta final, on el Barça va haver d'afrontar els tres primers classificats de la potent Lliga portuguesa, el nostre company Leo Imamí.
2: No ha pogut ser. El Barça cau contra el Porto a la final europea per 3-1 i es queda a les portes de portar la 23ª Champions a Barcelona 8 anys després de l'última. El camí dels blaugranes a la final a 8 de Coimbra a Portugal va ser molt exigent. En els quarts de final es va trobar el primer equip portuguès, l'Sporting de Lisboa, que va superar per 2-0 a la pròrroga després d'un maig molt tancat que va acabar sense cap gol. L'últim obstacle abans de la final va ser el Benfica, l'altre equip de la capital. En aquest cas, els de Ricard Ares van superar per 3-4 en una exhibició de treball equip, portant l'equip amb volandes a la final. Finalment, els blaugranes no han pogut superar el tercer conjunt del veí de l'estat espanyol. El Porto ha començat molt fort al maig. Els blaugranes han rebut una blava abans del minut 1 de partit i els blusos han sabut aprofitar la feblesa culer al minut 2 a través de Rafa, avançant als locals. El Barça no ha tingut capacitat de reaccionar i Gonçalo Álvez, amb 7 minuts jugats, posava molt costa amunt el partit amb un xut llunyà. Tot i l'inici tan dur, els de Ricaraes ho han intentat de totes les maneres per retallar distàncies. Desgraciadament, la sort no ha acompanyat gens el conjunt culer, que s'ha topat dos vegades amb el pal amb només un minut. La represa, però, ha sigut molt positiva pels blaugranes. El Barça ha trobat aquell puntet de sort i a la Bar donar esperances a la seva afició amb un gol de penal que apropava l'equip a l'empat. Font ha tingut el 2-2, però una aturada molt bona de Malián ho ha evitat amb encara molt temps per davant, concretament 18 minuts de joc. Poc després, Marc Grau ha tornat a estar a prop del gol, tot i que s'ha tornat a topar amb el porter català. El pas dels minuts han anat molt en contra del Barça, que cada cop estava més a prop de l'abisme. El temps anava passant i Ricard ara es veia com se li escapava a la final. Amb el Barça bolcat a l'atac, Telmo Pinto ha sentenciat l'equip barceloní, cavant la seva tomba i deixant acabada la final. D'aquesta manera, el Barça no suma la 23a Copa d'Europa en una final on, tot i la confiança de l'equip en empatar el maig, se'n va amb les mans completament buides a causa d'un molt mal inici de partit. Ara toca estar més junts que mai per afrontar el tram final amb els play-offs de l'Hockey Lliga per davant per aconseguir l'únic títol de la temporada.
0: Gràcies, Leo, per aquesta crònica. Al final del partit, alguns jugadors blaugranes eren molt crítics amb els àrbitres del partit, els italians Josep Silecchia i Francesco Stallone. El porter del Barça, Sergi Fernández, davant dels mitjans de comunicació, no es va mossegar la llengua.
3: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. Jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat. Sóc àrbit, m'he tret el curs aquest any. Els he dit, fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet. No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any hi ha el VAR. Mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
0: Després de finalitzar les competicions europees, ara els equips de casa nostra se centren en la play-off per al títol de l'Hockey Lliga, que aquesta primera eliminatòria es jugarà al millor de 3 partits. Uns duels que el pròxim cap de setmana seran aquests.
4: Liceo-Lleida.
0: Barça-Noia.
4: Igualada-Voltregà.
0: I Calafell-Reus. Tot el que deparin aquests enfrontaments de quarts de final de l'Hockey Lliga en parlarem aquí al pròxim Xoc d'Estics.

0: Final a 4, Champions League femenina.
1: Aquest cap de setmana s'ha disputat a la localitat portuguesa de Coimbra la 15a edició de la Lliga Europea Femenina, una competició que des de que es va crear la temporada 2006-2007 ha tingut quasi sempre color espanyol. 6 títols pel Voltregà i pel Gijón, 3 per Palau, des d'ahir 2 pel Fraga i 1 per Alcorcón. Només un títol ha marxat fora de l'estat, el que guanyava el Benfica l'any 2015. En quant a finalistes, també han disputat finals a 4 equips catalans, 2 al Girona i al La Sana i 1 al Manlleu i l'Arenys Amunt. Aquesta darrera edició, de què ara us informarem, se l'emportava el Fraga després d'eliminar semifinals al Vila-sana i vèncer a la final al Benfica per 4-1. Comencem pel principi. Divendres es disputaven les dues semifinals que van donar-nos aquests resultats.
0: Benfica 5, Gijón 2.
1: Les lisboetes tornen a una final 8 anys després.
0: I Fraga 1, Vila-sana 1.
1: Les fragatines a la final eliminant les lleidatanes des del punt de penals. La primera semifinal veia com el Benfica d'Amy Blackman i de Sara Rofes es desfeia per 5-2 del Gijón i es plantava a una nova final que no trepitjava des de la temporada 2018, que partia precisament contra l'equip asturià. En aquesta primera semifinal va ser el nostre company Joao Ullé de Ràdio, Fran Balanyà. Bona tarda, Fran, el Benfica a la final.
2: Molt bé, així és el primer que aconseguia aquest accés a la final. Era el Benfica amb un resultat que podria semblar contundent de 5-2, però el cert és que els portugueses començaven amb un gol en contra, el que marcava Núria Obeso. En un partit que podríem dir que ha anat de menys a més. El primer quart de partit poca cosa ha passat fins que han arribat els gols, que han estat tots

0: aprofitava i donava doncs aquesta superioritat en pista que, insistim, no aprofitava les, no aprofitava les noies de Lluís Rodero. Sí que ho feia Lucia Agudo, que podríem dir que amb una acció fortuita en què, amb una finalització del Vilassana, la bola se'n va a l'esquerra de la porteria d'Anna Ferrer, arriba allà la crac argentina i aconseguia situar aquest 1-1 que ja no es mouria fins a arribar amb aquesta tanda de penals. Això era el minut 10 de la segona, un tram a partir d'allà en què es va notar que patien més les noies de Jordi Capdevila arran d'aquest esforç titànic d'una altíssima pressió que havien esgrimit durant tot el partit, però especialment en la primera meitat. I aquest ai al cor es multiplicava per les del Baixinca quan a 1:23 pel final del temps reglamentari veia una blava Maria Sanjurjo. Tampoc l'aprofitaven les del Pla d'Urgell i de la pròrroga, poca cosa a destacar, cosa que donava pas amb aquesta fatídica tanda de penals que donaria pas, donaria el bitllet per la final. Començava molt bé pel Fraga, i és que el primer llançament Vilassana fallava i Maria Sanjurjo doncs anotava aquest gol. Tampoc fallava la Juli i tot plegat doncs donava aquest bitllet, com dèiem, amb aquesta final entre Benfica i Fraga.
1: I després d'aquesta apassionant semifinal, escoltem ara les declaracions que feien en roda de premsa els dos entrenadors. Per part del Vilassana, Lluís Rodero, per part fragatina, Jordi Capdevila.
2: Esta valoración del partido un poco atípico, muy diferenciado la primera parte de la segunda, con un Vilassana que parecía que fuera un poquito siempre por delante.
3: Bueno, creo que no hemos entrado el partido como merecía la ocasión. Nos ha costado mucho. La primera parte creo que, sobre todo los primeros 10 minutos, el Fraga ha estado mejor y ha creído más. Nosotras hemos tenido mucha precipitación, nos ha costado más y bueno, la media parte nos ha servido para ver dónde estábamos. Creo que el equipo ha hecho una segunda parte muy buena, un tiempo añadido de prórroga muy bueno, pero al final, si no entra la bola, pues acabas llegando a los penaltis y se ha decidido para la otra parte.
2: Ya lo has dicho, a la media parte, porque sí que se nota que cogéis confianza, que se os ve mejor, que es lo que cambia.
3: Bueno, hemos hecho ver que había mucha precipitación, que teníamos que estar un poco más intensas, subir un poco más en defensa, y cuando hemos empezado a tener esta tranquilidad y hacer las cosas con un poco más de intensidad, sobre todo defensivamente, pues hemos sabido jugar mejor, nos ha dado más tranquilidad y hemos creado muchísimas ocasiones que creo que alguna podía haber terminado en gol. Gente, estábamos aquí para intentar ganar, creo que estamos trabajando bien, que las chicas se merecen más que esto. Creo que en mucha parte del partido hemos sido superiores, pero bueno, al final su portera ha hecho un gran partido, el equipo también hay que felicitarlo, o sea, nos han ganado. Y bueno, pues es duro y ahora lo importante es pensar en trabajar para llegar bien la semana que viene a la Copa de la Reina y al playoff, que necesitamos hacer las cosas bien y confiar, porque se ha demostrado de que lo podemos hacer, aprender de los errores y aumentar un poco las cosas que hemos hecho bien para reforzar al equipo.
0: Jordi Capdevila, felicitats per aquest accés a una final de la Champions. Partit no sé si molt diferent, ja en faràs tota la valoració, però hem vist unes autèntiques guerreres a la primera meitat, però a la segona part no sé si s'ha notat aquesta altíssima intensitat de la primera, explica doncs, que l'equip li hagi tocat patir una mica més.
4: Bueno, sí, sabíem del que seria aquest partit, sabíem que hi hauria altibaixos, sabíem que havíem de patir molt físicament, sabíem que havíem de patir molt mentalment, però si una cosa tenim és que això ho sabem fer. I com que ho sabem fer, ho aprofitem. I saber aprofitar aquestes coses a vegades és molt més important que elaborar certes situacions. No? El saber patir, el saber-nos ajudar, el saber-nos apoyar, el saber-nos compactar, crec que avui és una de les coses que ens ha donat molt més rèdit a l'hora de poder encarar partit. És veritat que hem tingut moments que hem patit, que ens han arribat molt, que l'han aparat, però no és una cosa nova. No? I nosaltres ens sentim còmodes treballant, nosaltres ens sentim còmodes com a equip, i amb això anirem fins a final.
5: Te quería cuestionar también sobre el Benfica. Vosotros ha jugado ya dos veces contra el Benfica, siempre por detrás y después igualando el partido. ¿Será diferente la final? ¿Qué te parece la final?
4: Espero que sí, pero no, yo creo que el partido será muy parecido al de hoy. Benfica tiene igual no es la misma estructura de juego que tenemos o que estamos acostumbradas nosotras en España, en la Hockey Liga, pero tienen jugadores de muchísima calidad y lo que nos demostraron es que cuando llegan con mucho peligro y en los últimos metros tienen jugadoras que tienen esta pausa, tienen esta visualización de la portera, tienen este olfato goleador que les permite definir muy bien cuando tienen estos metros finales y bueno, tendremos que hacer un trabajo parecido al de hoy. Sobre todo defensivamente tendremos que estar muy bien porque individualmente nos van a exigir.
1: Diumenge a migdia citaven el pavelló municipal Multidesportos Mario Meixia de Coimbra, Fraga i Benfica. Dos equips que ja havien saborejat una vegada la sensació d'aixecar una Copa d'Europa. El Benfica l'any 2015 i el Fraga el 2024. D'aquesta final ens informa, com no, el nostre company Fran Balanyà. Endavant, Fran.
0: Doncs sí, aquesta segona Champions per un club viatja cap al pavelló de la Sudet gràcies a aquesta victòria per 4-1 del club patí Esneca Fraga davant del Benfica. Un partit que podríem dir-ho així, que les de Jordi Capdevila han controlat en tres quartes parts del partit. D'entrada perquè marcaven ben d'hora al minut 5 amb un gol de la que ha estat Pichichi, no només de l'equip a l'Hockey Lliga Femenina, sinó també en aquesta Final Four d'Adriana Soto, que marcava dos gols en aquesta final. Al minut 5 estrenava el marcador i al 19 ho tornava a fer, a més amb un gol que creuava ella soleta la pista per disparar un autèntic míssil que situava aquest 2-0 amb el que s'arribava al descans. I a la represa, el Fraga se situava ja amb 9 faltes i a la desena passaven moltíssimes coses que donaven emoció al partit. Qui llançava pel Benfica era Amy Blackman. Aquesta fallava el llançament i acte seguit la portera de la Fraga, Anna Ferrer, veia una blava perquè amb aquesta bola que aconseguia desviar tocava amb l'estic a la jugadora del Benfica i això provocava que hi hagués doncs, aquesta exclusió de la millor portera del món durant 2 minuts, que a més hi hagués penal i que el guió del partit agafés molt més d'interès perquè entrava Leire López, que encara no havia disputat cap minut en aquesta Champions. Però la portera suplent del Fraga parava el penal, feia embogir els aficionats del Baix 5 despassats a Coimbra. Això sí, amb aquesta situació de power play, el Benfica aconseguia retallar distàncies, ho feia amb el gol de Sara Rosés al minut 12, just a l'equador de la segona meitat. I tot plegat, doncs, evidentment, donava ales a un Benfica que fins al moment estava molt desaparegut, que havien controlat molt bé les noies de Jordi Capdevila. Però Carla Font de Glòria tornava a donar la tranquil·litat a l'Esneca Fraga quan robava ella soleta una bola al minut 17 i acabava transformant el 3-1 al marcador. El 4-1 definitiu la notaria Maria Sanjurjo, que tocava de primer és un llançament d'Adriana Soto i situava, insistim, aquest definitiu 4-1 que li dona la segona Champions al Fraga en només 3 anys. Som-hi, doncs, anem a fer les valoracions amb les campioníssimes i us he de reconèixer que em feia molta il·lusió començar amb Leire López. Sempre diem que això de l'hoquei, el segon partit és molt complicat, però és que avui, mare de Déu, primers minuts en Champions eren? Primers minuts en Champions eren?
6: D'aquesta temporada, sí.
0: I li ha tocat sortir amb aquesta jugada, ho explicam a la crònica, que passava aquella directa, la parava l'Anna, la desena, després els àrbits pel bar pitaven penal i blava l'Anna, li tocava l'Anna i sortir, amb tota la pressió que es podia ficar el Benfica al partit, i va l'Anna López, pam! I la para, quin moment.
6: Buah, ha sigut un moment bastant important, encara no m'ho crec, jo crec que encara estic en xoc, però bueno, ha sigut, no sé, notar a tota l'afició i a tot l'equip com a favor meu, fer-me sentir acollida i tot, ha sigut molt bo. I després al terminar el partit, agafar el mòbil i veure tota l'afició, la meva família, els meus amics, ha sigut molt bo, molt bo.
0: Jo et confesso i et prometo que no et menteixo gens, el moment que més pell de gallina ha tingut ha sigut quan ha esperat el penal. De tota la final de Champions. Perquè, a més, el que dius tu, la Leire, que l'estimem tant, tan treballadora, tan batalladora, que hagi de sortir en aquella situació, que no li vull al pitjor enemic del món que hi pari el penal... Vamos, és que mira... Encara
6: se't fica de pell la gallina, sí. Bueno, ha sigut... No sé, jo estava molt tranquil·la, la veritat. De fet, és que miro el vídeo i estic rient, o sigui, és que m'estic mofant jo sola. Estava molt, molt, molt tranquil·la i, no sé, l'únic que em sortia era riure. Riure davant del contrari i estar molt tranquil·la.
0: Felicitats, campioníssima.
6: Moltes gràcies.
0: I si no m'he equivocat, em faltarà només parlar amb la Julieta, una de les cracs mundials, que podríem dir que s'ha tatuat ja a la cuixa quasi un record de la final, perquè porta aquí un maratón d'on estic. Com estàs, Juli?
7: Fua, la verdad que increíble, muy feliz. Realmente, después del año pasado que hemos tenido, hoy por hoy se disfruta todo el doble. Así que feliz es poco.
0: A este equipo da la sensación que todavía puede conseguir muchas más cosas, ¿eh? O sea, que esto es una locura, otra Champions, pero que nada puede haber más títulos y que ahora a ver quién le dice al Fraga que no tiene que ganarlo todo.
7: Bueno, a ver, yo creo que somos un equipo que siempre luchamos al 100% por todo. En cada partido damos nuestro 100%, a veces jugamos mejor, otras veces peor, pero las ganas y la actitud creo que es lo que nos representa y lo que nos identifica. Y sí, vamos por todo, eso no hay ninguna duda, y queremos ganarlo todo si se puede.
0: ¿Qué ha sido lo mejor de este Fraga en la Final Four, no solo en la final? ¿Y qué cosas pensabas que, o piensas que podíais estar un poquito mejor? ¿Lo mejor de este Fraga, Final Four?
7: Bueno, yo creo que como equipo, en cuanto a lo que es unión, defensa, ganas, actitud, hemos dado el 100% y tenemos que seguir igual. Yo creo que eso no se puede mejorar porque hemos dejado la vida en cada momento, en cada pelota y en todo lugar. Y lo demás, bueno, siempre hay lugar a mejor en defensa y en ataque, pero actitudinalmente me parece que ha sido la clave para todo, para ganar la Champions y sobre todo para ser una.
0: Seguramente hubiéramos coincidido en la valoración, ¿eh? Y sobre todo, y lo comentábamos antes y con esto terminamos, la primera parte de Vilasana. O sea, yo no he visto, a un Fraga, a un equipo femenino en la historia tan luchador. Es que hicisteis exhaurir dos posesiones al Vilasana que no sabían qué hacer.
7: Sí. A ver, yo creo que tanto los otros días contra Vilasana como hoy contra lo que es el Benfica, que también tiene grandes jugadoras en ataque, creo que la lucha en defensa, el comérnoslas en cada jugada, ha sido la clave para poder lograr esta Final Four, sin dudas.
0: Y ahora disfrutarla.
7: Ahora sí viene la mejor parte de disfrutar y pensar en lo que viene, que todavía nos queda mucho por delante.
0: Y el jueves, que falta nada. Venga, felicidades.
7: Muchísimas gracias.
0: Jordi Capdevila, els han fet una encerrona a les jugadores dient que els feien una foto davant de la piscina i on han acabat?
8: A la piscineta, tu.
0: Mira, fa dos Champions vas acabar al mar, a Riazor, i ara a la piscina, s'han de mantenir les tradicions.
8: Sí, no? Quantes més vegades, millor.
0: Escolta, míster, quina ha estat la clau perquè arribi aquesta segona, va?
8: No ho sé, tio. Ho he dit en algun altre lloc. Jo crec que el dia a dia, per mi el dia a dia, el treball d'avui, la implicació de les jugadores i de tot l'equip, i per mi ha sigut això. És incòmode fer una entrevista espullat, però està bé.
0: Les millors entrevistes són aquestes, Jordi. Què vols, allà a la roda de premsa, Sario?
8: No, no.
0: Vinga, va, a la darrera. Quan començaves a pensar en la Copa?
8: Dimecres. Fins dimecres no hi ha Copa. No, dimarts tornarem a entrenar, tornarem a ficar-nos-hi i intentarem a partir d'allà centrar-nos una miqueteta, perquè evidentment això s'ha de celebrar avui i demà, i dimarts ja tornarem a ficar-nos-hi per enfocar-ho bé.
0: Per enfocar-ho bé, aixecar un títol i acabar amb una altra nova remullada que també explicarem des de tan a prop. Moltes gràcies, crac.
8: Que et senti tothom amb això.
0: Vinga, va, i casem ja la darrera persona, Albert Pinyal, president. Recordo que fa dos anys deies, i si la guanyem? I avui ha tornat a passar. És que, o sigui, jo crec que toca parar, reflexionar, perquè no se'n pot ser conscient del que s'ha fet en tan poc temps.
9: Ja pararem, avui no és dia de parar, avui és dia de seguir, avui és dia de celebració, ja pararem quan sigui. No, la veritat que estem super, super contents. Portem uns anys treballant molt, aquest any ha estat un any molt intens, ha estat un any que hem treballat molt, l'equip super cohesionat, estem fent molt bé les coses, i bueno, al final estem super, super contents perquè els resultats estan arribant, no?
0: Claro, però sí. Si ens fiquem en l'escenari que no s'hagués aixecat el títol, que podia passar, però és que clar, és que seguim al Fraga, tenim moltes converses que sempre diem, ostres, és que les veiem molt bé, que ha estat millor, no sé si un se pot enfadar de no aixecar el títol, veient el que s'ha batallat, el punt que estava ben, el que cada vegada es va més, és a dir, un president no sé si pot demanar gaires coses més.
9: No puc demanar, no podem demanar res més. El que sí que està clar, jo els hi deia a les noies, per mi ja hem arribat on havíem d'arribar. Arribar a la final era clau, les finals se poden guanyar o perdre, està clar. L'hem jugat superbé, però bueno, el que era clau era arribar a la final, per nosaltres amb això ens donàvem per satisfets. A més, l'hem guanyat, no? Que això ja ens dona una satisfacció tremenda. Però amb arribar a la final en teníem de sobres.
0: I la darrera, quin és el secret per fa 2 anys... salvar-te de que te tiren al mar i avui a la piscina. Com has fet això, Presi?
9: Perquè les vaig vindre, perquè les vaig vindre. Les conec molt.
0: Gràcies i felicitats, a gaudir-ho molt.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Acabem aquí la primera hora del xoc d'estils on hem repassat aquesta final a 8 de la Champions, on el Porto ha estat el campió, i aquesta final a 4 on el Fraga ha assolit el títol de millor club europeu. Ara tot se centra en l'hoquei lliga, però d'això en parlarem la setmana que ve. Adeu, gràcies i força hoquei. Okay.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo i rebre'l.
3: No el trobo divertit, un fueguito. No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Igual a Sergi ens hem tirat cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

Escolta, Zicat.